0: El que sí que està clar que el TOC és un trastorn mental o una malaltia. Bueno, és que jo no sé si li hem de dir malaltia o senzillament així, tal com ho diu la paraula, trastorn, no?
1: Sí, això...
0: O sigui, és com ben has dit, pot ser una base que tingui una base genètica, no? Sí, es veu que aproximadament el 35 o el 40% del risc de patir un TOC, de fet, podria ser hereditari?
1: Hi ha una part genètica molt important en aquest aspecte, però aquí hem d'anar al tant...
0: Però
1: una...
0: sí, però el, per exemple, és la, aquí parlaríem de la causa.
1: Clar, la causa, això és molt interessant, és a dir, nosaltres quan parlem de genètica hem d'anar una mica al tanto, perquè la major part dels cromosomes muten. És a dir, quan nosaltres som fetus, el sistema nerviós muta més de la meitat dels cromosomes, perquè si no tots seríem clònics, tots seríem iguals. Per la part que no muta, sí que ens assemblem pares, avis, rebesavis, etc. No? Per la part que muta, no. Som la novetat genètica que portem a la vida. Per tant, quan heredem, què és el que realment heredem? Doncs heredem un percentatge de possibilitats de patir determinada malaltia. Val? A partir d'aquí venen els detonants. Per què? Perquè pot haver una persona que a nivell genètic pugui tenir un 90% de possibilitats de tenir una malaltia i no la fan mai.
0: Uh-huh.
1: I en canvi hi ha unes altres persones que potser només amb un 1% van i la fan. Què és el que desenvolupa aquesta latència interior? Els detonants. Llavors, aquí tenim, no? Tenim una base genètica, base, no vol dir que realment això hagi de comportar directament la presència de la malaltia, però llavors hi ha una sèrie de detonants, experiències, que poden detonar aquesta latència. I aquí tenim la diferència entre la causa i el detonant. La causa pot ser genètica amb un percentatge molt elevat, però aquesta genètica pot ser latent i no manifestar-se mai. Els detonants són els que activen aquesta capacitat que pot tenir el sistema nerviós de tenir qualsevol malaltia, entre elles el TOC. Sí que és cert que la vessant estadística amb el TOC, a nivell d'història clínica i història familiar, és bastant evident. És a dir, que hi ha bastanta freqüència entre l'aparició d'un TOC en una persona i els elements familiars, no? L'experiència familiar prèvia, els antecedents.
0: Sí, els antecedents, sí, que podríem dir repetir-se.
1: Exacte, sí, sí.
0: Però a vegades per al mateix, perquè la, podríem dir per al coneixement, és a dir, perquè tu veus que la teva mare o el teu pare fa això i aleshores se te queda a tu també, o senzillament perquè la cosa va així.
1: Això seria un detonant.
0: Un detonant.
1: O sigui, l'experiència, l'aprenentatge, no? Però sempre amb aquesta base. Diguem. És a dir, reduint-ho, no? Si el pare, la mare o un avi ja té un trastorn obsessiu compulsiu, segur que el fill o el net el tindran? No.
0: No, exacte.
1: No. Segur, no. S'ha de tenir en compte, s'ha de registrar en la història clínica perquè són elements a tenir presents, evidentment, com estem dient, però no vol dir necessàriament que hagi de tenir el quadre clínic.
0: Exacte. La importància del diagnòstic aquí.
1: Exactament.
0: Penso
1: exactament.
0: Que és molt, molt important.
1: I amb això es tret un tema que sí que l'hem de tractar en algun programa, perquè últimament hi ha unes veus a les xarxes i tal posar en evidència de que si les patologies psiquiàtriques són malalties o són trastorns. I això en parlarem perquè està creant un debat amb xarxes molt intens, hasta el punt d'arribar a negar que la patologia psiquiàtrica sigui una malaltia, cosa que evidentment és quan existeix, no? Però aquesta diferència entre el trastorn i la malaltia, que en el primer programa ja vam parlar alguna cosa d'això, quan parlàvem del trastorn de personalitat,
0: sí.
1: Ja prepararem un programa amb aquest aspecte.
0: Bueno, és que jo penso que, o crec, no?, que el TOC també, d'alguna manera, també és un trastorn de la personalitat. Pot ser que arribarà o contribuirà, no?
1: A vegades sí, a vegades no. Però sí que és veritat que estem parlant d'aquesta diferència entre el trastorn de personalitat, que és una manera de ser malaltisa, que és allò que comentàvem un dia, no?, que la malaltia segueix el mètode científic, el mètode mèdic, no? Hi ha un diagnòstic, un tractament, una evolució i una cronificació o una curació. és el mètode científic, no? Descartes, val? Trastorn de personalitat? No. És una manera de ser malaltisa, per tant, no obeeix al sistema mèdic. És, per això moltes vegades és molt més complicat. I per això també moltes vegades la medicació, bueno, moltes vegades no, sempre, la medicació amb el trastorn de personalitat és una eina, però mai una solució. Diguem que facilita el tractament psicoterapèutic, que és la base sempre amb els trastorns de personalitat, apujat moltes vegades per la medicació.
0: Les persones, quan jo deia lo de la importància del diagnòstic, no? Perquè molt sovint les persones que pateixen aquest trastorn, no? Del sí. TOC, poden passar anys fins que finalment consideren que...
1: Totalment, per el que dèiem de les compulsions, sí. No? I llavors sempre, i això ara es veu menys, però jo recordo que anys enrere la persona dintre del grup familiar, la persona que tenia un trastorn obsessiu compulsiu, passava per ser la persona rara de la família. Mira, fa aquestes coses, no? I ja està. Perquè això és un altre tema important. O sigui, la capacitat d'adaptació que té el grup familiar de la patologia d'una persona, d'un membre de la família, és impressionant. O sigui, hi ha vegades que ja, com que de sempre o amb els anys determinat membre de la família ha actuat així, bueno, això, és la persona estranya de la família, sense més. I alguna vegada passa alguna cosa que ja sí que fa que això vagi més enllà de la persona, diguem, peculiar, i llavors és quan arriba el diagnòstic.
0: El diagnòstic. I per tant, si es diagnostica que aquí hi ha un trastorn, sí. el tractament.
1: Clar, el tractament... Sempre, quan parlem de fenòmens d'ansietat, és a dir, que i diem, el trastorn obsessiu compulsiu és un subtipus d'ansietat. S'estudia a part, però és un subtipus d'ansietat. Per tant, sempre anem a l'alerta. No? El sistema nerviós, quan racionalitza, ho veu tot molt clar. No hi ha problema. Si aquest tipus de quadres clínics anessin pel còrtex cerebral, o sigui, per la part del cervell que pensa, no hi hauria més problema. O sigui, en el pacient, a la persona que consulta, se li explica què és el que passa, el pacient ho racionalitza i aquí s'acaba el problema. Però no. Això va per la part automàtica del sistema nerviós. Allò que havíem comentat, aquells nuclis que estan al mig del cervell, la hipòfisi, l'hipotàlem, l'amígdala, o sigui, els sistemes automàtics del sistema nerviós. I aquí podem estar setmanes racionalitzant i aquí no ens en sortim. Què vol dir? Que aquesta part d'alerta, l'única manera que té el sistema nerviós de saber de què no té per què mantenir-la, justament és entrenar-lo a fer allò que pensa, que sent, que no pot fer. Perquè fent-ho és quan realment aprèn en què en realitat no està fent res. I això, que és, això és psicoteràpia, això és terapèutica, això, en el cas del TOC, té aquella peculiaritat que hem dit que hem de sumar esforços per la compulsió. És a dir, que el sistema nerviós aprengui que sense compulsionar realment no està passant res. Per tant, els esforços psicoterapèutics han d'anar fonamentalment dirigits cap a la compulsió i, evident, també cap a reduir la idea intrusiva. Però aquesta idea intrusiva quedarà reduïda quan se'n doni compte de que realment sense compulsionar, o sense buscar la seguretat, realment no està passant res. Llavors és quan aquesta idea intrusiva va baixant la seva intensitat. Com sempre, i com que hi ha aquesta base biològica, la medicació també té el seu punt, no? En general, quan el quadre és molt intens, la medicació té un criteri prioritari, no? Dirigit a rebaixar l'angoixa, amb algunes vegades amb la part farmacològica és, la resposta és molt bona, i la part psicoterapèutica, que sempre hi ha de ser-hi, potser no és tan intensa la seva necessitat, però en general la medicació ha de constituir un suport perquè llavors la part psicològica pugui entrenar aquesta disminució de la compulsió que comportarà la disminució de la idea ansiosa o de la idea intrusiva.
0: O sigui que ajudarà. I bé, a partir d'ahir ja la persona comença a superar i comença a no tenir aquest TOC. Vull dir, no sé, aquí entrarien ara en la superació, superar aquest trastorn.
1: I hem de tenir present que les tres coses que dèiem al començament del programa, no? És a dir, que hi ha el trastorn de personalitat, hi ha conductes obsessives compulsives i el TOC com a tal, no? Què vol dir? Que reduïm octo.

0: disturb pel normal funcionament de la persona.
1: No li provocarà tampoc l'ansietat ni aquest efecte que és el que fa que precisament hagi d'anar, que hagi de fer tot aquest tractament.
0: Clar, hem de tenir present que ser rumiatiu dintre d'un espai que no interrompeixi aquest normal funcionament també té els seus avantatges. Hi ha moltes professions que la persona que és minuciosa, que és tècnica, que no, bueno, això no deixa de ser un tret rumiatiu, no? Però que a nivell professional és un, vaja, li va molt bé a la persona ser en aquest sentit, no? I en canvi el criteri del que també hi és el perfil, no? La persona que ho analitza tot, clar, al final també hem de tenir en compte una cosa, que el ser humà és com és, perquè la persona que ho analitza tot, i això t'hi trobes molt a la consulta, no? Que et diu la persona, per exemple, que té un toc, dius que jo voldria ser d'una altra manera, jo voldria passar de tot, perquè la gent que passa de tot és feliç. No és veritat. La gent que passa de tot passa, i com que passa no afronta. I com que no afronta, quan té un problema...
1: No sap aquest... comportar-lo, no?
0: I a més, com que el problema no l'afronta, es va multiplicant, i li cau a sobre un problemón que al final acaba igualment angoixat. Per tant, tampoc és la solució. La solució sempre és el criteri d'autoconeixement, autoacceptació, i quan un té això ben clar, llavors és quan busca ajuda. Uh-huh. I l'ajuda tampoc és despersonalitzar. Segurament la persona, amb el cas que estem parlant avui, sempre tindrà un punt rumiatiu, un punt obsessiu, com podem tenir tots. El que passa és que això, com dèiem, no li farà mal bé el normal funcionament d'aquesta vida seva.
1: Uh-huh. No sé si passem ja a la part cultural. Perquè aquí trobem bastant, no? Sembla, o sigui, que diu que és un parlar del TOC és un tema que no trobaries gaire cosa, i d'unidó tot el que trobes en llibres, o sigui, trobem els llibres al cinema i a la música, sí. Hi ha de tot, o sigui, quan parlem de cinema hi ha les bandes sonores, però després també hi ha cançons a part, vull dir, que toquen aquest tema del toc, i de llibres, no sé, a veure, primer els que ha trobat.
0: No, jo, aviam, anem-nos... En general, jo tinc que dir confessar una cosa, que això és un criteri personal, no? Jo amb els llibres d'autoajuda tinc una certa resistència, no? Per un motiu. Però jo crec que el ser humà ha d'anar de la patologia cap enfora. I a vegades n'hi ha de molt interessants i escrits amb tota la bona voluntat, no? Però quan li donem una informació a un pacient, depèn del pacient, depèn del trastorn, certament, però li estem induint que cada vegada estigui pensant més en el seu problema, quan realment un dels motius de les visites mèdiques és, en un espai limitat amb el temps, allà ha de sortir tot, tant amb la part psiquiàtrica com la part psicològica. I llavors la lectura, que hi ha, com sempre, s'han de fer matisos, hi ha persones que els hi van molt bé, però jo no sóc gaire amb els llibres, clar, perquè amb la literatura moltes vegades trobes llibres d'autoajuda,
1: sí, hi ha un que és totalment clar, és vèncer sí. Sus excepcions, sí. Aquí està clar que aquest seria un autoajuda total, però després hi ha un altre que diu el Sweet Talk, no? Sí. En aquest cas és una obra híbrida, no? Catalana, basada en testimonis reals que combat el tabú de la salut mental i l'impacte dels diagnòstics.
0: I aquest, que és molt interessant, que és No pienses en un elefante rosa.
1: També.
0: Sí, de totes maneres aquí jo diria que tothom, que és una mica el final, la conclusió del llibre, que tothom tenim un elefant rosa.
1: Hi ha llavors, un que és una novel·la, Tocados, de Damián Alcolea, vull dir, aquest és
0: correcte.
1: Novel·la, eh?
0: Sí, sí, no sí, és, exacte.
1: No és, vull dir, és narrativa i tal, vull dir, igual que trobem en pel·lícules, doncs també trobes novel·la.
0: Sí, sí, sí. I és que, a més, saps què passa? Que forma part una mica del que diem, com que elements de toc en tenim, forma part de la vida quotidiana. Llavors, hi ha molts personatges, inclús que potser no ha sigut el criteri del director o l'escriptor de la història, i t'està definint un trastorn de tipus obsessiu, no? Mm. Aquest llibre d'Elefant Rosa deixem obert en el sentit sí. De que què vol dir que tothom té el seu elefant rosa? Pues bo és que cadascú el busqui.
1: Està bé. pel·lícules, aquí hi ha dues concretes, la millor impossible per mi és la millor, perquè és una obra maestra. És són d'aquestes que les pot de, és del 1997, el Jack Nicholson fa un paper sí. Impressionant.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, tota la trio, que ara no recordo què és... No recordo ara el nom, però bé.

0: tots, però és que aquí és que...
1: I a més, comentàvem...
0: Broda, totalment. Bueno, sempre broda tots els papers, clar. Però és que aquí és que ho fa tan, tan bé, i és el fet de que veus a una persona amb tocs totals, no?
1: Totalment.
0: Però que després és una gran persona, no?
1: Sí, sí, exacte, exacte, sí, sí. No, i de fet, el comentàvem abans de començar el programa, fora d'antena, que amb aquesta pel·lícula quasi bé és un tractat. O sigui, sí. Si passem la pel·lícula, doncs ja ho tenim com mig explicat tot, no? De fet, i el Jack Nicholson, que moltes vegades es diu que és un actor que exagera molt els seus personatges, que és molt histriònic i tal, en aquest cas no, eh? En aquest cas no. O sigui, el que és, tal com està definit el trastorn obsessiu compulsiu, és el que és.
0: Sí. Ho fa molt bé. I després tenim l'espanyola, el toc-toc.
1: El toc-toc.
0: No? Però que tu n'hi do, sembla que sigui una tonteria, però el context i tots els personatges que van sortint,
1: sí, sobretot el psiquiatre. Sobretot el psiquiatre. I a més, s'ha de tenir en compte que tot passa a la sala d'espera del despatx del psiquiatre, no?
0: Sí, sí. Tu passes bé veient la
1: pel·lícula. Jo sempre tinc la teoria, que també un dia d'aquests ho vam comentar-ho, que els psiquiatres mai sortim ben parats a les pel·lícules. I aquesta, en clau d'humor, però aquesta també, aquesta, també va per aquí.
0: Així arriben, no sé, si hi ha alguna més que vulgui destacar. De músiques n'hi ha bastants, eh? A banda de les bandes sonores, tant la del toc-toc com d'aquesta, però després hi ha altres músiques com el Boulevard o el Boulevard dels Somnis Trencats, el No estic bé, vull dir, aquestes estan en anglès, però vull dir, són pel·lícules que anen... Hi ha una, concretament, que es diu Obsessions, no? I en aquest cas també és la noia que canta.
1: I els títols moltes vegades han donat crèdit a pel·lícules del gènere de terror. Vull dir que això també...
0: Sí. Doncs, doctor Sorribas, arribem avui al que serà el penúltim programa de Navegant per la Ment, i bé, vull dir que encara ens queda un, doncs aquests l'aprofitarem bé.
1: Doncs aquí estarem.
0: Doncs, moltes gràcies, com sempre, per ajudar-nos a posar llum en aquests racons foscos de la ment, on sovint costa molt d'entrar-hi.
1: Gràcies,
0: doncs,
1: a tu i a l'audiència.
0: Ens retrobem divendres que ve, i ara, doncs... amb aquesta mirada tan humana, tanquem aquesta primera hora del fòrum, fem una pausa per escoltar les notícies, el butlletí informatiu de les 10, i no marxeu, que en pocs minuts tornem a sèrie.

0: passem minuts de les 10 i obrim la segona hora del fòrum, una hora que dedicarem a parlar de literatura, de memòria i d'identitat. Avui tenim el plaer de conversar amb Isidre Grau, reconegut escriptor, autor ja d'una vintena de novel·les, 20 en total, i que avui ens presenta la darrera, acabada, podríem dir, quasi ben bé sortida del forn, no? Aquest estiu, enmig del temps, que ha estat publicada per La Campana, del grup editorial Penguin Random House, i que, de fet, jo dic que perquè és recent sortida del forn, perquè ha estat aquest passat mes de maig, vull dir que la tenim aquí, i de seguida, i de seguida, a més, me va arribar.
1: El 14 de maig, la data oficial.
0: Sí.
1: A totes les llibreries.
0: Un plaer de tenir-te de nou aquí.
1: Gràcies, sí.
0: Perquè és que crec que no ha passat un any, vull dir que tenia l'anterior, que ens queda les nostres.
1: Va sortir el març, abril de l'any passat.
0: Del 25, per això.
1: Sí.
0: Que això que a vegades... I a més, sempre, jo sempre et pregunto, quan parlem, arriba al final de... I bé, i la pregunta, sempre dic, la pregunta del millor, i ara què? I diu, bueno, ara no sé, ara... Sí, en aquell moment sí que ja me vas... Aquí sí que me vas indicar que ja estaves, que ja estaves, que ja estaves... Digo, de moment no parlaré gaire, però sí,
1: no,
0: però sí que ja ho havia.
1: Sí.
0: I clar, i de seguida, quan la veus, i bé... d'alguna manera...
1: Ara encara no et puc dir, estic treballant, però encara no...
0: Bueno, això ja preguntaré cap
1: exacte,
0: al final,
1: ja.
0: Perquè aquestes preguntes no falten.
1: Sí.
0: A més, clar, en aquesta que has canviat d'editorial, en aquest cas, perquè les últimes, en el que ens queda dels nostres,
1: sí, sí,
0: 73
1: sí.
0: dies amb el pare,
1: sí, sí. Ciutadà Canalda...
0: Eren trípode, exacte,
1: sí.
0: Ciutadà Canalda, que era després de... És l'anterior del que
1: sí.
0: ens queda dels nostres.
1: Sí.
0: Eren tot totes anaven en trípode i ara en canvi ha sortit el grup el Penguin. És que el Penguin s'està quedant molts escriptors, molts escriptors bons se los està quedant. Bueno, en aquest cas és La Campana, pot ser Rosa dels Vents, perquè tots
1: sí,
0: formen part del grup
1: sí,
0: editorial.
1: O La Magrana també.
0: També La Magrana, sí. Exacte.
1: Bé, en aquest cas, però si jo he publicat les últimes 5 llibres a trípode i tinc una relació personal excel·lent i a més estic molt content de com han sortit tots els llibres. El tema que hi ha l'interès d'intentar canviar en una editorial que hi hagi una distribució molt més àmplia, molt més garantida. Aquest és el repte i de moment no estic content perquè diem que arribi a més públic el que faig.
0: O sigui, vols dir que amb aquí...
1: La Campana
0: arribarà.
1: Té una distribució
0: sí.
1: molt més...
0: Sí,
1: ampli.
0: No, això sí que és cert. Vull dir, a més, treu més exemplar. Això també, clar, és un grup bastant fort. Podríem dir que avui dia hi ha dos grans grups.
1: Sí,
0: un és
1: tres.
0: Penguin i
1: sí.
0: després Planeta.
1: Planeta i també Abacus Futur.
0: Abacus, clar,
1: sí,
0: perquè sí.
1: També grup,
0: que, o sigui, Abacus ja es queda en llibreria, editorial...
1: Sí, també són els tres grans grups, per dir-ho així.
0: Bé, comencem
1: bé,
0: primer...
1: Si el mercat està allà, nosaltres estem aquí.
0: Parlem, o sigui, tot i que ja... És que ja, jo diria que totes les últimes obres, 73 dies amb el pare, després Ciutadà Canalda, que ens queda dels nostres, ara aquests... Vull dir, tot aquest any, jo podria dir, jo em sento privilegiada per el fet de que facis aquestes presentacions aquí a la ràdio. Això
1: bé,
0: em fa
1: jo,
0: sentir
1: per
0: molt
1: mi
0: bé.
1: És una... Bueno, no sé, tenim una molt bona relació i, per tant, publicar... Una de les coses maques és que tornes a entrar en contacte
0: amb les persones,
1: amb totes unes persones que hi ha una afinitat. I,
0: oh,
1: ja
0: i tant, i tant, i tant. Això jo diria que és la part més important.
1: Sí.
0: Doncs, però igualment jo, per recordar qui és l'Isidre, perquè ja dic que és ben conegut i a més en tantes obres i a més, o sigui, una persona molt reconeguda, com a escriptor, però també com a professor d'escriptura en l'Ateneu, justament allí vas estar doncs, un
1: sí,
0: molt
1: 13 anys,
0: 13, vull dir gairebé 15, vull
1: sí,
0: dir, estar,
1: sí, gairebé.
0: Que a més d'escriure és formador.
1: Sí. Forma,
0: el fet de formar i persones que després han sortit escriptores
1: sí,
0: gràcies també a la teva formació. Per
1: sí,
0: exemple,
1: sí.
0: una molt coneguda aquí i amiga com és la Yolanda Bataller.
1: Sí, sí, molt.
0: Doncs mira, dic que Isidre Grau és nascut a Sabadell, resident, jo diria, pràcticament tota la vida, no? A vegades, en aquests moments, a l'hospital toca anar a Sabadell, sí, però sí. Després la vida és al poble que està a Cerdanyola.
1: Sí, continua. Sí.
0: De professió, enginyer, mentre podríem dir la part professional, sí. No? Enginyer químic, i després, durant... També vas treballar durant gairebé 30 anys de tècnic industrial. Sí, sí. Però la literatura jo penso que sempre hi ha estat silenciosa, sí. Però persistent. No? Sí. El 1994 vas començar a donar classes d'escriptura a l'aula primera, a l'aula de llibres, i més endavant a l'escola d'escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Escrius de manera regular des del 1975 i vas publicar la primera novel·la, Fugida en gris, l'any 1980. Sí. I a partir d'ahir... Pues, imagina't totes les que... De novel·les, 20, però a banda també sí, hi ha llibres de contes...
1: Una vintena de títols, de coses...
0: Després, llibres també de... Que ajuden per escriure, com és La maleta de l'escriptor,
1: i l'arquitectura
0: del conte. Sí. Per una banda, ens ensenya a escriure contes, que això ja és també la teva feina que ha estat a l'Ateneus, no? I La maleta de l'escriptor, que es poden trobar... Bueno, no la trobarem per comprar-la, perquè podem dir que està exaurida, però sí que la trobem en les biblioteques.
1: Sí.
0: Jo la vaig trobar a la biblioteca, sí, sí. La maleta de l'escriptor, i t'asseguro que ajuda molt, eh? Vull dir, quan fas classes d'escriptura... moltes vegades demanes al professor, no, a la professora, sí, sí. Un manual. I per mi un dels manuals més importants, més que jo m'he trobat, que m'ha ensenyat molt, tenint en compte també el que t'ensenya el professor, sí, sí. És La maleta de l'escriptor.
1: Bé, és una companyia més.
0: Sí, ajuda sí. Molt. Sí. També dic que has guanyat una desena de premis, entre els quals el Sant Jordi del 1987 per Els colors de l'aigua, i també dues vegades al Ciutat de Palma. Mm-hmm. Avui, doncs, es portes justament aquesta, la 20, la número 20.
1: Sí,
0: la número 20, que és de novel·les, eh? Ja dic que d'obres sí, tens sí, més. Sí. Doncs la número 20, que és Aquest estiu, enmig del temps.
1: Sí.
0: I per presentar la novel·la, doncs aquí faré un resum, perquè jo de seguida passem a que siguis tu el que parli. Aquest estiu, enmig del temps, ens presenta l'Àlex, que hereta la casa familiar, la Gironda, i decideix renovar-la per anar-hi a viure. Només entrar-hi el retorna a un estiu que li va canviar la vida quan tenia 13 anys, vull dir, és el record. També hem de dir que aquesta novel·la, el passat, és el 2019, i el present estem al 2039.
1: 2039, perquè són 20 anys. Sí,
0: sí, sí, però és que normalment quan estem parlant del present és ara, vull dir, al 2039.
1: Jo ja aviso, ja està clar, al final. No, jo no volia posar ni anys ni res.
0: No, però és que aquí
1: res.
0: El veus,
1: sí, sí.
0: Com el veus,
1: no,
0: ho hem de dir. No faig spoiler, eh?
1: No, al principi no volia posar anys, però vaig veure... que es prestava a un embolic, i llavors dic, bueno, doncs va, concretem. El 2019, que és l'estiu abans de la pandèmia, perquè després ja s'embolicava la cosa, i després havien de passar 20 anys, perquè sí, mm-hmm. Ja està, doncs el 2039, que no passa res.
0: És a dir, només entrar-hi, el retorn, a un estiu que li va canviar i quan tenia 13 anys, no? Deien en el cas de l'Àlex. Un estiu de silencis, de confessions, de disputes familiars i de descobertes. Un estiu que marca el pas de la infantesa a l'adolescència i que revela que la família, amb tot el que pesa i tot el que el sosté, és un dels grans motors de la identitat, podríem dir, no?
1: Sí.
0: Això... justament, també, d'alguna manera el trobàvem també aquí. És a dir, és diferent, totalment diferent. Vull dir, no té res a veure, perquè aquí, en què ens queden els nostres, tot i que pot ser qualsevol família, qualsevol persona, però sí que hi ha com una part molt, molt teva,
1: aquí
0: podríem dir.
1: No hi ha res inventat, no hi ha res de ficció.
0: Exacte.
1: I aquí tot és inventat.
0: És ficció, és ficció total, no?
1: Sí.
0: I de fet, és a dir, és una novel·la sense estridències, però plena de finor i de mirada i de veritat. Vull dir que, tot i que sigui ficció, la veritat és que trobes molta veritat,
1: sí, sí.
0: Pues comencem les preguntes.
1: Molt bé.
0: O la conversa. Doncs mira, els orígens i la necessitat de... O sigui, faré una mica primer, sí. Abans de... Després ja ens centrarem aquí, en la novel·la. És el fet de recordar, no?, els teus inicis. expliques, o sigui, tu expliques normalment que no ve de, que no vens d'una família lectora. Quan mires enrere, què creus que et va portar realment a escriure?
1: Sí, vinc d'una família ben pagesa, bàsicament, i aleshores jo diria que potser m'hi va dur que jo tenia potser una observació en aquell temps que tots vam viure més de silencis, de mitges coses. Jo captava més indicis potser dels que m'explicaven, i llavors hi ha una necessitat d'explicar-te el que no entens. I llavors diria que, bé, per via intuïtiva, que per mi és la meva força principal, doncs, bueno, va, buscar interpretacions de les coses que no veus clares i crear ficcions que te les puguis explicar i que puguis donar un sentit. Per mi, donar el sentit el que passa, per mi potser és el més important.
0: I si parlant, tenint en compte la perplexitat, escriure era una manera d'ordenar el món i d'entendre't?
1: Sí.
0: D'entendre, el
1: món. Sí, sí, sí. I entendre'm també.
0: Com a persona.
1: Tots ho fan tots, i entendre els altres, i entendre'm a mi, i a tot. Bueno, sí, entendre's.
0: La prehistòria literària. Què queda d'aquell nen que escrivia novel·les als 11 anys? O que començava a escriure llibres ja als 11 anys? O les seves històries, podríem dir.
1: Sí, curiosament, en aquells moments, entre els 10 i els 14 anys o així, hi vaig escriure, diguem, quatre novel·les, quatre històries, d'aquelles que, bueno, que no es poden ni mirar, però senzillament jo llegia coses, llibres, de novel·les històriques del Walter Scott o novel·les del West, dels Anne Gray, i bé, llavors m'agafaven ganes de crear històries, inventar-les totes, no? I bé, no sé, estudiava batxillerat i es veu que m'entretenia creant històries. És una cosa que va quedar arraconada, però va ser la base que després, al cap de 15 anys, o sigui, als 30 anys, quan tinc 30 anys és quan em poso realment, doncs, a dir, va, vaig a veure què passa amb la literatura.
0: El moment de dir sí a la literatura, què et fa apostar per l'escriptura ja als 30 anys?
1: Sí, vull dir, jo, com hem dit, doncs, soc enginyer, etcètera, havia treballat des dels 19 anys, doncs, en una indústria de plàstics, després, bueno, senzillament, en aquells 10 anys, doncs m'havia casat, tingut fills, estava en una situació, diguem-li, estable, i aleshores, bueno, vaig a donar corda a la meva passió, a la meva assignatura pendent, que és la literatura. I llavors, bé, senzillament em vaig decidir el setembre del 75. Les coses sempre es decideixen després de vacances. No sé si et passa a tu, però normalment les coses importants és quan el mes d'agost, quan estàs en unes circumstàncies així i et venen altres idees.
0: Però podríem dir quan estàs una mica com més relaxat?
1: Sí, més relaxat.
0: Jo ho veig així.
1: Sí, més relaxat. Més,
0: o que no estàs pensant en la feina o en el que sigui.
1: Que és,
0: no?
1: és un temps d'espera, perquè atures i llavors has de tornar a engegar. I llavors dius, bueno, va, potser és el moment de... I el setembre, però el setembre, aquell setembre del 75, quan encara havia de començar tot l'enrenou, doncs jo me'n vaig anar ja a Tossa de Mar, concretament, perquè havia decidit, pel que sigui, escriure una novel·la ficció total, a partir d'això, d'un personatge que havia viscut a tots els estius, cosa que jo no és el cas, i vaig inventar una història que era la fugida en gris. Bé, molt bé, vaig anar... I durant 3 anys vaig aprendre a organitzar-me sense cap contacte amb el món editorial ni amb res, però bé, a base d'innocències es va construint tot.
0: L'ofici i l'evolució com a escriptor de l'ofici després de 20 novel·les, què és el que encara et sorprèn de l'ofici de l'escriptor? Perquè jo dic que l'ofici de l'escriptor no només és escriure, i això tu ho has viscut a flor de pell, no? Vull dir, com a persona que has estat formador, o professor, en centres, etcètera, sí, dedicat a la docència també, però relacionat totalment amb el teu, amb l'escriptura, i després la literatura. Sí, bé, sí. I també, doncs, si toquen fer presentacions, sí, etcètera, vull dir, o acompanyar altres vegades a altres escriptors, no?
1: Sí, sí, sí. Bé, entre tot.
0: Per això jo dic que l'ofici de l'escriptor no és només escriure.
1: No, no, no. I després és llegir molt, sobretot, i informar-se, i normalment sempre ens hem d'informar molt per sobre del que acabarem fent servir, perquè bueno, t'ambientes, i més aviat te'n sobra, no? Vull dir, de coses que potser no faràs servir. Però bé, l'important és que et sentis com molt carregat del tema. I a mi, com que normalment, com vaig a, quan em fico, ambiento una novel·la en un lloc determinat, necessito anar a aquest lloc, necessito conèixer-lo, necessito, etc. Aquí, en aquest cas, que el poble aquest, només parlo de la Gironda, i fins i tot aquí la primera pàgina, abans de començar el text, el lector ja trobarà un dibuix d'aquest espai, que és una casa, una antiga casa de pagès.
0: És curiós perquè ja crida l'atenció aquesta casa, perquè és el paisatge que al principi, si quan no comença, diu, mira, hi ha un plànol. No, aquí no. És un
1: dibuix que no l'he fet jo perquè no en sé, però sí que vaig fer el croquis, i un bon amic que sí que en sap, vam anar perfilant les coses. La gràcia és que tot passa en una casa, una antiga casa de pagès, que ha subsistit amb 10 hectàrees de camps al voltant, i no ha venut quan en una banda hi ha el poble ple de cases i en una altra banda hi ha urbanització de torres d'estiuets, i senzillament ells haurien pogut vendre i no han venut. Ja està, és senzillament això. Aquest és l'únic espai totalment imaginari, però que pot ser qualsevol lloc d'aquests d'aquí, pot ser Caldes,
0: sí,
1: però no.
0: I un estiu. Bé.
1: I un estiu. Vull dir, aquesta és la idea. I per tant, després sí que hi ha un altre espai dins de la novel·la que és significatiu, que és Formentera, no?
0: Sí. Però
1: bé, evidentment jo ja el coneixia, però jo vaig anar...
0: En aquest sentit veus que és real.
1: Sí, sí, sí. Sí, ja vaig anar, ja ho coneixia, però hi vaig anar, i precisament ara estic pendent de que aniré a fer l'IS al setembre, aniré a fer una presentació de la novel·la
0: a Formentera.
1: Sí, home.
0: Això està molt
1: clar,
0: bé.
1: Clar, perquè a passada fem...
0: I millor que sigui al setembre, perquè sí, ara no podries caminar, no podries donar ni un pas, perquè entre que és petita...
1: És Itàlia.
0: I està
1: capital Roma. Ara.
0: Sí, és terrible. Vull dir, com han canviat, no? Els
1: sí,
0: jocs molt tan idíl·lics, no? I ara doncs s'han convertit...
1: Ho continuen sempre, sí, en determinades estacions.
0: Exacte. A partir de setembre,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: o a l'octubre, quasi
1: sí,
0: millor. Vull
1: sí,
0: dir
1: millor,
0: que...
1: millor.
0: I fins al mes d'abril, podríem
1: sí
0: dir, perquè ara ja...
1: Va, abril-maig sí encara es conserva bé. Sí,
0: sí, però ja dic que val la pena, perquè dius tu, una illa tan bonica com és Formentera, no?
1: Sí, sí.
0: I doncs, però bé, si és al setembre, doncs passejar per allà i per allí, diguem, i el fet de presentar la novel·la,
1: bé,
0: això està,
1: sí,
0: està molt bé. I tant que sí. Doncs això jo és el que et preguntava, doncs què és el que després de 20 novel·les te sorprèn encara, o queda sorpreso per aquest ofici, per escriure?
1: Bé, aquí la cosa és que cada vegada, esclar, quan te vas fent així gran o madur, que en diguem, doncs també dubtes de si té sentit continuar escrivint, etcètera, etcètera, no? I aquesta novel·la, bé, ja ho explico més o menys, doncs de fet vaig estar, abans de començar-la, un any sabàtic sense escriure res, voluntàriament.
0: Crec perquè... que això va ser després del Ciutat de Canalda.
1: Sí, sí, sí, després del Ciutat de Canalda, que jo havia acabat, i llavors aquell any em vaig dedicar a parada, i també per altres situacions familiars més dures, però vull dir, d'alguna manera vaig dir, bueno, vaig tranquils, perquè la vida és molt relativa, vull dir, en qualsevol moment doncs estem subjectes a la desaparició, per tant, bueno, val la pena o no val la pena escriure. Llavors, senzillament, vaig deixar passar un any i em anaven apareixent algunes idees, no? Però jo no, jo anava a la mamà, jo no. Llavors hi va haver un moment determinat que em va semblar que ja estava com molt carregat d'idees, i llavors, però sí, precisament era el maig del 2023 que em vaig anar a Formentera, em vaig tancar en un lloc al costat del mar, al mateix lloc que hi ha una placa en l'hotel que on la Montserrat Roig havia anat,
0: havia estat,
1: havia també tancat a escriure a l'hora Violeta, i allà l'havia escrit. I jo dic, bueno, jo li vaig dir, per mi jo vinc a començar una novel·la que es dirà Aquell estiu enmig del temps. O sigui que...
0: Això també és fora de temporada, suposo que te vas tancar
1: sí,
0: allà.
1: Sí, al maig hi vaig estar una setmana i no vaig escriure encara la novel·la, sinó vaig...
0: Podríem dir que l'esquelet de la novel·la.
1: Exactament, vaig projectar, vaig escriure en 15 o 20 pàgines doncs, el que havia de ser la novel·la, i després dos anys i mig o així anar fent i anar fent. I sempre hi ha aquest dubte de dir, bueno, i ara què? Vull dir, això que dius, amb la maduresa què? Pues, que dius, escric o no escric? Però llavors... sempre val la pena deixar que tornin les ganes. O sigui, escriure ha de respondre a un desig profund d'escriure. I això és el que em vaig voler demostrar, de dir, no escric perquè no sé fer una altra cosa, perquè cada vegada també descobreixo que el que m'agrada més és viure d'una manera la que sigui, viatjar,
0: viure,
1: trobar els amics.
0: Però a vegades pot ser aquesta viure, això mateix, gaudir dels amics, gaudir fins i tot, podríem dir, del moment que estàs, del paisatge, del sí, que sigui, de la tranquil·litat,
1: sí,
0: o del que et porti, no?
1: Sí, és, a vegades el que és important en alguns moments d'aquests és de que fas el que sigui, a vegades, doncs, no sé, un dia doncs, dic, bueno, vaig a Barcelona a veure les exposicions i tal i qual, i vaig lliure totalment voltant, etcètera, etcètera. Llavors hi ha algun moment determinat, sense buscar-lo, que dius, ostres, estic bé. Diem-li, i això està al mig de, suposem, fins i tot al mig de la Rambla, que ja és difícil.
0: Sí, i amb les obres, no?
1: I amb les obres. Però vull dir que fins i tot em sembla que el que podem perseguir és aquesta consciència de dir, mira, estic bé amb el que estic fent.
0: I pot ser fins i tot en trobar-te amb amistats, i si estan relacionat amb l'escriptura, doncs encara
1: sí,
0: més, perquè
1: sí,
0: és el fet de comentar, no?
1: Sí.
0: I sobretot quan... sempre que et present, aquí no ho he dit, però que sí que estaves en l'Ofèlia Drac,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: vull dir, que era tot un conjunt d'escriptors i tal que formàveu part
1: sí,
0: de l'Ofèlia Drac. Doncs és el fet, no sé si aquestes trobades les continuem tenint.
1: No, bueno, o,
0: després, amb els anys,
1: Som continuen algunes amistats, però hi ha...
0: Però ja no teniu trobades.
1: Hi ha defuncions pel mig, vull dir que... Bueno,
0: no, però jo encara sí, conec, sé si la era Margarita Liceta...
1: Exacte, sí, és de les poques, perquè és més jove, també,
0: sí,
1: és més jove, però bueno, ja també amb el Vicenç Villatoro,
0: també.
1: Que també ens veiem, però també és més jove, i bueno, però aviam, hi ha el Jaume Fuster, el Maria Antoni Oliver,
0: ja no
1: que ja s'han mort, després hi havia altres gent, vull dir, circumstàncies,
0: sí,
1: però bé...
0: Però sí que encara quedeu per persones, o sigui, escriptors
1: sí,
0: que estàveu
1: encara
0: aquí en Ofèlia Drac.
1: Sí, sí.
0: La disciplina. Com escrius? Tens rutines, manies, rituals? És que justament fa abans parlaven d'unes... No, en aquest...
1: Sí, no,
0: toc, no? Sí, el toc
1: sí,
0: és... Però sí que hi ha unes persones, sobretot
1: sí,
0: els escriptors, que teniu unes rutines, unes maneres de fer, no?
1: Unes maneres...
0: Cadascú
1: no,
0: ho feu d'una
1: manera... I que són... Jo, per exemple, doncs... puc escriure, diem, amb música, per exemple, però música, però no cant.
0: Música ambiental. Música,
1: sí, tipus... música, el que m'agradi, però música.
0: No sé,
1: però...
0: si t'agrada el piano, vull, perquè...
1: Sí, sí, evidentment.
0: És que jo, a mi, una de les que més m'ajuden sempre a, sí, a tot és, les,
1: sí, sí,
0: és escoltar música,
1: sí,
0: de piano.
1: Sí, sí, jo tinc una neta que té el piano i que el té allà al costat i a vegades ve, dic, sí, sí, ja pots anar tocant ja, vull dir que no molesta. O sigui, la música, evidentment, és una bona companyia. Això per una cosa. Després...
0: I també t'inspira a l'hora de... O no et molesta quan tu estàs escrivint?
1: No em molesta i a vegades puc posar coses... No és que m'inspiri, vull dir, em dona un ambient correcte, però, a veure, vull dir, la cosa és estar sol, concentrat, i després escric amb moltes intermitències, perquè faig notes, busco, tal... Vull dir que no és allò de... d'escriure, pum, que et ve la inspiració i tal i qual, no? Jo reescric absolutament totes les vegades que calgui. I, de fet, per mi, un dels plaers, jo sempre dic que m'ho passo bé, diem, suposant que hi hagi tres fases de l'escriptura, m'ho passo bé amb la primera i amb la tercera.
0: El començament i el final.
1: Sí, que la primera, que és acumular, preveure, preparar tot, documentar-se i anar...
0: El que serà, sí, diguem, fas aquí, sí, la primera part, que és el que serà aquesta
1: tot,
0: novel·la,
1: tot,
0: no?
1: Tot això, val. Llavors ja, diguem, la segona, que és escriure, i escriure, bueno, molt bé, però jo quan escric així per primera vegada tinc la consciència de que allò no val. Diguem-li, no? Vull dir que no, a mi no em surt tot, oi, mira que maco i tal. Vull dir, però passa que necessito escriure-ho i després m'ho rellegeixo i subratllo les idees que hi ha, el que va bé i el que no va bé i tal. Però és una fase que és més insegura. I llavors el que dic, que m'agrada la tercera, que és la reescriptura, quan ja et sembla que has dit tot el que vols dir, i llavors, vale, donar-li la... Hi ha molta gent que això li costa molt.
0: O sigui, de donar-li ja el definir... O sigui,
1: sí.
0: Si has d'afegir o canviar alguna, sí, cosa, sí, és el toc final, no?
1: Sí, sí, sí, sí, tot el que significa. No haver d'inventar, o sigui, quan ja has inventat, llavors remenar l'olla i... Bueno, sí, cadascú.
0: Molt.
1: Serien les meves manies, diguem-li.
0: I aquestes manies que podrien dir, però, això, bueno, també a l'hora de quan tu has fet, tens aquell llibre, o bé l'arquitectura del conte, o bé la maleta de l'escriptor, això també ho expliques, la manera, o sigui, el per què, com ho ha de fer cadascú, no?, a l'hora de preparar...
1: Sí, sí, de fer la maleta de l'escriptor venen d'una sèrie d'articles que durant 4 o 5 anys, l'any, no sé, del 99 fins al 2005 o així, vaig anar escrivint pel diari A l'Avui, del suplement, hi havia cada setmana o cada 15 dies un article de tècniques d'escriptura i llavors, bueno, això et concentres en un espai concret que no et pots allargar molt, doncs explicar algunes coses concretes, no? I bé, i a partir de llavors, reelaborant-ho, vaig fer el llibre, però bueno, a base d'això.
0: I continuem amb el tema de la docència. Què t'ha ensenyat ensenyar?
1: Molt. Bé, molt, sí, no és cap cosa, perquè realment quan entres, jo el que feia bàsicament eren, diem, tutories, o sigui, els cursos finals, quan ja els alumnes més o menys tenen i hi ha una novel·la estructurada o tal i qual, un projecte, i llavors va intervenir, entrar a fons. Llavors, esclar, amb cada persona, que és un projecte de novel·la, entres molt a fons a entendre què vol dir i fins i tot moltes vegades més enllà del que aquella persona sap, i llavors és molt delicat perquè, diguem, has d'intentar fer veure que la persona s'adoni de què vol dir i de què no vol dir. I llavors, evidentment, hi ha molta implicació perquè pateixes i aprens després, sobretot, la interrelació del grup amb les classes, quan la mateixa gent entre ells es donen consells i tal, Eh? I en algun moment li pots dir a aquell que està donant un consell al company, dir, oi, que bé que ho dius, i per què no t'ho apliques tu, això? Eh? Bé, que els mecanismes aquests que són els que ensenyen. Eh? I nosaltres, els professors, també aprenem alguna cosa.
0: Dels...
1: Sí, però no se sap. Eh?
0: Quan justament estàs sí. fent les classes.
1: Sí, sí, sí.
0: Tornem a l'Ofèlia Drats, no? En aquest sentit, havies comentat molt per sobre les persones que hi eren, no? Però què va significar formar part d'aquest col·lectiu tan singular en una època també
1: sí,
0: tan singular?
1: Sí, estem parlant d'anys 80, la plenitud, jo em sembla que era el 79 o 78.
0: Sí, ja diguem que estaven en la transició, sí, vull dir, política.
1: En tot aquell moment tan important i tot plegat, però bueno, llavors jo després d'escriure en solitari tot plegat, llavors doncs em vaig relacionar a través d'en Josep Albanell en aquells moments i vaig entrar en contacte i bé, i llavors ell em va introduir en el grup aquest que s'estava començant, que ja havien que ells acabaven de guanyar en aquells moments el Premi de la Sonrisa Vertical amb els 10 pometes té el pomer, que jo no hi vaig participar, però llavors a partir d'aquell moment hi havia tot el grup que tenia tot una eufòria, i llavors em vaig integrar i va ser molt important perquè clar, jo anava una mica així de savi, d'innocent, jo podia escriure, però conèixer el sector editorial, conèixer una mica els intríngulis, la duresa del sector editorial, doncs això no, si no ho vius a través dels altres, no ho veus. Llavors, senzillament, també va ser molt important perquè vam fer molts experiments amb gèneres literaris, evidentment, després el policíac, el gastronòmic, el de terror, coses que jo no hauria fet jo sol, perquè la novel·la policíac, que m'agrada llegir-la, però
0: no és el teu estil.
1: No és el meu estil, i en canvi...
0: Sí que persones d'ahir, com per exemple la Margarida Aliceta, o la Maria Antònia Oliver i el Jaume Fuster, novel·la criminal.
1: Sí. Però bueno, i amb altres jugàvem amb molts estils, i llavors, doncs, bé, va ser una experiència, a part de la relació d'amistat i de tot plegat, però van ser uns anys molt... Bueno, uns anys en què, de fet, alguns d'ells ja havien començat a publicar, però va ser l'any de que tothom es va llançar a publicar, tant el Jaume Fuster, el Jaume Cabré també, evidentment,
0: sí.
1: En aquests moments.
0: Veus, Jaume Cabré és un altre estil.
1: Són tots estils totalment diferents. I el Josep Albanell també. Vull dir, tots eren diferents, però quan ens posàvem a fer reculls per Ofèlia Dracs, doncs teníem... O eren molt crítics tots i no tot ho deixaven passar. O sigui, per tant, va ser una molt bona escola, tant literària com de relació i com de contacte amb el mercat editorial, que és una cosa molt difícil.
0: Exacte.
1: De conèixer tu sol. Vull dir,
0: no, hi havia una connexió en aquest sentit, vull dir que totes, mira, llibres de la Maria Antònia Oliver, que en aquell moment estaven en la Magrana, que ara s'han tornat a reeditar en la nova Magrana, perquè tot va... sí que és veritat que hi ha editorials que d'alguna manera pues, per a poder subsistir és quan entres en els grups més grans.
1: Sí, és.
0: Hi ha algunes, com per exemple Trípode, que encara conserva la seva independència.
1: Independents i també, bueno, hi ha de tot.
0: Sí.
1: Avui dia estem en un mercat molt divers que no té res a veure amb el d'aquells anys.
0: No.
1: Però bé, estem
0: però
1: aquí.
0: Estem aquí. I el que importa és això, perquè sí que és veritat que lectors n'hi ha, però és que cada dia hi ha molt de llibres, és que la quantitat de llibres que van apareixent i llibres que molts estan editats. Per bones, o sigui, jo dic editorials B que tenen que són aquests llibres, doncs que és la editorial Kissen, vull dir que però també n'hi ha els diu, bueno, si no me lo editan, pues me l'autopublico, no? Que també passa
1: sí,
0: això.
1: Hi ha de tot. Sí, és, a veure, hi ha un bosc molt gran, eh? I i molts pocs passejants que entrin al bosc.
2: Sí.
1: Que hi ha molta gent que prefereix anar a la platja, per dir-ho, gent que entra al bosc.
2: Sí.
1: Bé, ja ens entenem.
0: Que és difícil també, perquè és difícil, perquè avui dia tant són tant els llibres que hi ha, doncs que la editorial, evidentment, també han de fer una selecció.
1: Sí, sí,
0: i, evidentment,
1: sí.
0: Sempre té més preferència als autors que ja teniu un bagatge coneguts,
1: sí,
0: reconeguts,
1: clar.
0: Que no que els que acaben de sortir, clar.
1: Sí, sí, però és molt variable, perquè avui dia també hi ha bastanta facilitat i bastantes ganes de descobrir valors nous, noves veus, i sobretot els temes que puguin...
0: No, i que tema, sigui, exacte, i que tema. Sigui, perquè això també ho tenen en compte. A vegades tenen en compte que la persona sigui el que escriu o el que posa el nom sigui mediàtica, no? Perquè això és garantia... Això és garantia de venda, això
1: sí.
0: Per l'editorial. Eh?
1: Sí, sí.
0: També que la temàtica sigui de tan atractiva, sí. Tan atractiva, doncs que això sí que aleshores també pot ser una garantia, no?
1: Sí, sí.
0: Però ja te queden tot pel mig dels que... Però que és que això també és normal, no?
1: Sí, sí.
0: I també això ho saps tu, Isidre.
1: Sí, sí, sí.
0: El territori literari. Vinyes de Sabell. És un territori inventat que li dona Vinyes de Sabell i que no li dona un espai real. Perquè aquest és,
1: sí.
0: És un espai sí. Que és ficció.
1: Sí, sí, bé, això surt en aquells anys, estem parlant de l'any 83, aproximadament, o així, 82-83, amb tota la transició política ja amb el cop d'estat del 23 de febrer i el desengany...
0: El 81, sí.
1: El 81, el 23F del 81.
0: Sí.
1: Bé, per tant, jo ja estava escrivint, ja havia publicat i tal, però llavors dius, bé... Dius, bé, sembla que he agafat un cert ofici, per tant, ara ja de què val la pena escriure? I llavors, en aquells moments, amb tota aquella circumstància... Estem parlant d'això a mitja transició, quan ja hi havia veus una mica discordants, doncs jo em vaig plantejar d'escriure sobre l'evolució de l'entorn. I llavors, bé, Cerdanyola, que estava en plena evolució encara, en construcció de tot, no? Com tantes i tantes poblacions de la perifèria. I llavors, bé, senzillament jo em vaig agafar on vaig crear aquest espai, Vinya de Savall, que, bueno, aviam, abans, en temps de la República, es via a Sant Cugat, per exemple, li havien posat Pins del Vallès, no? I perquè Sant Cugat, els sants no eren bons, no eren ben vistos, i llavors, bueno, doncs, van posar... Llavors vaig pensar, jo com... No, evidentment, no és Cerdanyola, com a pateix, llavors, Vinyes, perquè era el més abundant a tots els voltants, i Savall, per no dir Vallès, però vaig pensar, bueno, els de Sant Llorenç de Savall no s'enfadaran.
0: No.
1: Bé, igual, vaig crear un espai que per mi sempre dic que és com el meu Macondo, perquè,
0: sí.
1: Perquè clar, jo també acabava de llegir Els Cienes de Soledat i tot plegat, i aleshores doncs, bueno, tenies aquelles ganes, i em vaig proposar fer una novel·la, una invenció total, no tan màgica com el realisme màgic d'això, però volia que els meus lectors s'ho passessin tan bé com jo m'ho havia passat llegint Els Cienes
0: de Soledat.
1: No? I, bueno, i on va sortir aquest espai, i després un projecte que durant 20 anys vaig escriure 4 novel·les més relacionades amb tota aquesta...
0: De les Vinyes de Sabell.
1: ...família. I bé, vull dir, això és una tendència, no?
0: El territori és un personatge, quan parlem d'identitat i paisatge, el territori...
1: És important, és important, no el personatge, però és el marc en què passen totes les coses que han de passar. Per això ara la novetat és que amb aquell estiu a mig del temps, en lloc d'explicar gaire el territori, em centro molt en una casa que sintetitza l'evolució de durant 200 anys, i m'ho invento. I per què dic la Gironda? Pues perquè sí, perquè em va venir al cap, em va sonar el nom, i jo sempre dic sí o no, sí o no, i llavors quan m'he dit 4 o 5 vegades que sí, doncs dic, bueno, pues tiro, ja està, ja m'agrada, no? Però llavors invento, encara que no tingui cap importància, que en realitat el nom ve de que fa 200 anys que va venir un pagès viticultor d'allà, de la Gironda, de Bordeus, de França,
0: de França.
1: I que va venir aquí a collir raïms i es va enamorar de la terra aquesta i van crear una casa i li van posar la Gironda en un hort al seu terreny. Punt, ja està. Per això no importa gaire.
0: Doncs ara ja ens entrem en aquest estiu enmig del temps. El punt de partida, d'on neix aquesta història? Perquè tu dius que vas estar, o sigui, el 23 te'n vas anar allà a Formentera, te'n vas tancar una setmana i a partir d'ahir neix. Però abans pot ser que ja tenies alguna cosa al cap,
1: sí,
0: no?
1: Sí, senzillament la cosa que tenia és que el temps és molt fràgil, que tots podem ser el rei del mambo, però en qualsevol moment, pues, senzillament una malaltia o una caiguda o el que sigui, s'atacava la cosa. Per tant, aquesta idea de que, bueno, vale, que el temps és finit, doncs, i que aleshores, bueno, com diu aquí en alguns llocs de la novel·la, al final un dels personatges, que som un parèntesi enmig del temps, no? O sigui, en realitat ens podem pensar el que sigui, si tinguem diners, si tinguem fama, el que sigui, però en realitat el que convé pensar és que som un parèntesi. Nosaltres estem aquí, hem començat, tancarem, abans han passat moltes coses i després en passaran d'altres. Aquesta és la filosofia. Llavors jo, què passa? Que invento, després de tot el que em va venir lliurement al cap, invento aquesta història d'aquest home, un avi, que és, en aquests moments és un ceramista, diguem-li que als 70 anys, pinto aquesta generació als 70 anys, que acaba de perdre la seva dona fa mig any i que llavors ell, bueno, d'alguna manera, pues, té una caiguda i tal, i llavors la família, la filla i el net l'han de venir com a ajudar a socórrer en aquesta casa. I llavors és a partir d'aquest estiu en què ell està convalescent, però bueno, i que després l'hauran d'operar, l'hauran de posar una pròtesi i tot plegat, que per ell és com el final del món, perquè ell, que no ha tingut mai cap malaltia ni tot plegat, i que li hagin, o sigui, la idea de que hagin d'anestesiar, vull dir, això amb ell ja és com, això ja està, tu, ja apaga i vámonos, no? I bueno, i llavors aquesta era la idea.
0: Que I ve estiu, aquesta relació que té amb, en aquest amb cas, net, és el net.
1: Sí, el net aquest, que bueno, aquest és el... Bé, esclar, tot és la suma de molts ingredients. Aquí aquest nano, el de 13 anys, és un... I entro també, m'agrada tocar aquest tema del que serien això que es diu les altes capacitats o els superdotats que es deien abans, que aquest nano és un nano de 13 anys, molt espavilat, que té... que, bueno, que ho capta tot i que té alguns problemes també de relació, precisament per massa, i llavors és un fill únic d'uns papes que molt bé, molt macos i molt tal i qual, però sembla ser, quan comença la novel·la, que estan en crisi.
0: Bé, I llavors, això justament a partir d'ahir, doncs,
1: exactament,
0: no...
1: Llavors allà desencadena tota aquesta idea d'aquest... aquest noi de 13 anys que durant l'estiu, des de tot el que és l'estiu, des de Sant Joan fins al principi, al final de la tardor, quan s'acaba la novel·la i quan, bueno, etcètera, etcètera, quan continua la vida, doncs jo explico totes les coses i cosetes que passen. Però, evidentment, ho explico des de la veu d'aquest noi quan té 33 anys.
0: Sí.
1: Vol dir que ja és arquitecte i que està a punt de muntar un estudi d'arquitectura amb aquesta casa.
0: La casa a la Gironda que li han deixat també.
1: Sí, que li han deixat també, però que és una casa que des dels orígens pagesos, pues, l'avi ja era ceramista, el besavi era fuster... Vull dir que la casa ja ha tingut moltes transicions i ara
0: l'arriba amb ell.
1: Un altre farà un estudi d'arquitectura d'aquests que estan de moda avui en dia i tal i qual. Llavors aquest és el punt de partida i llavors allà vas buscant personatges, vas buscant altres altres dimensions. No?
0: Per què la memòria aquí entraria? Per què mirar enrere des de l'edat adulta? Perquè és això, sí. Dir, ell té 33, però fa aquesta marxa enrere.
1: Sí, esclar, estem parlant des d'una edat adulta, però encara a mig camí, també, perquè un senyor
0: sí,
1: de 33
0: anys... Sí, aquí pensem que el 2019, que és... ell té 13 anys, el, sí, el 2039, és, és que l'actualitat sí. Aquí és el 2039.
1: Sí, però és que el que intento és que no tingui cap mena d'importància. Sí. La meva previsió... Però,
0: clar, és que jo això també te podria dir... o sigui, per què vas situar el present narratiu al 2039 i per què no el 2026? Clar, no sé si això té res a veure amb el... perquè el protagonista havia de tenir una edat, no?, ja, sí. I el del 2019 al 26 no haurien passat prou sí. Anys i hauries d'haver-la avançat.
1: És una cadena de coses, però a veure, per altra banda, també jo pinto aquest avi, vull dir, aquesta generació sí. Doncs de 70 anys, perquè resulta que aquests, ell i els seus amics, aquest l'avi, doncs, tenen un passat que va començar de joves a Formentera fent el hippie, per entendre'ns, no? Clar, llavors, això també ho he calculat, vull dir que aquests eren, diguem, eren nascuts al voltant de l'any 50 i llavors, doncs, l'any 72 és quan van tenir aquell estiu que es retrata aquí sí. I tal i qual. Per tant, tot ha de lligar, encara que no importa gaire, però això, si sí que ho faig lligar. I, per tant, ja vaig calcular que, doncs, senzillament, sí, el 2019, diguem, la gent aquesta hauria nascut l'any 49, no perquè m'importi, bueno, és un càlcul.
0: Però sí que tens aquest càlcul sí, sí. Que va per aquí, vull dir que està lligat totalment.
1: Està
0: que no
1: lligat.
0: És, i clar, no. I ha de ser d'aquesta manera.
1: Està
0: vull dir que
1: lligat.
0: No és exacte.
1: El que menys lliga és que sigui... A veure, després hi ha una fixació meva, que jo vaig fer aquesta història per dir, bueno, mira... aquest home, aquest 2019, el té els 70 anys i se li acaba el món, sembla que se li ha mort la dona, ell no sé què, ja està fotut, està, bueno, està molt deprimit i tal i qual, i jo explico aquest estiu i tot. Però què passarà? Jo el que volia és que, veus, tants problemes que teníem aquell estiu i han passat 20 anys. Mm-hmm. Val? Això és el que... I 20, per què? Podia ser 10, però no, m'agradava que senzillament sí que aquest nano hagués acabat l'arquitectura, s'hagués situat, i bé, per tant estem parlant en una època que no és madur, o sigui, està a transició, sí. Que està començant la seva vida realment professional, perquè muntaran un estudi d'arquitectura d'aquests que avui dia estan de moda, eh? I per tant no està... ni al final de la seva vida, està precisament al punt dolç.
0: Sí.
1: Bueno.
0: No, està justament a la meitat.
1: I l'única previsió, l'única cosa meva, dintre aquesta ciència-ficció, és que el 2039 estarem fent més o menys la mateixa vida que ara si el senyor Trump no tira la bomba
0: sí,
1: atòmica.
0: Si algú no li dona algun botó a alguna cosa.
1: Sí, i si no, estarem a la vall d'Aran refugiats en una cabana.
0: No sabem com anirà el canvi climàtic i tot sí, plegat. Vull dir que sí. Millor no pensar, millor
1: sí,
0: pensar.
1: Però, en definitiva, aquest procuro que no sí. Sigui el problema.
0: Clar.
1: Ara, això sí, ja ho puntualitzo, que quan s'acaba la novel·la és el 22 de juny del 2039.
0: Well,
1: vale. Tu creus o no tu creus? No. És igual.
0: És igual, però aquí és una novel·la, vull dir
1: sí,
0: que tot
1: sí,
0: això.
1: Sí.
0: Com construeixes un protagonista amb altres... o sigui, amb altres capacitats sense caure en els tòpics.
1: Clar, això és un tema, evidentment vaig documentar doncs, també amb nanos que han tingut aquestes diferències, si el problema és la diferència, i també amb algun psicòleg que és especialista en grups de nanos d'aquests i que llavors és una mica que la teràpia de grup amb aquests nanos que tenen unes certes dificultats a les classes i tal i qual, doncs, bueno, sentir que estan en un procés i que positivar Llavors, he llegit molt, també. Evidentment, m'han recomanat llibres i he descobert que hi ha tot un món molt, molt important, que normalment no li donem importància, però que està allà, i el que li toca, no? Llavors, evidentment, el més principal que hi ha és fer un diagnòstic, perquè això de tenir altes capacitats no vol dir que ho tinguis resolt, sinó més ja que és un niu de problemes, perquè et donarà aquest sentit de la diferència, de que el nano que és tan espavilat sent que no lliga, que és diferent del seu entorn, i a vegades li dona una superioritat, però aquesta superioritat la paga malament, perquè sí, no té facilitat de relació, i aquest era el tema. Aquí amb la novel·la me n'enfoto una mica també, perquè representa que el papa i la mama, pues, bueno, el papa, que és una mica així, s'aixau pelante, pues ja li agrada tenir un fill de coeficient d'intel·ligència 150 cap amunt, i diu, bueno, com més, o sigui, mai no sobra, no?, aquesta idea de que més val que et passis de més intel·ligent que de burro.
0: Que no, exacte.
1: Però, i en
0: que
1: canvi, la mare sap que hi ha problemes, no? És igual, aquestes cosetes. M'he documentat i, bé, en definitiva, no és l'únic tema. Però...
0: La família pesa, sosté o condiciona?
1: De tot. Jo crec que tot. Tot, evidentment, a vegades, clar, a mi ja em diuen que normalment en les meves novel·les sempre hi ha una família i tal, igual, bueno, que em penso que tots estem en família. El que passa és que avui dia jo no faig una defensa, diem, ultra de la família, ni res. Precisament aquí, amb aquesta novel·la, pinto un entorn de famílies en reconstrucció.
0: Sí.
1: El tema de la novel·la és una reconstrucció,
0: perquè justament està passant una crisi,
1: sí,
0: bastant.
1: Sí, sí, i llavors, doncs, vol dir que, vulguis o no, tots som influència d'una família, per tant, el que passa és que aquí me n'ocupo ja precisament d'unes quantes famílies que estan amb... no hi ha cap família tradicional, diem-li, no?
0: Isidre, amb aquell estiu enmig del temps arribes, com hem dit en un principi, a la novel·la número 20. 20, una fita importantíssima, però aquí no t'hi pots quedar. Sí, és un número rodó, però no vol dir que
1: pot
0: sigui...
1: Depèn de si ara caic aquí, quan sigui el millor, surto al carrer i caic.
0: Ja sé que ara de moment el que toca és que
1: sí, sí.
0: Aquest...

0: tant que el meu cap i el meu cos, sobretot, que, pues, que tenen 80 anys, no? Com vaig fer l'any passat. Però, no, no, jo amb això, precisament, el que reivindico...
1: Mentre estiguis bé, que...
0: El que reivindico
1: és, número,
0: és que els números són números i sí, ja està, i que tot depèn... O sigui, mira, el meu pare, amb 59 anys, ja la va petar, eh? I bueno, és igual, hi ha altres circumstàncies. Per tant... El que importa és una actitud. I jo amb això, després de patacades familiars, però he aconseguit, doncs, viure en aquest moment, estàs bé. I l'únic que passa que, evidentment, cada vegada costa més també de creure bé, vull dir, de creure en si val la pena escriure o no, vull dir, totes aquestes coses, eh?
1: Home, però... jo això sí que no t'ho pots preguntar tu, que saps no, molt sí bé que pregunto. Creus que es val la pena escriure.
0: Jo sí que m'ho pregunto.
1: I les persones perquè... que et llegin també, eh?
0: Sí, molt bé, gràcies.
1: No, no, això està clar.
0: No, això està clar, però nosaltres som els que hem de crear i hem de fer alguna cosa que estigui bé. Jo estic molt content d'aquesta, però després també he tornat a tenir la parada de dir, i ara què, no? Bueno, a l'ara què, de moment puc dir que va per via lenta, he començat a sondejar alguns temes, vull dir, i de mica en mica van agafant, però encara no tenen una forma molt determinada, però estic treballant.
1: Això és important, perquè tot i que no tingui una forma determinada, hi és, i això és el que importa.
0: S'està covant, però sí, ja en parlarem.
1: Jo espero que no trigarem gaire.
0: Això, però... això, dic que sigui per venir a Ràdio Caldes, jo estaré aquí.
1: No, i ara, a les presentacions que hagis de fer, sí, tu m'ho dius, que, sí, que sí, sempre que pugui.
0: Mira,
1: aniré.
0: Ara sóc tan així, que deies que sóc aventurer, que el dia 18 de juliol aniré a presentar la novel·la aquesta amb un grup de lectura a l'Espai L'Avança de vora Tuixent, del Pirineu, el Prepirineu. Ja, perquè m'han convidat allà i mira, jo em deixo convidar si hi ha clientela, si hi ha audiència, jo m'agrada molt el contacte amb la gent.
1: Isidre, aquesta hora se m'ha passat volant, sí, s'ha passat volant, de
0: sempre,
1: veritat, eh?
0: Sempre ens passa.
1: I bé, però sempre trobarem un altre moment perquè hi sí, siguis. Gràcies per aquesta conversa tan plena de mirada, de memòria i de literatura. Gràcies per compartir el teu ofici i aquesta nova novel·la que ens convida a mirar-nos al passat amb un altre llum, no?
0: Sí.
1: Ha estat un plaer tenir-te avui al Fòrum i aquí a Ràdio Caldes.
0: I per mi retornar-te a parlar amb tu i amb Caldes, que sempre em porta molt bons records.
1: Doncs que hi hagi molta sort i ja dic que aviat, molt aviat, jo espero tenir l'altra. I així,
0: així
1: arribem
0: no,
1: a arribar al final del Fòrum, marxem amb una cançó que es diu el que avui, això, que és un dia rodó, i crec que així ha estat, no? Aquest matí, Perfect Diet, i que millor que amb la veu de Lou Reed, doncs així arribem a aquest final del programa. Hem compartit primer navegant per la ment, amb el doctor Conrad Sorribas, i després amb aquesta hora de literatura amb Isidre Grau. Tornarem dilluns amb més veus, més històries i més vides compartides en aquesta plaça pública que és el Fòrum. Moltes gràcies a totes i tot per la vostra companyia i que tingueu molt bon cap de setmana.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
2: Bona tarda i benvingudes al Safareig, el programa de debat i de tertúlia de Ràdio Caldes, la vostra cita de cada dijous a les 7 de la tarda. Al Safareig conversem, discutim, parlem de tot una mica. Són dues hores a la setmana per comentar tot el que passa a Caldes i més enllà. Tot el que ens pot afectar tant si passa aquí al costat com si ho fa lluny de casa, sempre, però, des de la perspectiva local. Avui farem tertúlia amb la Marta Bernils, educadora social, la Mercè Prades, advocada, i el Daniel López Codina, biofísic. Benvingudes i gràcies per acompanyar-nos. Avui fem el darrer safareig de la temporada, perquè la setmana que ve retransmetrem el ple. I aquest darrer safareig, abans de marxar de vacances, el volem dedicar a parlar de comerç, un dels sectors econòmics més importants del poble, que té ara mateix molts reptes sobre la taula, des de la reforma o no de Pi Margall fins a la conveniència o no de la zona blava d'aparcament. Tot plegat l'endemà que l'Ajuntament i Pimec hagin formalitzat un conveni de col·laboració amb l'objectiu d'impulsar el desenvolupament econòmic local i reforçar la competitivitat del teixit empresarial del municipi. Per parlar de tot això, hem convidat avui a fer safareig amb nosaltres a la regidora de Comerç de l'Ajuntament de Caldes, la Roser Xalabarder. Bon vespre i gràcies per acompanyar-nos, senyora Xalabarder.
3: Bon dia tot el dia.
4: El safareig de 7 a 9 del vespre a Ràdio Caldes.
2: Per començar, com ja deu saber, perquè ja ha visitat el safareig, per fer honor al programa, li demano que entri amb una notícia, un fet, una xafarderia, una història, una anècdota que vulgui compartir amb nosaltres.
3: Doncs mira que el servei de robòtica tindrem a la revista mensual del Calderí, tindrem el públic reportatge de l'Ajuntament. Aquest any estarà aquest mes, perdó, estarà dedicat al servei de robòtica.
2: Perfecte. De seguida parlem de comerç, però abans ens agradaria plantejar un tema que ahir va explicar en exclusiva Ràdio Caldes. Els Mossos d'Esquadra estan investigant els quatre agents de mobilitat de Caldes per un possible frau. Els encarregats de controlar la zona blava i la gestió del pàrquing municipal al sindicat haurien manipulat el sistema informàtic que gestiona l'accés al pàrquing per introduir les matrícules dels cotxes de familiars o amics. Es calcula que tot plegat hauria comportat un perjudici econòmic d'uns 17.000 euros a les arques públiques. N'estava el cas? Què n'opina?
3: Sí. Bé, que s'ha de fer més control, segurament, sí. Aquestes coses, de vegades, per un despist o per una distracció, doncs hi poden haver-hi targes doncs, que es quedin allà i sí, de vegades, si no tenim el suficient control, aquestes coses poden passar a tot arreu, a tota la societat. I com que venim, a més d'una societat que som molt, tenim molta pilleria, no? Doncs poden passar aquestes coses, sí.
2: El president de l'empresa pública de gestió municipal de serveis i regidor de serveis municipals, en David Través, defensaven declaracions d'aquesta casa que l'objectiu principal quan van tenir coneixement dels fets va ser preservar l'interès públic.
5: Com a president de GEMSA hem de garantir, o haig de garantir, la defensa de tot allò que és públic. I davant d'aquesta sospita és que li haig de confessar que era molt fàcil actuar. Demanar a la part més operativa de l'empresa que posés tots els mitjans necessaris per un costat per esclarir-ho i, si hi havia el mínim dubte, posar-ho en coneixement de les autoritats. Per què? Perquè part de la feina del polític és, repeteixo, preservar allò públic.
2: S'ha actuat com tocava, doncs, acomiadant els agents de mobilitat i presentant denúncia?
3: Així com ho diu el regidor, evidentment, s'ha d'actuar de seguida perquè estem en una entitat pública i aquestes coses encara són més grosses, no? Si passen en una empresa privada, doncs pots fer el que calgui, pots allargar-ho més, però aquí s'ha d'actuar ràpidament, sí.
2: Precisament, encara parlant de mobilitat i de frau, aquesta setmana havia de començar el judici d'11 xofers de Segalers acusats d'apropiar-se de prop de 350.000 euros de la venda de bitllets en ruta. Un judici que al final s'ha suspès sense data per qüestions procedimentals. Ha seguit el cas? Saps si havien actuat a les línies de Caldes?
3: Jo m'he trobat avui una persona que estava treballant, que està treballant a l'empresa i m'ha dit que d'aquí de Caldes no és ben bé, o sigui, són, clar, l'empresa és molt gran, s'ha desbordat, és molt gros això, i aquestes coses, doncs, a més és que és com deien abans, no?, que és una empresa privada, aquestes actuacions les poden fer al cap de 15 anys, no?, i em sembla que és aquest el període que fa que això va passar.
2: Ara sí, entrem en matèria de comerç. Ahir es va presentar l'acord entre l'Ajuntament i Pimec per dinamitzar el comerç de Caldes. En què consisteix aquest conveni? Què suposa?
3: Bé, des de la Regidoria de Promoció Econòmica, a la Piqueta, fem moltes tasques d'apropament de les empreses, les persones treballadores, fem molta formació reglada i no reglada, o sigui, es pot fer formació ocupacional, es pot fer formació que vagi encaminada amb aquelles tasques que necessiten les empreses, fem formació per professionals que es vulguin canviar de sector, però ens feia potser falta alguna entitat supramunicipal que ens ajudi. De fet, he de recordar que fa el 2023 ja vam fer un conveni amb la Cambra de Comerç de Barcelona, que ens ha ajudat amb alguns cursos i també ens ha ajudat, doncs, en el dia quan fem la fira de la FP aquí a Caldes, doncs, ens han vingut també, aquest últim any ens van venir, doncs, les ambaixadores de la formació professional. Doncs ens faltava fer alguna cosa per la petita i mitjana empresa. Els comerços de Caldes clarament ens demanen que una persona que està en un comerç i que moltes vegades és autònoma, només li fa falta, doncs, haver de fer papers, no? I ens demana que les ajudem més amb aquestes tasques. Fer una finestreta única, que és el que es podria demanar, a vegades és molt complicat. De fet, mira, la Piqueta és el clar exemple de que és com GEMSA, és una empresa municipal, doncs la Piqueta estava en la Piqueta, mai més ben dit, vull dir, es diu la Piqueta perquè era un antic safareig, sempre estava com molt, o sigui, estava com separada, no? Una vegada se'n va anar allà el 2012, s'havia quedat tot el que és la promoció econòmica, el comerç, la pagesia, les persones treballadores, doncs s'havia quedat allà i ens mancava potser aquell enllaç, no?, de tenir en compte de la importància que té la promoció econòmica dins d'un municipi. I hi ha tasques d'aquestes, doncs, que el PIMEC, com que la paraula o les sigles ja ho diu, no?, que és la petita i la mitjana empresa, doncs ens ajudarà. A més, la UCI, que és l'Associació de Comerciants de Caldes, que és més gran, d'empresaris i comerciants de Caldes, ja va començar assessorada per PIMEC. I em sembla que van dir l'altre dia que hi havia un percentatge molt elevat de les empreses i comerços de Caldes que estan donades d'alta en PIMEC. Doncs ens faltava fer aquest conveni marc per poder fer coses més enllà d'aquests tractes que fan ells directament amb les empreses, perquè a l'Ajuntament, doncs, també ens fa falta, doncs, fer estudis i coses, doncs, d'assessorament, que creiem que amb aquest conveni, doncs, les farem. A més, l'any passat vaig estar en una jornada d'empreses en el que PIMEC Vallès Oriental explicaven als ajuntaments com escalar aquelles empreses, no? Hi ha un projecte que ajuden les empreses a créixer econòmicament, amb inversions, a nivell internacional, i allà vaig conèixer l'Enric, que era el cap de Vallès Oriental llavors, i bé, vam fer bona, jo no el coneixia, i llavors, doncs, vam començar a treballar cosetes, vam conèixer la Montse, que és la que porta el comerç de Vallès Oriental. L'any passat vam fer una col·laboració amb un institut al Vallbona de Granollers que fan estudis de comerç i de màrqueting, i vam fer una petita col·laboració, i arrel d'això vam dir, doncs, hem de fer el conveni, que ja el teníem des de l'any passat, dic, l'hem de signar i hem de començar a fer això, i ara ens ajudaran a fer un estudi que jo ja no cal que em pregunteu, ja continuo, oi?
2: No, li anava a dir, l'acord parla de fer un diagnòstic, sí, del teixit i de l'activitat comercial del municipi. Això com es concreta?
3: Sí, l'acord és un acord de col·laboració en general, però específicament fem una addenda i ja hem encarregat aquest estudi que ens avaluarà el comerç de Caldes, les dificultats que tenen.
2: Fer un cens d'activitats comercials, oi? Per carrers i eixos comercials.
3: Sí, preguntarà, s'acostarà amb ells, els faran unes enquestes, llavors també agafaran dades de la comarca i del municipi, que són dades públiques, i ens faran, doncs, una valoració i un estudi de la salut i el futur del comerç de Caldes. I a partir d'aquí farem actuacions a favor d'arreglar coses o de fomentar més, o de escalar coses més grans i mirar de conservar aquest comerç que tenim a Caldes, un comerç de proximitat que és molt dinàmic, que és molt divers i que la comarca aprecia molt.
2: De fet, es parla de fer això, un àmbit de treball conjunt per desenvolupar iniciatives que donin suport a les micro, petites i mitjanes empreses, com comentava ara, així com a les persones autònomes. Quina mena d'iniciatives? Ens pot posar algun exemple?
3: Això és el conveni marc. Val? Mm-hmm, el conveni exacte. Marc, una patronal com PIMEC, és una patronal que es dedica a les persones... No és com una cambra de comerç. La cambra de comerç és per tota l'activitat econòmica i es preocupa doncs, de les persones treballadores com de les empreses, els professionals i els autònoms. PIMEC està més adreçat a aquelles petites i mitjanes empreses. I aquí doncs, podem ajudar doncs, a empreses o petites empreses a resoldre conflictes amb administracions, que no siguin l'Ajuntament, també amb nosaltres. De fet, hem intentat, a través de PIMEC hi han hagut casos, ara recordo amb lo de la taxa de deixalles, per exemple, que des de PIMEC van assessorar molt a l'USIC per veure com l'Ajuntament podíem d'alguna manera subvencionar-les perquè estan pagant unes taxes que a tothom se'ls han apujat, però en les activitats econòmiques i sobretot en el comerç, que són menys, no són empreses grans, doncs se'ls ha pujat molt la taxa. Doncs aquí PIMEC va ajudar amb tota aquesta tramitació.
2: La gestió burocràtica.
3: Sí. I llavors doncs, tots els tràmits, no? Aconseguir subvencions, de fer cursos doncs, que no fem a l'Ajuntament, doncs, mirar-los de portar directament aquí, que no s'hagin de desplaçar, ve a ser una miqueta molt genèric.
2: A nivell general, quins són els principals reptes que té sobre la taula el comerç de Caldes específicament?
3: Continuar.
2: Sobreviure.
3: Sí. I relleu generacional. Hem de tenir en compte que hi ha moltes persones que ja estan arribant o estem arribant amb una edat de retirar-nos i fomentar que hi pugui haver-hi una continuïtat amb un negoci, que això es fa a través de Reemprèn, que és una cosa que tenim a través de la Diputació i la patronal de Terrassa, doncs mirar d'encaixar aquestes coses, no? De donar la continuïtat en aquells comerços que, a més, van molt bé per Caldes. I llavors també és parlar de futur de Caldes. Si nosaltres volem i defensem el comerç, és perquè volem que hi hagi que es pugui anar a comprar a peu, que les persones siguin ateses amb una qualitat, que en els comerços així de poble et coneixen. Llavors et podran assessorar, podràs fer canvis, et diran això no et convé. I totes aquestes cosetes doncs, és per això de la importància. I llavors una altra de les coses, no? que jo sempre dic, els comerços donen llum al carrer. En aquelles hores, que sobretot a l'hivern, que tenen foscor, si tens una il·luminació i tens una botiga oberta, això il·lumina el carrer. Uh-huh. Il·lumina, i que si tens un problema o tens una angoixa, pots entrar aquí i des d'allà doncs es truca. Això ara la Diputació ha fomentat un registre, que això ho ha perseguit precisament, ens va dir ahir PIMEC, un registre dels diferents comerços de tota Catalunya, de tota Barcelona, de tota la província, que es posaran en una llista, bueno, la llista a vegades és tenir el distintiu, en què els adolescents, si no tenen mòbil, perquè molts en tenen, però no cal que vagis amb mòbil. Si tu tens un problema i has d'avisar la teva família, a aquest centre hi aniràs i et trucarà la teva família. Doncs és una miqueta això, donar vida al poble de Caldes. Sí.
2: Marta?
6: Sí, m'encanta sentir això perquè realment crec que és una realitat. O sigui, Caldes necessitem fer un estudi sobre la salut comercial, o sigui, una cosa flagrant, no? Abans ho comentàveu, no? Parla de la zona blava, parla de la reforma del primer gall, parla de molts temes en si. Però una de les coses que sí que sempre se'm planteja i sempre em sembla que ho hem comentat més una vegada, fins i tot en els safrets, és el fet de que parlaves de negocis pel futur de Caldes. Uh-huh. A vegades també cal fer un estudi de quin tipus de caldes volem, perquè parlem de caldes turista, o sigui, turístic, perdó, ara parlem de caldes comercial, parlem, no, de diferents etiquetes al poble de Caldes, i realment semblen, no deixen de ser, al meu parer, tirites, etiquetes que queden bé en el moment oportú, en el moment previ a les eleccions, no? Que estem a un any vista i estem en preeleccions, i a una lluita constant d'agradar a tothom, no? Llavors, crec que una de les coses, i per això ve la meva pregunta, és la, en aquest diagnosi, quin tipus de municipi es té al cap per poder fer la diagnosi? Perquè no és gratuïta aquesta diagnosi. Uh-huh. Per tant, podem veure quina és realment la transparència d'aquesta diagnosi al darrere?
3: Jo no ho faig per un interès electoral, perquè això ho vaig haver dit des de bon principi amb la meva campanya. Per mi, ser sostenibles és poder néixer, viure, educar-te, treballar, comprar i fer-ho tot al municipi. Tenint en compte que tenim uns eixos viaris i un transport que és ineficient, el millor que podríem fer és fomentar que el comerç pugui ser abastit. Això és molt important també. O sigui, no és tot parlar de transport col·lectiu, sinó també parlar del transport de les mercaderies i de les matèries primeres de les indústries. Doncs això és un poble sostenible. Que no arribarem a tothom. Sí que hi ha altres temes, doncs, que amb la digitalització i els processos tecnològics, doncs, molta gent pot treballar des de casa. Però haver-nos d'estalviar d'anar a treballar a Barcelona, això...
6: En això estic completament d'acord, i el fet que sigui un poble sostenible és, si més no, una de les lluites, no?, que el municipi porta reivindicant. Però el tema no està només en això, estem parlant de que hi ha diferents nuclis de comerç al municipi. Hi ha un comerç més proper, un comerç de petita botiga, o de petit comerç, hi ha una part industrial, no? Com bé comentaves abans, hi ha diferents eixos comercials al municipi, i tenim moltes mancances per poder mantenir aquests comerços. Parlaves de llum. Llum, però no només és llum. O parlaves de poder-les portar, no?, que s'abastin els comerços. Estem parlant de que es tanca el carrer el dissabte a la tarda. Estem parlant de diferents comerços, que volem relleus, volem que sobrevisquin, que continuïn. També estem parlant de quin tipus de botigues volem, perquè ara només cal que ens passegem pel poble. O sigui, quants pakistanès... O sigui, amb tot el respecte del món, i per suposat...
3: Comerços de conveniència.
6: Exacte. Vale? Llavors, hem de potenciar quin tipus de comerç també volem. No? Llavors, aquesta és la meva pregunta. Hi ha un model de poble al darrere d'aquesta diagnosi? I sí. Quin és aquest model de poble?
3: Jo el tinc. Llavors, com que això no estarà acabat... fins a les properes eleccions veurem el que passarà. Però aquest estudi estava enfocat en que una vegada el tinguem és fer un pla d'usos. Un pla d'usos que passa per dir quants comerços de lliure de conveniència tenim, quants establiments d'estètica i bellesa tenim, quantes drogueries tenim, que ja no només en queda una i ja no venen més que d'això, doncs, o quantes carnisseries, com fan a les farmàcies. Les farmàcies es limita una mica en funció dels metres i dels habitants. Doncs hem de fer aquest estudi. I llavors fomentar altres barris, evidentment. Aquí tenim una part, doncs, de més al nord, que hi ha un gran projecte immobiliari, que és el d'aquí de Sàmbic i el del Bonastre, que di, doncs, allà també fan falta. De fet, hi ha moltes persones que viuen al Remei que diuen: uf, jo cada vegada que he de baixar he d'anar fins a l'altra punta, doncs, mirar que hi hagi establiments repartits per tot el poble. Tu vols muntar una carnisseria, doncs mira, aquí em fa falta una, doncs mira de poder-ho, no? I aquí després, des de l'Ajuntament, el que hem d'ajudar és d'alguna manera que hi hagin locals que es puguin mantenir, o que es pugui fer una gran inversió per remodelar i per tirar endavant aquests serveis. A mi, cada cop que veig que una família, doncs, tanca un local comercial perquè ja no li convé, perquè no troba llogaters, o perquè el sou, el lloguer que li paguen, doncs, no li interessa, i fan un habitatge, això sap molt de greu. que tothom pot escollir-ho, però clar, sap de greu, des de promoció econòmica i de comerç això no estem del tot, no estem del tot contentes, però bé, aquest serà per fer, o sigui, a partir d'aquest estudi mesurarem i veurem quants establiments d'aquest tipus, que ja una miqueta ja el tenim, perquè això des de la piqueta, les persones que porten comerç i que porten empresa i emprenedoria, fa molts anys que tenim el registre. De fet, creiem que a la piqueta tenim més dades d'empreses, d'indústries i de comerços dels que tenen les activitats econòmiques, la regidoria d'activitats econòmiques. Si alguna vegada es necessiten dades, les tenim més a la piqueta. Doncs això s'ha d'endreçar i s'ha de promocionar, que es pugui... Jo crec que des de l'Ajuntament es poden fer polítiques públiques per afavorir que es s'obrin i inclús activitats noves, no? Activitats que... Clar, jo en el meu partit polític també tenim joventut, no? I els joves es queixen de que no tenen un lloc que en diuen, doncs, recreatiu. Per mi no és recreatiu, això és més aviat, si vols, de sociabilització i d'educació, que els joves no hagin de marxar, per allò que parlàvem, de ser més sostenibles, més saludables i, a més, de seguretat, no? Per evitar riscos, que els nostres joves puguin tenir un lloc de sociabilització dins del poble. Això s'ha d'intentar. Vam tenir la taula de comerç i va haver-hi dues persones que em van reclamar. Dius que aquí a Caldes les activitats econòmiques com recreatives, que són això, que hi poso en dubte que hagi de ser un recreatiu, no les podem fer dins del poble. Les envien en el polígon industrial i a més han de fer-ho de manera separada en un edifici o fer una doble paret. Això és una llàstima, perquè
7: està pensant
3: al final...
7: en una bolera, per entendre'ns, o...
3: Una bolera, pregunto, o uns futbolins, coses, clar, és un lloc, un recinte, on ells puguin estar-ho, elles puguin estar sociabilitzant de manera segura i que no hagin d'estar, doncs, pel carrer, i a l'hivern, doncs, fent, doncs, la gresca fora al carrer.
7: O marxar del poble.
3: I a marxar del poble és el pitjor, sí.
7: S'incorpora al programa l'Àngels Pou, gestora financera, que té una pregunta per la Roser Xalabardí.
8: Bona tarda.
3: Bona tarda, Àngels.
8: Gràcies. Una pregunteta només així, d'alguna manera, et faré una pregunta així com una mica seguida, perquè tu em vagis resolent. Estic d'acord totalment amb el que diu la Marta, vull dir, al final benvingut sigui aquest diagnòstic. Sí que crec que hauríem de saber més o menys quina data teniu prevista de que us facin l'entrega o valoració d'aquest estudi. Crec que seria important perquè, clar, no només això implica que suposo que ara ja ho sabeu, d'alguna manera també, i aquestes persones que facin aquest diagnòstic segurament que preguntaran, és quantes comerços han tancat, perquè se sap que darrerament o en aquests últims anys han plegat molts. D'alguna manera també el tema de taxes, tot i sabent que hi ha aquesta reclamació, abans no es tingui aquest diagnòstic, està previst algun tipus de suport per poder d'alguna manera minorar aquests costos al petit comerç? I l'altra pregunta que et volia d'alguna manera fer és: el bo de comerç que estava previst es farà, substituirà aquest diagnòstic al bo o quedarà una miqueta per més endavant? I ja per últim, la fira d'ocupació que tinc entès que no s'ha fet durant aquest any o el passat, si tenit també previst fer-la. T'he fet moltes preguntes de cop, eh?
3: La primera era si quan s'acabarà
8: el diagnòstic, quan us ho entregaran.
3: Sí, sí, això, les enquestes les començaran a fer de seguida i això esperem i desitgem que això el mes de desembre ja estigui enllestit. Com heu dit, és un estudi que ja han fet en altres municipis i bé, és un recurs que també hem aconseguit de la Diputació, això és un cost subvencionat per l'Ajuntament i això dins d'aquest any s'ha d'haver fet. La segona és les taxes s'han pujat per tothom, perquè feia molts anys que no s'apujaven les taxes i els impostos municipals, i el que els preocupava més, i és veritat i tenen tota la raó, és que les deixalles als comerços són molt elevades. Bé, va ser això va ser una política que es va decidir, doncs, que s'apujava un tant per cent a tot el municipi i en canvi doncs, un percentatge més elevat a sobretot els comerciants, perquè les empreses acostumen a tenir moltes les seves recollides selectives i llavors no paguen taxa de deixalles. Per tant, es carrega molt als professionals, a les persones autònomes, als comerços, amb una taxa que de vegades, com elles diuen, és que com a molt escombrem una miqueta i poca cosa més, perquè la recollida de cartró i de paper es fa de manera selectiva. Llavors, bé, aquest any es va aconseguir en el pressupost des d'Economia, es va comprometre el regidor que abans ha parlat, en David Través, es va comprometre que hi hauria hi ha un recurs de 15.000 euros per ajudar a pagar, que passa que és en forma de subvenció, eh? Llavors ara ja s'està estudiant, tenim tres propostes de com repartir aquests 15.000 euros en funció dels metres quadrats, en funció de l'activitat i es repartirà una miqueta amb una escalada que ja també està proposada. Altres coses, jo clar, des d'urbanisme...
8: El bo comerç
3: era una política que, o una cosa que havia funcionat molt a la Cambra de Comerç i en aquí bueno, hi va haver-hi el canvi en la Cambra de Comerç de Barcelona, això ho portava una persona que havia funcionat molt bé a Badalona i aquí doncs no ho hem acabat d'aplicar, és veritat. Com que aquest recurs, diguem que la Cambra de Comerç tampoc no ha acabat de funcionar, potser ens hem d'inventar i fer-ho. Ara tenim una empresa digitalitzadora que té moltes idees i podríem, de cara a la propera legislatura, perquè ara seria una cosa que quedaria molt malament de que ho apliquéssim, no? de fer aquests bonus així, és una cosa que haurà quedat per fer, sí. Llavors, el que sí podem fer és altres coses, no? Teníem al cap, per exemple, tenim una empresa que gestiona els aparcaments de càrrega elèctrica i bé, doncs segurament ens acabarem de posar d'acord doncs amb fer una promoció de dir vine a comprar amb cotxe elèctric a Caldes i així doncs serà una manera d'impulsar que vinguin les persones doncs de fora, que anirien a comprar potser en altres establiments, doncs de venir a Caldes i tindran doncs la manera de càrrega o la gestió d'aquesta càrrega de vehicles elèctrics doncs de manera més fàcil. I quina més havia quedat? A part de la del bono comerç, una entremig.
8: La fira d'ocupació.
3: De fet, nosaltres el que hem fet és la fira d'AFP. La fira d'ocupació és un tema que ens ha quedat. Aquest any ja vam mirar-ho de fer que vinguessin empreses a fer entrevistes durant la fira de la formació professional, que aquest any es va haver fet aquí, es van dividir els diferents cicles formatius per la piqueta i ens ha faltat que vinguin empreses a fer entrevistes, que això es fa a Granollers per dues vegades i es fa a l'Engròs. Hi ha hagut ara el Girafeina a Granollers, que ha tingut molt d'èxit, i això la Cambra de Comerç ho fa força bé. Doncs ho ampliarem, com que aquest any hem començat amb lo de les ambaixadores de la FP, doncs l'any que ve farem no serà el Girafeina, però serà hi posarem un altre nom.
7: Mercè?
9: Sí, una pregunta. Estàvem comentant lo de les taxes que has comentat. A veure, el tema de les taxes per donar subvencions, per anar a buscar a veure com ho fem per rebaixar la taxa, no seria més fàcil? No sé, vaig a proposar una idea, igual no és vàlida, eh? Però no seria més fàcil dir, a veure, perquè jo era professional i era carn d'aquest tema, o víctima, vaja. Si jo reciclo i porto a la deixalleria i tinc un tiquet de deixalleria, com sempre s'havia fet en els particulars, que les empreses i els autònoms estarien obligats a fer-ho per no crear deixalles, però bueno, si ho fan i tenen el comprovant, per què no s'aplica directament el descompte? És molt més fàcil, no cal subvencions, no cal fer estudis, no cal fer històries vàries. O sigui, facilitem les coses. per mi, aquesta seria una. I després un altre tema seria el que estàveu parlant, de fer aquest estudi, de veure quin tipus de comerç tenim, què és el que necessitem, què és el que volem. Val. Al final es fa l'estudi, que té un cost, es fa l'estudi, però al final serà una decisió política el que s'implanti un negoci o un altre, si s'obri una botiga o s'obri una altra, en funció de les necessitats que aquest estudi hagi dit que tenim en el poble, o del tipus de comerç que tenim en el poble, o si s'ha de limitar un tipus de comerç i un altre no. De veritat que necessitem aquest estudi? Si al final és una decisió política, no estem veient que s'estan demanant permisos per obrir comerços que són repetitius i que cada 10 passos tenim el mateix? És necessari dedicar aquests diners a fer aquests estudis quan al final serà una decisió política que es posi una empresa o es posi una altra, es posi un negoci, es posi una altra, es posi una botiga o es posi una altra? Jo és que em supera una miqueta.
3: No, Mercè, el planejament urbanístic va ser una decisió política que es va fer fa molts anys.
9: Sí, clar.
3: El pla estratègic que s'està acabant ara, que em sembla que un dia d'aquests s'acabaven les votacions, no? La participació ciutadana s'acaba el dia 19 o una cosa així. Al final també és una decisió política.
9: Tot.
3: Doncs si aquesta decisió política que s'ha pres un dia no funciona, anem a canviar la norma.
9: No, però és que ja estan veient que no funciona.
3: Mira, jo el primer que em vaig trobar aquí quan vaig arribar a govern, amb moltes ganes de canviar coses, és amb el tema de les teulades. Val? Jo, com que estic a Salut Pública, al principi doncs havia també anat amb alguna reunió que s'havia de treure la famosa uralita, no? Uh-huh. El fibrociment. I llavors, doncs... Doncs amb les cases que rodegen el poble, que en són moltes, o les naus de agrícoles i rurals, doncs els hi feies posar la teula de ceràmica vermella. I això ho diu el planejament urbanístic. Doncs anem a canviar-lo. M'ha costat 2 anys. I una persona que vam haver de contractar des de pagesia, des de la meva regidoria, per fer aquest estudi. Val? Perquè, clar, evidentment hi ha altres interessos dins del tema urbanístic, i el canvi de planejament urbanístic va dir, doncs, tu mateixa, no? Això, i llavors per protegir-nos de cabirols i de senglars, aquestes plagues que en el món de la pagesia també els afecten moltíssim. Doncs havíem de posar unes tanques que eren de 1,5 metres i 30 centímetres per sota, perquè hi passin els senglars, els conills i les persones també, si vols, no? Doncs per al sector de l'horticultura i de la pagesia això era un problema. Doncs no funciona el planejament urbanístic, que me'n vaig trobar un que s'havia canviat el 2014, que no es va tancar fins al 2024, o sigui, va passar 10 anys per arreglar unes feixes, per fer arranjaments de millores de agrícoles i tot això, però això va costar 10 anys. Doncs aquest canvi de planejament m'ha costat 2, però espero tenir-lo a dins d'aquesta regió, perquè hi ha moltes peticions de fer tancats i estan aturats per això, o de canviar teulades, que ara mateix doncs, hi ha subvencions per canviar l'uralita i no poden fer-ho perquè tenim això tancat. Aquesta nit s'acaba l'exposició pública, o sigui, espero que avui ningú presenti res en contra d'això perquè ha de tirar endavant. Doncs si la norma no funciona, anem a canviar-la.
9: Claro, però és que jo no t'estic parlant de les normes ni de planejament urbanístic, t'estic parlant d'activitat econòmica.
3: Sí, regidoria d'activitats econòmiques no depenen de mi. Bueno. Aquest és el problema, val? Això per començar. Bueno, perquè al final...
9: Si jo haig de donar permís a un comerç de proximitat o a un d'ungles o a un forn... Doncs...
10: Aquí hi ha una cosa que a mi, perdoneu-me, però m'explota el cervell. O sigui, per molt que tu, Roser, comentes que tu, activitat econòmica, no et pertany. I que per tant és una altra regidoria diferent i és una altra regidoria diferent i... ja, perquè tio, no... però esteu tots al govern, sou companys, reuniu-vos, parleu-ne.
3: No, Marta, que aquestes coses no t'arriben, continuadament van presentant la gent coses i canvis.
10: Però per què no feu reunions de
3: sí,
10: planejament?
3: Se'n fan. Les de planejament no.
11: Però d'alguna manera està dient alguna cosa molt clar, que estem debatent alguna cosa que al final estàs de cap estàs al capdavant de comerç, et toca, perquè tens la teva regidoria, i aquesta tertúlia crec que també ha de servir una mica per créixer tots. És el que està dient ella, és dir, bueno, però què es fa? És igual que la part econòmica no dependi, però clar, algú, encara que si tens el poder de regidor, has de poder dir, escolta'm, fins aquí estem, i això hem de poder-ho... És una visió meva, perquè et dic una cosa, està dient, no, està clar que no. El que està dient, no, potser mira, no, però hem estat a govern,
10: i en el meu món, jo ara m'emporto en el meu món tècnic, vale? Sí. Ja més enllà de la meva visió política, el meu món tècnic, jo pertanyo a serveis socials, però serveis socials també treballem amb habitatge. Si jo tinc la meva regidora de serveis socials i tinc el meu regidor d'habitatge, si jo no els obligo a que entre ells dos es parlin i es posin d'acord i expliquin i busquin mecanismes conjunts, no té sentit la part de la meva professió tècnica, que per tant...
3: Tu ets tècnica, per això.
10: Jo sóc tècnica. Per tant, igual que nosaltres de nivell tècnic ho demanem, vosaltres, des de dalt, com els regidors, hauria de ser bàsic a la vostra tasca. O sigui, sou representants polítics, sou qui es mou i qui inverteix els diners d'una manera o d'una altra. No sé... Però...
3: Quan es demana un permís de canvi d'activitat o de canvi de persona propietària d'aquesta activitat econòmica, això no arriba perquè es fa un assabentat, que es deia abans, no sé com es diu ara, una certificació prèvia que comences les obres. Llavors s'ha de passar una inspecció conforme aquesta activitat està ben regulada. I això, o sigui, si a mi no em ve la persona interessada en dir, ostres, hi ha això que no acaba d'enllaçar, mira, aquesta setmana m'han explicat una família que lloguen un local i tornen a posar un altre lloc d'ungles, ja està endavant, saps? Quan te n'assabentes, això ja ha passat per la part tècnica. Jo tinc 6 regidories i ja en tinc prou per diguem que...
10: Ja, però és que tens regidories que no es comuniquen entre elles, i tens regidories que tenen vasos comunicants purs i durs, i no et pensen de tu mateixa. Per tant, no sé, fem real.
3: Tu has estat al consistori, Marta, sí, i saps doncs, que moltes coses ja venen fetes. A més, amb majories tan antigues, encara costa més. Aquest és el primer cop, després de 15-16 anys, no?, que ja s'ha trencat una mica aquesta majoria, i la salut d'una persona també de vegades s'ha vist molt afectada, inclús a possibles amenaces que hi puguin haver vist. Però jo, al final, em vaig comprometre a fer una sèrie de coses i les faré. L'activitat econòmica s'ha de regular, per això s'ha de fer aquest pla d'usos que creiem des de promoció econòmica que ens podrem, com a no, encarrilar les coses per la propera legislatura. Daniel.
12: Canvio una mica de tema. Vinga. Feu un estudi en PIMEC. Sempre explico que tenim l'IRTA aquí al costat i que estem d'esquena a l'IRTA, que no el coneixem. L'IRTA té un centre de recerca, de fet conjuntament amb l'UPC, el Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari, que de fet el seu tema és l'alimentació i l'agricultura. S'escau realment que des de Caldes es pugui establir col·laboració i un treball en l'àmbit alimentari s'escau del tot. I més tenint en consideració que en aquest món on el comerç té una competència duríssima, que és els grans subministradors que porten els paquets a casa, són les grans superfícies. Peculiaritats com són els productes alimentaris que tenim a Caldes són excepcionals i permeten tenir caràcter propi. Per tant, aquesta jo crec que hauria de ser també una opció, recordar que tenim l'IRTA aquí al costat i que el CREDA és en particular un centre on es pot fer recerca per ajudar-nos a avançar en el comerç agroalimentari, però també en la producció agroalimentària.
3: Molt bé, tu creus que podríem fer un conveni amb l'IRTA?
12: Evidentment, sí.
3: Val,
12: sí.
3: Doncs mira, tirem-ho endavant, no? No és veritat, tenim tota l'horticultura de Caldes i tota la pagesia, que ells tenen els seus mecanismes i van fent, però ja prou feina tenen en tirar endavant i en lluitar doncs, precisament amb els senglars, no?
10: Però això és bàsic, és a dir, o sigui, m'ha semblat perfecte el que acaba de succeir, i m'ha semblat perfecte perquè per fi es troben dues persones de dos àmbits i ostres, es coneixen, hola! No, no, ho sento. O sigui, això era el que em referia jo al principi, no? Quin model de poble volem? O sigui, quin tipus de comerç volem potenciar? Quin tipus d'activitat econòmica es vol al municipi de Caldes? Quin tipus d'avantatges volem crear? O sigui, quina és ara mateix una de les demandes de Barcelona, per exemple? No? Una de les demandes de Barcelona és s'han perdut les botigues de poble de tota la vida, no? O sigui, s'ha transformat en una ciutat totalment aparador, una ciutat pel turista o una ciutat totalment fora de les dimensions reals del pensament. Caldes no està lluny d'aquesta realitat.
3: No, Caldes està molt a prop de ser ciutat.
10: Exacte.
3: També,
10: sí. Llavors, realment ens hem plantejat què és el que volem com a municipi?
3: Des de comerç, sí.
10: Des de comerç i des de totes les regidories que treballen pel mateix objectiu.
13: Pel poble.
10: O sigui, tu ara mateix acabes de parlar amb una proposta d'agricultura i de ramaderia. O sigui, curiosament perquè pengen de tu també, però és que potser jo què sé, et planteges d'aquí una estona amb una altra persona que té activitats artístiques i escèniques i no cau de tu, però et fa una proposta nova d'una activitat. Ostres, no li buscaràs a qui recau la regidoria? Pregunto.
3: Sí. Sí, clar, però aniran a veure aquesta persona. A mi els barris, per exemple, em venen a venir a veure per temes de mobilitat o per temes de comerç, però per temes més urbanístics o de seguretat o així es van...
10: És que tu acabes de dir fa una estona enrere que tenir llum al carrer amb els comerços provoca seguretat.
3: Sí, clar.
10: Llavors també t'has de plantejar una proposta de seguretat i de potenciar que els comerços o que el comerç sigui part d'aquesta planificació de seguretat i de...
3: Ja ho tenim lligat precisament amb aquesta operació que fa la Diputació de Barcelona de tenir el llistat d'aquells establiments que tindran un distintiu que si tens un problema trucaràs des d'allà.
13: Però això no és llum ni seguretat, això és
3: la llum és tenir un establiment. No,
13: és donar vida.
3: És donar vida és conservar aquests establiments. I aquest és l'interès.
13: Donar vida, però...
10: Normalització lingüística.
3: Això també.
13: No, això és un altre tema.
10: Comerços que parlin català.
3: S'està treballant, les parelles lingüístiques, aquí la persona...
10: Els comerços que tinguin un distintiu que són comerços que parlen el català, que tenen... Però això també penja normalització lingüística i comerç, no? O sigui...
3: Proposa-ho, és que hi han hagut moltes activitats, Marta, que
10: tu sembla que no fem. Que sou vosaltres els que esteu al consistori.
3: Perdona, però tu estaves abans a la política, aquestes coses haguessin pogut fer abans. Doncs es van fer
10: lluites,
3: a mesura que...
10: Però com dius tu, veníem d'una majoria absoluta. Tu t'has tenir la sort que la vas trencar, mira.
3: Quina llàstima.
10: Llavors, mira, doncs, fem el que calgui fer.
3: Molt bé.
10: O sigui, justament és que se t'estan fent propostes ara mateix, que estàs a un any vista.
3: Però que són propostes, però que no les farem ara, que tampoc estaven en el pla
10: d'activitat.
3: No estaven en el pla d'activitat municipal.
10: Bueno, és igual, és que realment hi ha coses, Roser, que a mi m'ha explotat el cervell en el moment en el que heu posat a sobre la taula, això no és la meva regidoria i no ho tindré en compte.
3: No, és que, bueno, a vegades et diuen que no et posis on no et toca. I a mi m'ho han dit més d'una vegada, saps?
10: Torno a repetir, model de poble. Torno a repetir, model de poble.
3: Model de poble és un poble que hi hagi un comerç de proximitat, que la gent pugui anar a comprar. Tindrem un poble cada cop més ancià, més vell, no? Doncs afavorir que aquelles persones grans doncs, puguin anar a comprar al petit comerç i que just igual doncs, els hi puguin portar a casa, que les persones grans puguin viure a casa seva, que no hagin d'anar a la residència d'avis.
11: No cal esperar un estudi.
3: Hem fet un pla de salut que moltes d'aquestes coses s'hi recullen, perquè és un pla de salut que es va demanar
11: no
3: dins del consistori.
11: No, o sigui, la pregunta
3: tot
11: és...
3: No es pot actuar tan ràpid, Àngels. No es pot actuar tan ràpid, ja està. S'ha anat fent de mica en mica. I et dic jo que el servei de robòtica a mi m'ha costat gairebé 3 anys, el de la pagesia... Doncs...
11: Sí, perdona, parlant de l'essència de Caldes és el comerç.
13: Perdona, el servei comerç. De robòtica és un servei nou. S'ha d'implementar, s'ha de crear, s'ha de...
11: Sí.
13: Tot això entenc que s'hagi trigui 3 anys o els que calgui. El que no entenc jo és que em diguis... I no és res contra tu, eh? Vull dir que és una cosa...
3: Sembla que m'ho esteu dient.
10: Ets la cara visible del comerç.
3: Som la cara visible del comerç, vale? Doncs jo tinc a darrere les taules de comerç i fan les propostes de les persones que venen a la taula de comerç i intentem fer les coses que en la taula de comerç es parlen. Ja està.
13: Bueno, continuo amb el meu discurs. Jo el que no entenc és que, diguem, que necessitem aquest pla de... no, d'usos, bueno, com li vulguis dir, per saber què volem en el poble, que em diguis que hi ha un canvi d'activitat en un local i que automàticament es dona el canvi d'activitat i que no te n'enteres. O sigui, això és el que jo no entenc. Perquè mira que quan ets professional, quan ets comerciant, quan són vinga pals a la roda, i llavors resulta que a la regidoria corresponent no se n'enteren que en aquell local hi ha un canvi d'activitat i que s'ha de permetre sí o sí aquella activitat, encara que sigui nociva, insalubre...
3: No, perquè activitats perquè... econòmiques es fan les inspeccions pertinents.
13: Sí, sí.
3: d'aquesta autorització.
13: Sí. I si tu no vols aquell tipus, perquè ara dèiem, volem que la gent gran vagi a comprar al poble.
3: No pots restringir-ho ara mateix.
13: Això és el que et volia
10: preguntar. Amb les voreres que tenim?
13: Per què?
3: Ara no es pot restringir.
10: Amb les voreres que tenim per accedir al...
13: Això és una altra història. Això és una altra història. Però tu dius, la gent gran vols que vagi a comprar al poble. A on ha d'anar a comprar? Si només hi ha botigues d'ungles, botigues de telèfons, botigues...
3: No, hi ha centres per poder anar, hi ha botiguetes per anar a comprar.
13: Jo, botigues d'especialitat, o sigui, com ell diu, tenim un món agroalimentari en aquí especial, que com els tomàquets de Caldes no n'hi han, i jo no els trobo en el poble. On els vaig a buscar? És que no hi ha botigues bones.
3: Doncs tens verdureries i fruiteries de bona qualitat aquí a Caldes.
13: Sí, n'hi han. Les grans cadenes, o si no. Les altres que vés a saber d'on t'ho porten. I jo no me n'enfio, jo vull producte d'aquí Caldes, però és que no sé on anar-lo a buscar, és que no hi ha una botiga especial.
3: El mercat, i això és... els dimarts, sí,
13: home,
3: el
13: no mercat. Es tracta d'anar als mercats el dimarts, es tracta de que jo pugui anar a comprar qualsevol hora del dia en una botiga. Per què no es fomenten aquestes botigues d'especialitat aquí en lloc de les ungles i dels no sé què i dels telèfons?
3: Perquè tenim una formació professional de bellesa a l'institut i després...
13: No, perquè és un mal, és un mal a tots els pobles. Sí,
3: Mercè,
13: però estem parlant del nostre.
3: Ja tenim centres de verdura, de venda de verdura i de fruiteria de qualitat a Caldes.
13: Sí? Ah, doncs després em donen la llista, així podré anar-hi.
7: Àngels, i després seguirem avançant una miqueta, si no, no parlarem ni de la zona blava ni del Burgull. Ni...
11: No, jo només tinc d'alguna manera un comentari, que suposo que no deus estar al cas, evidentment que no. Hi ha un comerç que es va posar aquí a Caldes fa 3 anys, ho sé perquè he vist els documents, 3 anys es va posar a Pi Maragall, va entrar l'Assabentat, després de 3 anys s'ha canviat el mateix Pi Maragall de lloc, i encara no li ha arribat res.
3: Que no li ha arribat res de què?
11: Res, ni per la taxa, res, ni la inspecció, evidentment, ni res, vol dir res. Res
7: ha estat en marxa el
11: negoci. Res, porta 3 anys en marxa, s'han canviat de local, d'un lloc més amunt i més avall.
3: I no ha pagat ni taxes, vols dir?
11: No, ell ha fet l'assabentat, com ha de fer l'Ajuntament.
3: Bueno, és que un assabentat el que et fa és, fins que no diguin res en contraris... Això,
11: clar, sí, hi ha unes taxes... Doncs ho dic perquè m'ho van dir, que és estrany. I això ho sé perquè els assabentats sembla ser que tampoc funcionen massa bé.
3: És que no hi ha la persona, no hi ha una persona experta en activitats econòmiques ara.
11: I no hi ha ningú que se la substitueixi.
3: Hi ha una persona amb que fa els efectes, sí. Hi ha una persona que fa els efectes, que ha tingut un problema de salut alt i no s'ha substituït a l'expert que hi havia.
11: Sí, això no en poso cap dubte.
3: Jo dic el que sé perquè...
11: Però no es pot posar una persona, no es pot agafar si està de baixa.
3: Es va fer una proposta, de que fos externalitzat, que això fos externalitzat i no es va acceptar.
11: Aviam,
3: es va demanar, hi ha municipis que aquesta tasca, inclús de les llicències d'obres, les fa un òrgan col·legiat extern. Doncs aquí s'havia avaluat, s'havia fet una proposta d'un grup o d'una entitat o d'una empresa que ho podria fer i no es va acceptar, per el cost, suposo.
7: Però si una persona està de baixa, que és un tècnic...
11: Que és el que dic, que això s'ha substituït.
3: No s'ha fet la borsa, em sembla. No s'ha constituït una borsa de treball.
11: I això no es pot, d'alguna manera, dir, escolteu, això no es pot deixar. Vull dir, ara
3: sí, sí, són impostos pedres, i taxes que es deixen
11: que
3: de cobrar.
11: Que es deixen de cobrar, per sí. favor. I a més, sense una inspecció tècnica. Mm. Que aviam, que si són ungles o font, no sé, o telèfons...
13: O peus, és igual.
11: No, les, no però què vull dir? Però... Que, clar, si hi ha sí. algun comerç o alguna cosa que sigui menjar o que sigui alguna cosa...
3: No, això es fan moltes inspeccions. Tot el que és la salubritat...
11: Però sí, per què no es fan aquestes? Haurien d'anar totes juntes.
3: No, perquè això no és salut alimentària. Els que són de salut alimentària...
11: Perquè llavors ja
3: pengen
11: de la Generalitat, ho sé, clar. Vale.
7: Podem saber de què és aquest comerç que ha canviat de lloc?
3: No cal.
11: No, però també aprofito per dir-ho. I a mi m'ha passat personalment. Jo he demanat per farà cosa d'un any i mig o dos anys, any i mig exactament, per fer una petita tanca a casa, i sóc rigorosa i sempre dic, jo la primera vaig fer una instància per canviar la tanca, el filat, o sigui, un any perquè en arribi, i sota una segona reclamació que dic, ei, no m'heu cobrat la taxa, això ho pregunto a gent de Can Maspons i em diuen, ui, ni et preocupis, jo he fet això, jo he fet allò, jo he fet el bany, jo he fet aquest assabentat, he fet l'altre, i a mi encara no m'han cobrat després de 3 i 4 anys. Crec que tenim un problema.
13: Doncs potser que vigilem més
11: aquestes taxes... Estem perdent diners.
13: I deixem de martiritzar els pobres professionals i petits comerciants i empresaris.
3: I pagesos, exacte, també, de vegades. Sí,
10: a mi el que em sorprèn és que... o sigui, el plantejament d'externalitzar aquest servei s'hagi posat sobre la taula i encara us sorprengui que no s'hagi acceptat. O sigui, és que no s'ha d'acceptar una externalització d'aquest servei quan hi ha una vacant que s'ha de cobrir. O sigui, ni de conya s'ha d'externalitzar aquest servei.
3: Bueno,
10: a no ser que es vulgui amortitzar aquesta plaça perquè aquesta persona estigui en una jubilació o a peus d'una jubilació, doncs llavors aquesta baixa s'ha de cobrir.
7: Sí, sí.
10: O sigui, no hi ha més.
3: Possible, sí.
10: O sigui... Bueno.
7: Passem a la zona blava, que és un altre aspecte controvertit quan es parla de comerç, l'aparcament en zona blava. Des de les administracions defensen que serveix per fomentar la rotació de cotxes i que fa més fàcil que es pugui aparcar per anar a comprar.
3: Uh-huh.
7: Ho comparteix?
3: Sí.
7: Creu que ajuda a fomentar el comerç local?
3: 100%, sí.
7: Però sembla que no tots els comerciants hi estan d'acord. Hi ha alternatives? Quines opcions d'aparcament gratuït hauria d'haver al poble? No troba que n'hi ha poques, perquè ara mateix aparcament gratuït als extrems del poble.
10: I ni això.
7: No, penso en les Cremades i en el Caprabo, no? Per entendre'ns.
11: I que no hi hagi cap acte...
7: Poca cosa més, per no dir cap més.
3: Hi ha diferents superfícies sense edificar que s'estan aprofitant d'aparcament i n'hi ha alguna que es podria netejar més. I crec que això aviat, de fet, avui ho hem estat parlant per tenir algun espai més i llavors fa falta un aparcament al centre del poble, sí. Un aparcament soterrat,
13: gratuït,
3: un aparcament
13: si
3: elevat.
7: Gratuït.
13: Però si en tenim.
7: Jo parlo d'aparcament gratuït.
11: No, el tenim.
13: Perdona, els residents tenim 2 hores en l'aparcament soterrat per anar comprant, tenim més que de sobres, no està pas ple tot el dia.
3: Mm-hmm.
13: Que a més tenim 1 hora i mitja a la zona blava.
3: S'estan demanant llocs per aparcar. Hi ha molta gent que viu amb pisos que llavors no tenen plaça d'aparcament.
13: Això és una altra cosa.
3: Mm-hmm.
13: Les places de pàrquing en vivenda.
3: Mm-hmm.
13: Això no ho sé com està ara en aquests moments, però fa anys es va parlar que tota nova construcció havia de tenir el seu pàrquing cada pis.
3: Mm-hmm.
13: Tristament, amb una sola plaça de pàrquing cada pis no n'hi ha prou. Almenys hauria d'haver-hi la possibilitat de que tinguessin la plaça obligatòria i una plaça a més, lliure, que es pugui adquirir o es pugui llogar amb un tercer o que puguis o disposar-ne tu, si t'interessa. Però més places de pàrquing gratuïtes al poble? No ho entenc, perdoneu.
7: No tothom qui ve a comprar al poble viu al poble. Suposo que volem comentar que només comprin els del poble. Suposo que és això.
13: No, jo vull que comprin els del poble. I que vinguin i que vinguin i puguin aparcar els del poble. Els de fora del poble ja m'està bé que estiguin a fora. Ja m'està bé que
7: estiguin
13: a fora.
7: O que paguin des del principi.
13: O que paguin des del principi, clar.
7: El que passa que a vegades
13: com
7: són
13: a tots els pobles.
7: El que passa que a vegades són zones d'influència. No parlo de gent que ha vingut a Granollers o de Barcelona a comprar a Barcelona. Són zones d'influència properes, com pot ser Vigues, com pot ser Santa Eulàlia, com pot ser...
13: Pues que paguin.
7: I que realment és una zona d'influència que potser que el que tens més a prop és Caldes, però no estàs empadronat a Caldes.
13: Hem de recaptar, eh?
7: Sí.
13: Clar,
7: suposo que es tracta d'això.
13: Vull dir,
7: suposo que es tracta d'això. El Daniel volia dir alguna cosa.
13: Jo soc proteccionista pensa en l'habitant de Caldes.
12: Aquí sí que hi ha una qüestió de model de poble.
10: Exacte.
12: Estem sota la dictadura del cotxe, eh? I això s'ha de canviar radicalment. És una qüestió de salut, eh? Fa poc es va fer un estudi sobre la contaminació a prop de les escoles i totes excepte una estaven per sobre dels llindars que es recomanen per garantir la salut dels infants.
7: Aquí hauríem de parlar de les línies d'autobús, sí. De les urbanitzacions...
12: Si parlem d'alguns pobles, d'alguns carrers, no sé, penso en el carrer Escoles Pies, estaria bé mesurar la contaminació en aquell carrer, per exemple. Hem de canviar la mentalitat dels nostres conciutadans. No pot ser anar amb cotxe a tot arreu. S'ha de canviar aquest àmbit.
13: Hem d'anar a peu.
12: S'ha d'anar a peu, i això vol dir que a fora hem de fer pàrquings, efectivament, a les afores, però a dins no. A dins del poble, no? A dins del poble s'ha d'anar caminant.
3: Perquè menys disuasoris, sí.
12: I s'han de tallar carrers, i això a Barcelona ho estan fent, i les zones que estan pacificades són extraordinàriament de qualitat.
3: Bueno, les zones pacificades a Barcelona s'estan posant en dubte ara per la seguretat, perquè entren persones de tot arreu.
10: L'exemple és Granollers, o sigui, que és el que tenim més a prop i és el model que sempre s'ha volgut, no?, com a emmirallar, i el municipi de Caldes s'ha volgut emmirallar amb el de Granollers. Però el tema està precisament en el que comentes. O sigui, si no tenim un model de poble al cap, per molt que vulguem fer 50.000 propostes, 50.000 estudis per cadascuna de les parceletes que toquem, no aconseguirem res.
12: Aquí sí que hi ha un model de poble que està en ment de molts, eh? Que és el cotxe.
10: Sí, però no, més enllà d'això...
12: Aquí hem de canviar el model de poble en utilització del vehicle. El cotxe ha de ser per anar fora, però per dins de poble...
10: Sí, però...
12: Tenim un poble prou petit que es pot anar en 15 minuts pràcticament de tot arreu. Per
10: sí,
12: tant,
3: o en bicicleta.
12: O en bicicleta encara menys, encara més ràpid. Per tant, cal treballar en aquesta direcció, i això vol dir posar pegues als cotxes i ser-ne conscients.
13: I tallar carrers, i fer vingudes peatonals.
3: Aquí. Hi haurà vehicles elèctrics més aviat, no?
7: Perdoneu, estem a 2 minuts del butlletí, com ja és tradició als safrets, i demanem a la senyora Xalabarder que segueixi.
3: Però jo tenia uns minutets més només perquè després del butlletí, evidentment haurem de parlar de Pimargall, haurem de fer un apunt sobre Pimargall, estàvem parlant...

0: Bé, doncs seguim aquí al safareig, ara en temps de tertúlia, pròpiament, amb la Marta Barnils, la Mercè Prades, el Daniel López Codina i l'Àngels Pou. Què us ha semblat l'entrevista?
1: Bueno, ha dit el que havia de dir, ni més ni menys. No. Clar, a veure, si s'està fent un pla, un estudi, un no sé què, on s'ha d'invertir diners, doncs ho ha de defensar, cosa que jo entenc que no fa falta. Vull dir, però bueno, entenc que no fa falta perquè és que és tan bàsic. Si al final és decisió política, si poses un negoci o poses un altre, estalvia't això, ja ho sap, o sigui, per lògica, ja sabem que no podem tenir un comerci un també i un altre també iguals. Volem fomentar un comerç variat? Doncs ostres, això s'ha de regular des de l'Ajuntament i s'han de posar d'acord.
2: Mercè, hi ha dades.
1: Hi ha dades.
2: O sigui, a mi el que més em sobta, però com a ciutadana, és que tot això existeix. Existeix amb dades. I llavors, si hi ha dades, és tan simple com demana estadístiques, posa algú a treballar. Potser hi ha molta feina, però bueno, si no, doncs agafa algú que es dediqui a fer un diagnosi, que ho pot fer, perquè les dades hi són a dins de l'Ajuntament. I al final, i la línia de política de comerç, evidentment, crec que està clara. Vull dir que llavors és dir, s'aposta per aquí i es mira si es pot portar i si es pot executar. Però bueno, si no ens en anirem al gener, febrer, clar, llavors ja no, anem, no hi haurà dades.
1: És el que t'anava a dir, aquí és allarga i aquí dia passa any empeny.
0: Fins a les eleccions.
2: No, home, aviam, si això arriba al desembre, que serà gener, febrer, perquè segur que no arribarà pas abans.
0: Ja heu dit que les enquestes acabaran,
3: les eleccions
0: es presentaran al
1: desembre. Clar,
2: clar, el programa ja estarà fet.
3: Clar.
1: Quin dia passa any empeny i llavors arribarem a les eleccions, clar. Llavors ja serà el problema d'un altre i aquest estudi que hem però fet ara i que hem pagat no servirà de res perquè el que entri, mira, no li agradarà.
4: També et dic una cosa, jo prefereixo l'estudi als plans aquests que fan de participació, saps? Els processos participatius, que ja abans amb un projecte decidit i tu només decideixes, això ja vaig dir una vegada, si vols patates d'acompanyament o vols amanida, però el projecte ja està fet.
0: Vale. Et refereixes a l'enquesta Horitzó 2020?
4: Tots i cadascun dels processos d'aquest municipi sempre han sigut ja amb el projecte tancat i et pregunten quina parafernàlia li pots posar de decoració i quina set de quin color.
2: I si no passa, com va passar a l'últim?
4: Que després ens tirem enrere, no, mai ningú més ha dit res i jo he desaparegut i ja està. Llavors, no passa res, o sigui, que jo prefereixo que facin una diagnosi perquè després no, tenen bé, un clar. Estudi molt ben fet, tenen un, encara que sigui un llibre de 55 pàgines en la que dongui quin és el motiu per al qual s'ha de fer una cosa o s'ha de fer una altra. I llavors és passi qui passi, de quin color sigui, els que vagin per allà sabran quines són les necessitats. El tema està en que realment aquestes necessitats han de tenir una idea i una predisposició i una infraestructura econòmica al darrere que realment, perquè el paper ho aguanta tot. Sí, el tema està en que el paper ho aguanta tot. Llavors, o comencem a plantejar-nos realment si més enllà de blanc o sigui, negre sobre blanc, volem fer realment quelcom, o ja podem anar fent els processos,
2: al final és un diagnosi, és un diagnosi
4: o els plantejaments,
2: no, només dirà on estem,
1: sí, i ja està.
4: Clar, però compte que després, però després, a mi ja em sembla bé, però la fotografia sempre ha de tenir una intencionalitat al darrere.
0: Però el tema està en que qui es trobi aquest diagnòstic se'l faci seu, no?
4: Exacte. Suposo,
0: també,
4: no,
0: perquè clar, que i més d'un any de les eleccions, vull dir que quan arribem allà
4: no sabem si hi haurà... Que sigui un compromís de que vingui qui vingui, sí o sí això s'ha de portar a terme, les propostes referents a aquesta diagnosi que ja s'ha fet. No? O sigui, que aquesta diagnosi sigui com... Vale, aquesta és la realitat, aquesta és la fotografia i el que ha de fer qualsevol partit polític que vingui al darrere, sigui el color que sigui, és donar resposta a això, perquè això és la fotografia real. El problema està en que això és totalment tendenciós i és totalment...
1: És el que bueno. Després arribi qui arribi, ho interpretarà com vulgui.
4: Ojalà m'equivoqui.

0: us ho dic.
1: Però jo el que em queixo és que estem invertint uns diners.
0: Tot a dir que això és una subvenció de la Diputació de Barcelona.
2: Però igualment són diners nostres, eh?
0: Sí, clar, però és que si no el destinen per això, el destinen a un altre projecte perquè bé. Això ja és un projecte...
1: Ja està bé que el dediquin a un altre projecte X, però potser el que interessa és que aquests diners s'inverteixin a dintre mateix el consistori, no cal donar a fer estudis fora. Fes l'estudi dintre mateix del consistori i t'estalvies aquests diners que potser els pots emplear en una altra cosa, perquè hi ha tècnics.
0: Això normalment sempre, quan et ve una subvenció de la DIVA, sempre et va associada a una empresa externa que et faci l'estudi X.
1: Bueno, però li donen a la PIMEC, eh?
0: Bueno, ja, això és una altra cosa que podríem discutir.
1: Clar.
0: Aquí és on podríem discutir-ho. A l'empresa real que hi ha al darrere.
1: Sí. Però és que la PIMEC no... A veure, és petita i mitjana empresa i com a tal, és això, petita i mitjana empresa, el comerç, que jo sàpiga, no està a la PIMEC.
0: Bueno, és petita, no? És
1: el, sí, però autònom, no està la
0: PIMEC.
1: Sí, però no està la PIMEC.
2: No tenen temps d'anar-hi.
3: Clar, no, però s'ha parlat de donar opcions i ajudar a la petita mitjana empresa i als autònoms. Que aquest estudi també anirà enfocat cap aquí.
1: Mira, els autònoms són els pobres desgraciats de la pel·lícula, ja t'ho dic.
3: Això sí.
0: Bé, el que m'ha sorprès és que digués és que hi havia, o sigui, part del conveni que havien fet, del conveni Marc, que era una col·laboració en general, que tampoc ha dit ben bé a què dona resposta a aquesta col·laboració, però sí que ha dit que faci gestions administratives que els autònoms no poden fer. Sí, a mi això no, també
2: això
0: he pensat.
2: Això és el que busquen, suposo.
3: No que no pugui fer, sinó que els pugui resultar feixuc tota la qüestió burocràtica i que els puguin ajudar, bueno, en aquesta gestió.
1: I no us sembla, que no ho sé si ho estan fent, però potser les ajudes haurien d'anar perquè tots els petits comerciants autònoms estiguin a l'OSIC i sigui l'OSIC la que els hi faci tots aquests tràmits? Digo jo, no sé. Perquè bueno, jo com a professional i com a autònom sempre m'ho he fet jo.
2: I comentes d'alguna manera l'UFIC. Vull dir que al final seria un altre conveni de col·laboració que se'n fan molts aquest ajuntament, que no costen tant i que en facin.
1: Si
2: no, està molt bé la idea també. Però és que al final això ho fan molts ajuntaments, d'acompanyar els autònoms. Si són els que més els hi costa.
0: Exacte, és que jo podria
2: Bueno, els que som autònoms ja ho sabem.
1: Que després de treballar tot el dia amb el teu te n'has d'anar a casa a fer papers.
3: A barallar-te amb la burocràcia. Daniel, vols aportar alguna cosa en aquest sentit?
4: No.
3: Estàs aquí molt callat.
4: Em sembla molt clar que poder estudiar és important per poder entendre, eh? Però també cal veure com s'encarreguen els estudis, eh? Perquè...
1: Sí.
4: Perquè el que deia la Marta en aquest sentit era molt important, el model de poble, eh?
3: Exacte.
4: I està clar que en alguns temes no coincidim, eh? Un model de poble per viure, un model de poble per tenir salut, per respirar,
0: de cara al tercer, no? Que vingui
4: un model de poble per al futur, és el que és capdalt, i això és el que determinarà de quina manera podem tenir un comerç o un altre. Que hi ha comerços com els d'ungles, que com podeu imaginar, no, jo no sé ni qui fan exactament, si els posen és que funcionen. Vull dir, llavors, escolta, si funcionen, sí, no s'ha de respectar. No. Una cosa és que després no hi hagi espai per altres comerços, però si no hi ha altres demandes d'altres comerços, hi ha una demanda d'una casa per tenir cura de les ungles, doncs escolta,
1: no, si això és endavant. Fantàstic, perdona, sí. Si això és fantàstic, la queixa és que es permet que hi hagin les o sigui, 25 botigues amb 100 metres de lo mateix,
3: amb la mateixa oferta.
1: Això és el que no, a mi és el que m'explota el cap, que això l'Ajuntament no ho pugui regular, o que hi hagi,
2: sí,
1: clar, l'activitat, o que hi hagi 25 botigues amb 100 metres de fruita i verdura de molt dubtosa qualitat. Vull dir, és que, a veure...
0: Bueno, això aquí al darrere hi ha... Sí, també és veritat que hi ha la nostra visió de com veiem el món i quin és el nostre mapa mental, al darrere de tot això. Però més enllà de que puguem dubtar o no de la qualitat de les coses que es venen, o de si hi ha masses o menys, sí que és veritat que tot depèn de la demanda, però hi ha hagut una cosa que ella ha dit i a més amb la que jo em quedo. El relleu generacional de les botigues, o sigui, el casc antic. Podem parlar del comerç al casc antic, sisplau?
1: Bueno, o sigui, si que fa això 50 ha quedat... anys que no n'hi ha.
0: Pues eso, però és que tampoc s'ha promocionat.
1: Ah, no, això és una altra cosa.
0: Vale, pues aquest és el tema. O les petites botigues, jo encara recordo la joieria de l'Anna. Saps? Sí. O encara recordo la botiga de xutxes del Carmelito.
1: Sí.
0: Jo encara recordo, no sé, diferents coses, diferents comerços, que tots han anat tancant. I eren botigues de tota la vida.
2: Però també, darrere tot això, Marta, hi ha alguna manera és que tenen molts impostos. O sigui,
1: sí.
2: Vale, estan pues, marxant.
0: Es podem difícil. Començar a plantejar a on volem aquest comerç.
2: Però clar, ara segurament em diràs, tens raó, vull dir, les d'ungles, les activitats d'ungles, no necessita una gran infraestructura. El cost de posar en marxa una activitat d'aquesta no és gaire car. Posa't una carnisseria, clar, i si a sobre se't mengen a impostos,
1: no, però és que,
2: què fas?
1: Moltes d'aquestes...
0: Els impostos són necessaris, o sigui, sí, ho
1: creus. Sí,
0: els impostos sí. Són necessaris perquè sense impostos no hi ha altres coses.
4: El més car no són els impostos en aquest moment, és l'espai.
0: El lloguer
4: o les compres és també, el que fa inviable a molts negocis, està clar. Una petita botiga de tota la vida, com dèieu, és que no pot pagar el lloguer que estan demanant avui en dia.
2: La que es manté és perquè és seva de propietat.
4: Perquè és seva de propietat o perquè té un negoci consolidat i li permet tirar endavant. Però és molt difícil. Partir de zero, llogar un local i guanyar-te la vida. Per tant...
2: Llavors, quina és la proposta? D'alguna manera.
0: Cal fer aquest plantejament, per això em sembla molt bé el fet que es faci un diagnosi, es faci una fotografia, però és el que dèiem, quin model de poble i de comerç volem. Volem comerç de proximitat, volem comerç que doni resposta a aquell comerç de tota la vida o aquell petit comerç, no? Això, la confiança que et dona un 27, per exemple, no? La formatgeria 27
1: o el celler
0: o qualsevol d'ells.
2: Sí, haurà d'acompanyar d'alguna manera els propers que hi són.
0: Exacte.
2: Perquè els que vinguin, els propers, perquè els que ja hi són i en alguna manera doncs no seguirà el relleu perquè potser la família no segueix, però llavors no n'hi hauran tampoc de nous.
0: Però, per exemple, justament ara que parlàvem del casc antic, hi ha una botiga al casc antic que va fer justament el relleu. O sigui, es va buscar gràcies a l'activitat al Remprèn, es va buscar i hi ha hagut un relleu generacional que no és propi de la família, sinó hi ha hagut una altra persona que s'ha quedat amb un comerç. Doncs això, també,
2: fomentar
0: aquest tipus. És que jo crec que el primer que ens hem de plantejar és realment quina promoció econòmica té aquest municipi. O sigui, que ella parlava, no?, de regidoria de promoció econòmica, ella parlava de regidoria d'activitat econòmica, ella parlava de regidoria de comerç, ramaderia, agricultura... Coi, i si ens fem realment de construir conceptes i ens plantegem què treballem amb cadascuna d'aquestes regidories? Potser vaig molt a lo grande i però estem aquí per imaginar-nos el...
2: Val més pensar en gran, no? I es reduirà. Exacte. Després.
0: Exacte. La realitat després ja et va fent zasca i zasca en tota la cara, no? Però, no sé, comencem a plantejar-nos-ho. No podem parlar de model de poble o de si volem el Pi Maragall amb o sense zona blava si no parlem de salut, per exemple, no? Llavors, és que...
3: Tot està interconnectat, evidentment.
0: O sense tenir en compte gent gran.
3: Sí, sí,
0: perquè abans parlaves, no? És sí, que no necessitem aparcaments, perquè jo el que vull és que la gent de Caldes es mogui per Caldes sense caminar. Bueno, sense cotxe, o sigui, caminant. Vale? Pues ho sento, però la meva mare, que té mobilitat reduïda, no pot passar i caminant per aquestes voreres.
1: No.
0: Sí.
1: Per això t'he dit, lo de les voreres és un tema a part. Les voreres...
0: Però és una realitat.
1: Sí, sí,
0: i també
1: influencia. Sí.
4: Però és imprescindible anar progressant en millorar els carrers.
1: Sí, en millorar els carrers.
4: Tenim tants carrers inviables.
1: Total.
0: Però cap a on els volem millorar? Els volem millorar oferint una vorera ampla amb dos costats i que només pugui passar un cotxe de...
4: Una sense vorera i que el cotxe hagi de passar
3: a nivell,
4: a baixa velocitat.
3: Com Font i Boet.
4: El carrer Buenos Aires, no, el carrer... Sí, el carrer Buenos Aires, no? Aquell tros que van arreglar perquè van fer la plaça... Allò és un bon model. Allà els vianants no tenen limitacions i poden caminar amb facilitat.
2: Sí, perquè és tot amb una
3: plataforma. Sí. Com Font i Boet.
2: Exacte.
3: No?
0: Sí, però exacte. A més de Font i Boet també està la baixada, com es diu el carrer que baixa... Encerm, no.
3: A Sens i Vega.
0: A Sens i Vega.
3: Que baixa cap a l'església.
0: Exacte, que aquest també és un altre dels bons exemples.
3: Sí. Sí, el que baixa de la plaça de l'Àngel a l'església.
0: Que tenia els pivots al costat i algú se'ls va emportar per davant i va decidir que mai més el posaven. També això és una altra cosa a discutir.
3: Us sembla que deixem el tema del comerç i entrem amb el tema dels agents de mobilitat, la denúncia dels agents de mobilitat?
1: Jo me n'he enterat avui i estic al·lucinant. Però
3: és un tema que vam treure ahir.
1: Però al·lucinant, eh? He tingut que mirar a dir que això és veritat.
2: El que em sembla més aviat curiós és que no entenc per què això ja se sabia.
3: És una denúncia del mes de setembre, exacte.
2: Clar,
3: sí,
2: això
3: sí.
2: Ja se sabia.
1: I ha sortit ara.
2: Sí, sí. No, o sigui, s'ha tret ara.
3: S'ha tret ara.
2: Jo sempre em pregunto el per què fa por que explicar aquestes coses. Quan la ciutadania les té que saber.
1: Suposo, res més.
2: No ets buscar peus al cap.
1: Jo suposo que primer se'n voldrien assegurar de que d'això fos real, dic jo, no
2: però des
1: ho sé.
2: Del febrer que vaig llegir
3: ja estaven acomiadats dos agents, sembla que estaven de baixa i els altres dos
2: això abans que generi a més Ramon Boll, perquè això segur que de Vox Populi ja ho era seguríssim.
0: No em vaig enterar, eh?
2: Jo tampoc, eh? Però
3: i ara fa poc em sembla que s'està mirant de substituir aquestes persones
2: avança't el mateix que t'avances abans de perquè aquesta és molt de costum, doncs avança't a dir, escolteu, tenim aquesta situació, no podem explicar més, no cal dir res més coses a vegades, aviam.
4: Sí.
2: Després evites especulacions, comentaris, que potser...
4: És un tema prou delicat,
1: sí.
4: com per ser prudents, això està clar.
2: Sí, però si és del febrer...
4: Però... quan parlem de justícia el febrer és ahir mateix,
1: és tot molt sí.
4: I és molt greu, evidentment
2: és molt greu. Però tampoc ho ha tret l'Ajuntament
1: això
2: no ho ha tret l'Ajuntament.
3: No, això ho hem tret nosaltres, és de Ràdio Caldes, hem parlat amb el regidor i es va parlar extensament amb el regidor, però
2: penso que és els que estan de cara a la ciutadania, els que ens representen.
0: Que és obligatorietat de l'Ajuntament fer aquest tema de transparència, vols dir?
2: Jo ho veig així, jo a personalment. Perdó.
1: Jo el que sí veig, és que si des de quan dius que estaven acomiadats, des del febrer?
2: No,
3: abans. Acomiadats abans. El tema se sap des del setembre, l'Ajuntament en té coneixement.
1: A veure, jo suposo que els
2: setembre
1: tempos...
2: és un any.
1: Jo suposo que els tempos, si es va saber tot aquest afer al setembre, abans d'acomiadar unes persones sense causa, acomiadar-les, no estem parlant de suspendre-les, estem parlant d'acomiadar-les, quan les acomiaden és que ja és un fet clar i amb condemna. O sigui, tu no pots acomiadar.
3: No és el cas, de moment estan investigats.
1: Una cosa, això és el que a mi no entenc. Com pots acomiadar unes persones...
3: L'Ajuntament ha denunciat aquestes persones i molts no estan investigant.
1: Com pots acomiadar unes persones de la seva feina si encara no hi ha una sentència ferma que diu que efectivament aquestes persones han comès aquest delicte?
4: Caldria conèixer els detalls, però en qualsevol cas és evident que
1: una
4: quan hi ha
1: un
4: afer judicial segurament toca silenci. Perquè fins i tot si tu com a ajuntament fas declaracions poden anar en contra teu, per tant és raonable que no se'n faci promoció des de l'Ajuntament.
1: Això és el que jo penso, i més si em dieu que això encara està en investigació.
2: L'expert ets més tu, suposo que sí.
1: Jo és que dic, ostres,
2: jo penso que al final tot això d'alguna manera és públic, i el que deia la Marta, un tema de transparència, no cal a vegades explicar-ho tot. Jo només d'alguna manera tenen prou capacitat, tenen una formació de comunicació, que n'hi ha mitjans a dins de l'Ajuntament, que puguin fer, si més no,
1: i assessors.
2: Exacte. Vull dir, no estem dient que en facin publicitat, una difusió, ni molt menys.
4: Tampoc és una notícia de molt d'interès, això està clar, perquè és lletja.
2: Bueno, però
3: de molt interès pel propi Ajuntament de
2: Val, ara dic...
3: No, que no sigui d'interès públic.
4: Sí.
2: Perquè interès públic per crec que ho ha de ser, no?
0: Però bueno, pot ser que sigui perquè la investigació no ha donat resultats fins més o menys ara, pregunto, que no s'hagi tret la notícia com a tal i que no hagin volgut fer declaracions. Perquè clar, segons la vostra, segons la notícia de Ràdio Caldes, sí que és veritat que el 19 de febrer d'aquest any els Mossos van presentar els resultats de les investigacions davant del jutjat, però
1: Però és una investigació.
0: Per això...
1: No hi ha una sentència ferma per acomiadar aquestes persones. Entenc, que pot ser que sí, que s'hagi fet judici ràpid, gaire. Cosa que un judici ràpid actualment triga un any a assenyalar-se.
0: Sí, sí.
1: Ràpid, a nivell justícia...
3: És un ràpid relatiu.
1: Totalment. No sé. Ho veig els tempos una miqueta com barrejats i veig les actuacions una mica barrejades. No ho tinc clar. Com
4: en qualsevol
1: que no
4: cas,
1: sé, no
4: el
1: vull
4: que
1: opinar.
4: És positiu és que s'hagi descobert.
0: Exacte.
4: Això és el que és positiu.
1: Sí.
4: I això és un bon avís per als nous agents de circulació que saben que han de vigilar.
3: Pel que defensava el regidor, que s'hagués actuat ràpidament.
0: Des del minut 1.
3: Des del minut 1 és el que deien el tant.
1: Bueno, del minut 1 que se'n van enterar, clar, perquè es veu que ja portaven temps.
0: Bueno, 17.000 euros, no?
1: Amb tíquets de pàrquing, 17.000 euros són molts tíquets de pàrquing.
0: I tant.
3: Explicava també el regidor que es podia, aquest era un altre tall que vam tirar la notícia, explicava que el càlcul dels diners que havia suposat això, hi havia diferents maneres de calcular-ho, en concepte d'abonament mensual o en concepte d'etiquets o en concepte de targeta, vull dir que hi havia diferents... Podíem trobar diferents quantitats referides a la mateixa notícia, al mateix fet, però en general...
4: En qualsevol cas demostra que són unes persones molt curtes, perquè sí. Anar a estafar per això, anar-te a jugar a la feina per això i anar a tenir problemes amb la justícia per aparcar el cotxe, és que és una cosa tan ridícula. No?
0: Totalment.
3: El Monter ens posa el tall en què el regidor, el David Través, ens explicava això de les diferents maneres de calcular el frau.
5: Sembla ser doncs, que a l'aparcament hi deixaven entrar algú més que aquells que tenien tiquet o aquells que pagaven mensualment. Davant d'aquesta situació es va, com et deia, comunicar i és quan es va interposar la denúncia. La dada com a tal entenc que és estimada. Jo li puc dir que des de la societat com a tal no tenim aquest número i en qualsevol cas es pot estimar de fins a tres maneres diferents. Jo dic perquè de ben segur que trobareu possibles dades molt, molt diferents. Tu, si deixes passar o entres en un aparcament, ho pots tarificar de tres maneres diferents. Tenint en compte que ets un calderí i les dues primeres hores i mitja són sense cost, la pots tarificar amb el preu hora o la pots tarificar com un abonament mensual. Per tant, podríem trobar dades que dirien el mateix, però amb imports molt diferents.
3: Ha quedat clar?
0: Sí.
3: No, per tant,
2: ja dic que localitza l'Ajuntament. Ho localitza l'Ajuntament a través d'alguna cosa.
0: Exacte. Veuen moviments estranys i comencen a indagar.
1: Però més que l'Ajuntament deu ser la societat gestora. Que és la que no cobra. No, GEMSA. GEMSA, que ja no és GEMSA.
0: A mi una de les coses que m'ha agradat, no? com a frase és que hem de defensar l'àmbit públic. Uh-huh. El que m'ha impactat i recupero la entrevista amb la regidora Xalabarder, que ha dit que en l'àmbit privat es pot fer de més i de menys. Ojo, eh?
3: Ojo. Que es pot trigar més, em sembla.
1: Sí, no, de més i de... Que es pot fer
0: no,
1: de
0: no,
1: més.
0: La frase ha sigut bueno, de més
1: però,
0: i de menys.
1: Sí, però ella volia dir una altra cosa. Volia gestionar-ho d'una manera o d'una altra. Jo amb això l'he entès.
3: Perquè a nivell públic s'havia d'actuar molt ràpidament.
1: D'una manera i a nivell privat es pot gestionar d'una altra forma. I això, buen entendedor, poques paraules basten, eh?
0: Ja, bueno.
1: Bueno.
0: Que això va també amb la següent notícia que ha sortit, no? Que era la dels
3: tiquets d'autobús. Que això,
0: que
3: això
0: ha dit 15 anys.
3: Això ve de fa molt, jo no sé si 15 anys, 11, però ve de fa molt.
2: 11 detinguts eren, no?
3: 11 xofers.
2: Ah, 11 xofers, això.
3: Sí, 11 xofers, però el... Exacte. Havia de començar el judici a 11 xofers de Segalers acusats d'apropiar-se a prop de 350.000 euros de la venda de bitllets en ruta, que això em sembla que... Era una qüestió de que quan registraven la venda del bitllet a la màquina que tenen allà l'autobús, si aleshores desconnectaven la màquina, allò no registrava, però ells sí que cobraven.
0: Tenien un tiquet que després no quedava registrat. Sí.
3: Que no quedava
4: de fet,
3: registrat.
4: També demostra que gent molt curta, eh?
0: Sí.
4: Perquè anar-se a posar amb un peix tan gros com és l'empresa Segalers, que és un monstre, és que tens les de perdre absolutament.
2: Clar, però mica són 11,
4: Sí, però trigaran més o menys a pescar-te, però et pescaran. i les conseqüències, aquesta gent pot anar a la presó, evidentment.
0: Però és que a mi m'ha explotat el cervell la picaresca aquesta.
3: Sí. Tu t'ha explotat diverses vegades.
0: Sí, jo crec que és la renitis. No, però realment, o sigui, aquesta picaresca, aquestes ganes d'estafar el sistema, no? O a la pròpia empresa, o als teus cohabitants, no? Els teus companys de...
2: O qui t'està donant de menjar.
0: Exacte, o sigui, és increïble. És increïble. I també és una falta d'entendre, perquè retornant als agents de mobilitat, és una falta d'entendre el perquè del cost d'aquest pàrquing, no? I a on van aquests diners que es recauden, no? O sigui, van a les arques municipals. Les arques municipals donen molts altres projectes, no? Els quals aquests 17.000 euros segurament s'han deixat de destinar en una altra cosa. I vull pensar que...
1: El seu sou estaria bé.
0: No, però...
1: Estaria bé.
0: Sí, però no haurà sigut així, perquè això
1: no és així.
0: Saps? Sí, bueno, però igualment són 17.000 euros que no sabem si els retornarem, que està molt bé que es denunciï, que es faci la petició, sí. i que a veure si podem rebre com a danys i perjudicis també, no? I recaptar-los de nou, però són 17.000 euros que no podrem destinar, i m'agradaria pensar, no, en que potser estaven destinats a les arques de serveis socials o a les arques d'educació.
1: Ah, sí, sí. A el que sigui.
0: Saps?
2: Sí, educació, sí, està
3: sí, clar. Sí.
4: Són personatges que tenen poder, no? Jo tinc poder, tu pots venir aquí per acá, no et faré pagar.
0: Total.
4: Sí, és l'única explicació que hi ha,
3: ja
4: perquè
3: entrar.
4: La misèria aquesta... Sí. No...
1: Mentalitats molt petites, sí. Que en un moment donat es pensen que tenen, doncs, més poder del que realment tenen, i fan actuacions que estan fora
4: però...
1: de...
4: Si no hi haguessin cotxes al centre del poble, aquestes coses tampoc passarien.
3: Ja està, passarien. Ja ho hem posat una vegada.
0: Sí, perquè va passant un pàrquing.
4: Sí, però el pàrquing està al centre del poble.
3: Clar, però tu deixes el cotxe
1: no
3: fora
1: tan,
3: i vens caminant, ja no...
1: No està tan cèntric. No, està a les hortes.
0: No, parlem del pàrquing, que em sembla que tots els que estem aquí a la taula...
1: No, jo estic encantada amb el pàrquing.
0: Per favor.
1: Encantada.
0: Bueno, aquest pàrquing que va costar 3 milions d'euros.
1: Encantada
0: del pàrquing. Això sí que va ser a la butxaca de totes. Bueno, perdó, però...
1: Encantada del pàrquing. Hi ha d'haver-hi per tot,
0: no? Sí, per suposat.
3: No hi ha acord amb el pàrquing. Va, a veure si hi ha acord amb la Revetlla de Sant Joan. Home, em sembla que es torni a fer la foguera,
1: està molt bé
3: l'arribada de la flama,
1: jo
3: canigó.
1: Inclús ho vaig posar en dubte l'altre dia quan m'ho van dir, dic, perdona, que es torna a fer un foc a Caldes? Mm-hmm. Bueno, pues que bé, benvingut.
0: I tant.
1: Clar que sí, perquè és que són costums molt nostres, que les hem perdut per no fer malbé un asfalt, per no fer no sé què, per no fer no sé quantos, per la mort de Déu, hi ha maneres de protegir, però fem, practiquem les nostres costums. A mi em sembla molt bé que per començar, vull dir, l'activitat, bueno, doncs està bé, jo crec que es pot millorar, sí, però dona-li temps, perquè una cosa que hem perdut,
3: com
1: que ara
3: com
1: la puguem
3: millorar?
1: Recuperar encara que sigui...
3: Com es pot millorar?
1: Vaig veure que hi havia un tiquet de sopar, que era botifarres amb mongetes.
0: I paelles.
1: Home, botifarres amb mongetes per sopar.
0: No, hi havia paelles també.
3: Una mica potent.
0: I paelles també hi havia.
1: Per favor, no em diguis, com els estrangers, menjarem paella per sopar. Home, doncs jo preferiria un pa al tomàquet. Un pa al tomàquet. M'entens? Molt més pràctic, no sé, més festiu, perquè al final el pa al tomàquet i embotit és una cosa més festiva que tots fem a casa quan no tenim ganes de treballar. Vull dir que, no sé...
3: Tu modificaries el menú?
1: Bueno, modificaria el menú, potser modificaria també, jo què sé, no ho sé, jo és que tinc les meves paranoies mentals.
4: Jo és que no estic al cas, com és la celebració que volen fer?
3: La celebració a les 7 de la tarda arriba
1: la flama
3: al Canigó, a quarts de 8, a 3 quarts de 8 em sembla que s'encén la foguera, i després hi ha el sopar popular, i dijòqueis,
1: i dijòqueis, sí. I música.
3: I és la 1 de la matinada.
4: On es fa la foguera?
3: A la Font de Lleó
1: o a 11 de setembre.
3: Mira, el Monter ens
1: 11 de setembre, pues, clar, pues, per exemple, en lloc d'un dijòquei, pues, porta una orquestra, fes una zona de ball agradable.
3: Ha... A 3:15 de vuit s'encén la foguera i sardana de Germanó. A les 8 contacontes.
1: El contacontes aquí no ve cuento.
3: A les 8
0: perquè
3: també,
0: no? I els infants.
3: Home, el contacontes ve cuento, justament.
0: Els infants, és que clar, aquí ho veiem tot des de la mirada de l'adult amb la
1: Mercè.
0: teva.
3: A les 8 hi ha contacontes, però a les 8 també hi ha concert de cançons de tradició oral catalana i de sempre.
1: Vale.
3: Tu pots anar aquí.
1: Aquesta hora ja pots arribar.
3: A les 9 hi ha sopar popular, botifarra a la brasa amb seques, amanida pa amb tomàquet, coca i vi dolç.
0: El pa amb tomàquet. Ah, mira, no hi havia paella. Doncs.
3: Sí. Opció vegana i opció infantil.
4: Si, si penso en la meva infantesa, que és amb els era amb els nens els que fèiem les fogueres,
2: exacte.
4: A les 8 és massa d'hora per encendre un foc.
1: Clar, si és de dia.
4: Ha de ser fosc.
2: S'ha de tot ser a partir de les 10.
3: No. A les 10, karaoke. I a les 11, punxadisc de revetlla. Fins la 1. Tot plegat.
1: Una manera de millorar, ostres, que els nens vagin a buscar les fustes per fer la foguera. Que
3: era, ja, tot són propostes, tot són propostes pel, pels propers anys.
2: O arribar amb elles.
1: És igual, fer-ho com vulguis, però que sigui la foguera una activitat popular.
4: Ens barallàvem els d'un carrer amb els de l'altre carrer.
1: Home, perquè ara m'agafava
2: més fustes, no?
1: Clar, i els mobles, ja anaves més abans a demanar que la gent et guardés el que havia de llançar.
4: Bé, el món ha canviat. Això.
1: Totalment.
3: I tot això com lliga amb els petards i la prohibició de, de tirar petards?
1: També hi ha prohibició de petards.
3: A menys de 500 metres de del bosc. De fet, a Bigues i Riells, per exemple, està prohibit en tot el terme municipal perquè no hi ha cap zona del poble que estigui a menys de 500 metres de zona boscosa. A Caldes s'entén que el casc urbà... Doncs...
4: Absolutament d'acord. Eh?
2: Sí,
4: és imprescindible protegir els nostres boscos. No?
1: Sí, però per tirar petards en el poble...
2: Ja sabeu,
1: sisplau, sí,
2: jo, Mercè, sempre penseu que a vegades som molt crítica, però clar, una viu en una urbanització, llavors, clar, toca això. Què passa? Que no hem rebut res d'informació, ni el BAN, aquest any ni el BAN. Sempre veies el BAN 15 dies abans i
1: no
2: fins i tot...
1: No feu foc, no tireu petardos.
2: Clar, amb això reconec que nosaltres que estem d'alguna manera molt propers i que, a més, hi ha problemes que no s'ha fet encara la franja i, bueno, si portem uns mesos allò enviant informació perquè la gent està d'alguna manera espantada, perquè vull dir, sí que ha plogut molt i està tot molt verdós, però també hi ha molt sotabosc.
4: Que plogui molt quan després passen 15 dies sent amb aquest sol, això hi ha molt combustible després.
2: Hi ha molt sotabosc.
4: És molt perillós.
3: Això ho lligueu tot perfectament, perquè la onada de calor, els incendis, ara us anava a comentar, estem en plena onada de calor aquest cap de setmana que ve.
2: A mi perquè no m'agraden els petards, vull dir, és una cosa que a mi m'espanta.
0: I el que pateixen són els animals de companyia.
2: Està clar.
4: Animals de companyia i o alguns infants amb alguns trastorns.
1: Bueno,
4: per tant,
1: a veure,
3: a la Mercè li esteu traient temes que no...
2: Bueno, Mercè, ja ho deixem tot, ja està.
1: No,
2: sempre hi ha
1: excepcions, però clar, per les excepcions no hem de deixar de practicar les nostres costums.
4: Però s'ha de procurar gestionar-ho per minimitzar els danys.
2: Sí, exacte.
1: Jo no dic que no, però deixeu-me tirar petardos.
2: No, que sí, veure, que jo també he tingut nens a casa.
4: Quan has tirat el darrer petardo?
1: L'any passat vaig tirar molts petardos.
3: Sí, a la Mercè li agrada.
1: Sí,
2: Jo no.
3: Al poble. Al poble.
1: Sí, clar.
3: Al centre del poble, clar.
1: No, al centre del poble, no, ja ho vist jo.
3: Vull dir, lluny del bosc,
1: bueno,
3: una urbanització.
1: Bueno, no, tinc la Riera allà, a Tiro de Pedra.
2: No, que t'havia tenint
0: cubell. Però no tiro de petard. No tiro de petard. Sí, a tiro de pedra, sí, però no de petard.
1: La gent va a la Riera a tirar petards.
0: Pues eso, pues no, això era el que no. Això era la idea, precisament.
3: 500 metres. 500 metres de zona boscosa, menys de 500 metres.
1: Jo no sé si es pot considerar zona boscosa el torrent que baixa del...
0: Vigila, perquè clar, és que acabes de treure un altre meló. O sigui, la riera i la neteja d'aquesta. O sigui, hola. És que com caigui un petard allà...
1: Bueno, ara han netejat la riera de Caldes. Però com se diu aquella? No és... Ara, espera, que ara no em ve el cap. La riera que baixa del polígon, de la Borda, la riera de la Borda,
2: la riera que va cap a Palau.
1: No,
4: el torrent de la Borda.
1: El torrent de la Borda.
2: Ah,
1: allà, aquell no l'han netejat.
0: Cap a Palau és la darrera calda.
1: I allò està infame.
2: El torrent està allà fa anys. Cada dia està més verd.
0: Que la meva pregunta al torrent és perquè la riera sí que és la Aca, però el torrent també?
4: Si
0: pregunto.
4: Si porta aigua, segur que sí.
1: No porta aigua. Portaria aigua?
2: Fa molts anys
1: jo
2: no
1: l'he
2: aigua.
1: Vist, porto 35 anys en allà i no he vist mai baixar aigua pel torrent.
4: Deu portar aigua quan hi ha tempestes?
1: No. Ha de ser que plogui en un lloc molt especial perquè baixi aigua, i em sembla que en els 35 anys...
0: No sé si és pas
1: anys...
0: d'aigua. És que aquest és el tema. No sé si és pas d'aigua o és que en el seu moment...
4: Està conduïda, potser.
1: No.
4: Perquè,
1: no
4: perquè el, pel torrent del Bugarall, que deu ser la continuació, sí que passa aigua.
2: Quan hi ha una precipitació molt forta, sí. Clar.
1: No, molt forta no. És, ha de ploure en un lloc molt
2: moltes
1: determinat.
2: Hores.
1: No, en un lloc molt determinat, perquè aquestes tormentes que hi han hagut tan importants, allà no baixen mai aigua. Mai. És, bueno, el Pau tenia controlat, el meu marit, vull dir, tenia controladíssim. I no ha baixat mai aigua. Tot i que fa anys que no treballa, però... A veure, vivim al costat. I sempre pensava, amb les cases que hi vam fer a sobre... Dic, aquelles cases un dia s'enfonsaran, perquè com es decideixi baixar l'aigua que pertocaria baixar per aquell torrent, les cases aquelles estan construïdes a sobre.
2: Per exemple, em fas pensar, que deus tenir tu més memòria que jo, el 94, que va haver-hi el...
1: Ui, jo la memòria l'he perdut.
2: El 94
1: per
2: no va ser els incendis. Els aiguats.
3: Sí,
2: primer els incendis van provocar...
1: Sí,
2: després...
1: però això va a la Riera, però aquí, de Caldes.
2: Sí, però i aquí, allà no. I allà no? Pues llavors això no sabem de qui és.
0: Clar, no, per això preguntava.
1: Jo sé que depèn de la Diputació. Això sí que ho sé, que depèn de la Diputació, perquè em sembla que és la Diputació la que dona permisos per netejar o no netejar.
2: Llavors no és un torrent...
1: Crec, però puc estar equivocada. Però de l'ACA em sembla que no.
2: Que són 50 anys els riscos de...
3: d'avinguda d'aigua.
2: Sí, possiblement, si no recordo malament, he vist algun cop el que es diu la franja d'afectació, sí, de riada, em sembla que són cada...
4: Sí, digue, aquests valors cal canviar-los i revisar-los.
2: Ai, cada vegada... Bueno, clar,
4: sí, la veritat és la que és.
3: Està canviant tot.
2: Està canviant massa tot. Sí.
1: Escolta, en som menys 4, no parlarem de l'orgull?
3: Ah, digues. Digues.
1: No, que em sembla que està bé que aquí Caldes s'hagi organitzat algunes activitats que per mi són molt poc visibles, per mi, sobre l'orgull, perquè, tot i que sembla, bueno, arrel del comentari que ha fet a Javier Suárez, que està clar que la formació li hauríem de donar, amb ell també, amb tot el meu carinyo, que el respecto moltíssim, però, ostres, el fet de poder donar visibilitat a unes persones que durant molts anys s'han vist obligades a ser invisibles, jo crec que s'ha de potenciar molt més aquesta visibilitat. Ja et dic, les activitats que estan previstes i tal, bueno, estan bé, no dic que no s'hagin de fer, evidentment s'han de fer, però inclús jo aniria un pas més enllà, a donar més visibilitat i a donar més... a veure, que és que... Quina activitat es podria fer? A veure, no ho sé, això ho tindrien que promoure els mateixos del
0: col·lectiu.
1: Del col·lectiu, exacte. Però... Em sembla com que es queden molt curts. Es queden molt curts. És que... com a mare de noi homosexual, vull dir, jo vaig ser inclús potser la primera que en un moment donat de la seva joventut li vaig dir, no cal que vagis amb el lletrero aquí dalt, perquè en aquell moment teníem por. Tots teníem por. Amb la qual jo entenc que es va veure obligat a amagar la seva condició fins que la cosa es va anar normalitzant, fins que va ser ja una miqueta més gran. Però l'adolescència, ostres, són uns anys que es van, que la majoria, inclús de petits, perquè em consta que de petit el meu fill va tenir bullying a col·legi, o sigui, s'han vist obligats a amagar-se per no patir més del compte, i ara és com un moment de dir, ep, som aquí i som així, i ho volem celebrar, som així, i això penso que se li ha de dormir, se'm posa la pell de gallina i tot, penso que s'ha de visibilitzar més, no?
3: uns
1: poemes,
0: jo estic d'acord amb tu, Mercè, jo estic d'acord amb
1: però,
0: tu,
1: però clar, també són ells que han de
0: exacte, aquí ho has dit, aquesta sí. És la clau, o sigui, Jo crec que el tema està en que sempre fem despotisme il·lustrat en tots els temes. És a dir, el Papa Administració acaba decidint que li convé a un col·lectiu en concret.
1: Correcte, i això...
0: I decideixo quin tipus d'activitat, perquè com ve la Roser comentant, no? Hi ha hagut anys més reivindicatius i hi ha hagut anys més festius. Sí que és veritat que no, bueno, que jo sàpiga, no s'ha consultat als col·lectius o a les persones de la xarxa del SAI o a les persones de que puguin ser del municipi, els ha dit, ei, apropeu-vos, anem a veure realment què voleu destacar, què voleu visibilitzar, què voleu comentar, què voleu dir i què voleu que es defensi durant aquesta jornada. Mm-hmm. No?
2: M'he quedat amb una pregunta, que quines dades tenien, perquè està el SAI està funcionant des del 2019. Per tant, dic quina... m'he deixat alguna pregunta per fer-li, pobre Roser, no ens ha donat temps avui.
0: Bueno, hem fotut massa canya, no?
2: Bueno, jo...
0: Jo me lo quedo.
2: No passa res. Però d'una manera hi ha dades, perquè això estaria bé, és el que dius tu, no?, una mica...
1: No, és que és totalment
2: així. I segurament...
1: És que ha de ser així.
4: El veritable persones... problema és la intransigència. I no és un problema només d'aquest col·lectiu.
0: És el col·lectiu en general.
4: Tenim gent que té absoluta intransigència amb els immigrants, que
1: exemple,
4: de fet hi ha partits polítics,
1: mira,
4: que ho promouen.
2: I
4: aquest és el nostre repte en aquests moments. S'ha anat enrere en aquest sentit, des d'anys enrere, perquè això, el que cal és naturalitat, i el que no pot ser és que hi hagi agressions, el que no pot ser és que no hi hagi seguretat. I és un problema transversal, no és un problema només d'aquest col·lectiu.
2: D'altres
4: també.
0: Sí, estic completament d'acord. Jo sumaria, que em robaré els dos minuts últims per parlar d'una cosa, però... sí, és que vull dir una cosa. Bé, és igual. Que això està claríssim, perquè realment tenim un problema de pedagogia i tenim un problema de l'ús de les paraules, no? I el company Suárez m'ha fet molta gràcia, perquè... és la generació, vale? I com dius, no? Que se'ls hi permet perquè no sé què, bueno, caldria fer més pedagogia. No, tio, diguem-li clar, tio, així no.
1: Així no, perquè que vegi, m'ho comprometo a dir-li.
0: No, però realment podríem entendre i dir, bueno, ell ha posat, tenen dret a reivindicar-se, no? Bueno, també ho va fer l'Aznar, jo parlo català a casa, no? Llavors... sí, clar, és així, o sigui, tinc dret a reivindicar-me, tinc dret a moure'm per lliure pel carrer, però si us plau que no molestin gaire, no? Llavors és com, no, així no va la cosa. I llavors, si cal dir-li, doncs se li diu, si cal, però cal fer molta més pedagogia, estic d'acord, sí. Però cal fer la pedagogia tenint-los en compte a ells.
4: No només pedagogia, eh?
1: No.
4: Jo crec que s'ha de ser intolerant amb els intolerants.
1: Sí.
4: I això des del punt de vista d'accions socials i d'accions legals. No podem tolerar els comportaments intransigents.
0: Línies vermelles, pures i dures.
4: I per exemple, doncs, partits polítics que promoguin la intransigència haurien de ser...
1: eliminats per anar contra la llei, sí senyor. Han de ser eliminats, punyeta, com ho has dit?
3: Ja t'ho diré. Bueno, intolerant amb els intolerants.
2: Crec que hauríem de canviar unes quantes lleis.
3: No. Les lleis
0: o complir-les.
1: Les lleis hi són. Les lleis hi són. De fet, la llei de partits polítics diu que tu no pots promoure certes activitats que van contra...
2: Però ningú les segueix.
1: Ninguna. És que hi ha uns quants partits que haurien d'estar ja il·legalitzats. És que no sé què fan.
4: Ens els trobarem governant.
1: Exacte. Aquest és el problema.
2: Exacte.
1: Aquest és el problema, també. I en quant a la pedagogia que s'ha de fer, permeteu-me que us digui una cosa, que no és per anar contra ningú, sinó per demanar més formació. Els professors a les escoles han d'estar suficientment formats per poder detectar situacions de bullying i han de poder tenir autoritat per poder fer i desfer a dintre l'escola per poder controlar aquestes situacions i donar protecció a les possibles víctimes. Sí. I això no existeix. Malauradament, els professors no estan suficientment formats.
0: Cada vegada més, eh? Farem una lança a favor de cada vegada més, cada vegada
3: ara,
0: molta
3: si
0: més
3: no, podríem parlar del conflicte d'educació i de tot el que posem sobre aquí, l'escola, aquí, tot el sí, que ha de fer l'escola, no? També classes de cuina, classes de no sé què, sí, tenim, classes d'educació vial...
4: Tenim un problema amb les famílies, també. Eh?
0: Exacte.
4: Les famílies volen donar lliçons als professors, als mestres,
1: això és intolerable.
4: I això, aquest és un greu error com a societat.
3: Va, que la Marta,
0: uniré aquesta última frase amb el que us volia comentar. Bueno, com heu sentit abans, jo soc tècnica d'un ajuntament en el que soc tècnica de serveis socials. ¿Vale? En el meu cas, el meu barret és d'educadora i per tant treballo amb les famílies. ¿Vale? Però volia comentar-vos que, si us plau, si ho veieu a les xarxes, si us voleu interessar a tothom que em senti, si us plau, que busqui, rebusqui les xarxes, perquè ens estem començant a mobilitzar. Perquè estem serveis socials està infravalorat, som el calaix desastre, som el calaix on recauen totes aquestes coses, som els que fem pedagogia en quant al risc i problemes d'aquests, som els que busquem solucions en habitatge quan hauria d'haver una potència, no?, en quant a solucions polítiques d'habitatge, tenim una ràtio sobre infravalorades, tenim població per sobre les possibilitats, tenim i ara ens comencem a mobilitzar. Justament ahir vam ser més de 600 persones mobilitzant-nos davant de drets socials a Barcelona, i serà la primera i no l'única. Per tant, us animo a que si ho veieu a les xarxes us informeu de per què és.
4: El meu absolut suport, perquè és el sector més abandonat,
0: Totalment.
4: Amb molts serveis externalitzats, amb uns sous, amb convenis que són absolutament vergonyosos.
3: I que ha de recollir i ha de fer front a moltes de les mancances que ens trobem.
2: Totalment.
0: Infravalorat, amb estructures econòmiques i estructures de recursos humans per sota del que es necessitaria, i no oblidem que el contracte programa ara mateix està en una addenda d'una pròrroga d'un any, perquè no acaben de posar-se d'acord, perquè encara no estan decidint, i estan congelats tots els pressupostos, igual que l'any passat, quan necessitaríem moltes més. O sigui, que jo us animo que si realment esteu d'acord amb aquesta lluita, ho reivindiqueu.
1: Jo també et volia dir que crec que també serveis socials s'han de modificar i s'han de reestructurar d'una altra manera.
0: Totalment. Som el calaix desastre i som, com diuen l'eslògan, no som l'última parada.
3: Doncs... queda dit, Marta, queda feta la reivindicació. Marta Barnils, Mercè Prades, Daniel López Codina i Àngels Pou, moltes gràcies per acompanyar-nos avui al darrer safareig de la temporada. Us desitgem també a vosaltres que ens escolteu que ho passeu molt bé aquestes setmanes d'estiu, i ens retrobem el 17 de setembre, com sempre, a les 7 del vespre. Ara sí, bona nit i bon estiu.
0: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
4: Bon estiu. Ai.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Enigmes i misteris del nostre món. Àrea hermètica. La forma d'aquest món tan complex ens enfronta a l'ofec de l'ésser ignorants. Els enigmes i misteris, l'origen dels mateixos i la capacitat individual de l'ésser poden acostar-nos a aquesta altra realitat.
2: La màgia és la pràctica que manipula les forces invisibles per a modelar el nostre món visible. Àrea hermètica. Seguim la cerca de l'invisible.
3: A Ràdio Caldes.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: Bona tarda a tothom, benvinguts al programa número 156 del Gat Blanc. Gràcies per escoltar-nos. En el programa d'avui ens endinsarem en una obra revisada per grans noms de la cançó catalana que van musicar i cantar els poemes d'una poetessa majúscula de casa nostra. Van

0: Molt bé, doncs, comencem la lligueta de la setmana per donar tret de sortida amb la millor part del programa. Ho heu encertat. Sí. Primer de tot, comencem pel partit de Champions entre el Barça i el PSG, partides d'aquesta jornada, de segona jornada de Champions.
1: 3-0, no va dir el Roc. Sí, aquí no s'avalua la gent que es juga a porros enormes.
2: No,
1: jo he sigut inadequat.
2: Sí, molt inadequat.
0: Sí.
2: Però
1: aquí no,
0: exacte, no s'avalua, no.
1: No es penalitza, això.
0: No.
3: Calor. Molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Aquí comença Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peri.
4: Trobareu a l'Anna i la Paola a la secció de curiositats, el Nico, l'Àlex i l'Ian a la secció de recomanacions, a l'Emma i a la Cayetana a la secció de jocs lingüístics. I, per començar, ens trobeu a l'Arnau i a mi, l'Adrià, que iniciarem el programa amb la secció de periodistes. Arnau, comencem?
5: Comencem! Soc l'Anna Escribano i estem a Ràdio Caldes. Comença un nou programa d'Històries en Femení. Un programa que, ja sabeu, vol ser sempre divulgatiu i de vegades també reivindicatiu. Un espai que es trobem cada setmana, els dijous, a partir de les 11 del matí, i que podeu sentir en directe o també com a podcast.
6: Caldes impulsa 3 promocions immobiliàries de gran envergadura que transformaran el casc antic: Cal Bisbe, l'antiga tintoreria de Sensibega i la teneria del Passeig del Remei. Tots 3 respecten façanes protegides, voltes catalanes i elements patrimonials originals. Tot i haver de fer obres importants, les immobiliàries garanteixen que no alteraran la imatge tradicional del centre.
7: Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, el 107.8 de la FM, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart.
8: Aquí i Lluís Brugalla.
7: Al meu costat i jo mateix. Fins fa només unes dècades, per exemple, la presència de dones dins del món del jazz no era massa gran i la majoria triomfaven com a vocalistes.
9: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
10: Daylight, daylight, welcome back to the Eclectic Connection. Avui comencem caminant per les zones de la teva ràdio i ens despertem amb la llum del dia. Sortim a passejar amb la companyia de Steve Gunn.
11: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
12: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
13: Es hora de empezar. Pónganse cómodos. Entraremos al mundo de las pistas sonoras de nuestras vidas. Disco Eterno, un espacio dedicado a la historia y la música de grandes álbumes.

0: Buenas tardes, amigos de Radio Caldas. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Disco Eterno, un espacio que está dedicado, entre otras cosas, a la historia y a la música de grandes, grandes discos. Vamos a estar trabajando para ustedes en la consola y en la locución de Wizard, el mago, el señor Monter y un servidor, Aran Márquez. ¿Qué tal, Monter?
1: Molt bé, molt bona tarda.
0: Bona tarda, bona tarda.
1: Avui, últim programa de la temporada 2025-2026.
0: Surprise, surprise!
1: Sí, perquè la setmana que ve agafem Sant Joan i l'altre ja estem de vacances, ja. Per tant, ja, aquest és l'últim.
0: Bueno, hoy tenemos un programa especial por ser el último, que tanto.
1: Ah, vale.
0: Vamos a hablar
1: ara m'ho diràs.
0: Del últim àlbum de Paul McCartney.
1: Home, sí que és especial. Així sí que és especial.
0: Hablamos
1: sí,
0: de una figura que va mucho más allá de ser una estrella de rock, vale.
1: Doncs sí, és veritat, però és veritat.
0: Comencemos.
1: Doncs bé, doncs mira, jo no portaré cap novetat com a tal, sinó que també faré un recull d'una miqueta del que ha sonat més en aquesta temporada pel que fa a la meva música, que és la música que he fet aquí a casa nostra.
0: Sí.
1: Aquesta temporada he portat 3 o 4 ítems bastant importants i aquesta és, vull començar amb aquesta, que és la Jules, que és aquesta noia, que és una autodidacta que va començar a tocar la guitarra ella sola, va començar a cantar ella sola, i déu-n'hi-do el que està començant a sonar per tot arreu.
0: Molt bé.
1: D'aquest primer àlbum seu recuperem aquest Papallones de la Jules.

0: El tema Home to Us con Paul McCartney y Ringo Starr. Esto está dentro del álbum The Boys on Dungeon Lane, publicado apenas hace unos días, finales del mes pasado. Un trabajo en donde uno de los más grandes compositores de la historia musical presenta su disco cargado de recuerdos de Liverpool, su juventud y el camino que lo llevó a convertirse en una leyenda de la música. En esta canción, además de Ringo, que toca la batería y canta, también está Chrissy Hayden y Shirley Spiteri en los coros.
1: Exactamente.
0: Y la canción se movió muy bien en los top lists internacionales. Ha agarrado los primeros lugares en Japón y en varios sitios acá en Europa.
1: Molt bé, así, Paul McCartney, com dius tu, jo crec que és inútil lluitar contra qui ha estat. No pots lluitar. Sí. Ha estat un dels Beatles, ja està. Si per molt que intentis lluitar contra això, no pots lluitar.
0: Clar, el mismo ha comentado que él, a lo mejor, dice, a lo mejor, y lo cito, ya yo compuse mis mejores canciones.
1: Segurament.
0: Pero yo no me canso de intentarlo.
1: Clar.
0: De hacer.
1: Bueno, está molt bé.
0: Sí,
1: está molt bé. Vinga, va, no em podia faltar, ho sé, soc molt pesat, les al·lèrgiques al polen, ho sé. Fa uns dies ens sorprenien a les xarxes socials perquè feien un comunicat, totes cinc, i vaig pensar, en si separaran. I no, van fer un comunicat molt seriós, totes elles, comunicant que no farien mai més cap cançó d'amor per culpa d'un ex.
0: No, eso es ahora que hay que...
1: Però va ser molt divertit perquè el teatre era com si separessin. No. Van decidir que no farien cap més cançó d'amor, que els seus ex no es mereixien cap més cançó d'amor.
0: Ja.
1: Per tant, està molt bé, està molt divertit.
0: Okay.
1: D'aquest àlbum que van presentar, doncs mira, ja a finals del 2024, perquè hem anat seguint posant aquest 2025 i 2026, que es deia Alarma, recuperem aquesta versió xulíssima d'un vell clàssic del Serrat, aquest Paraules d'amor.

0: De esta manera abre Paul McCartney este álbum The Voice on Dungeon Lane con la canción As You Lie There, un tema que intenta recordar a una chica que le gustaba en la calle donde él vivía, y él se preguntaba cuando pasaba junto a su casa si ella estaría pensando en él. O sea, que habla de su etapa de teenager.
1: Clar, sí, sí, de fa uns quants anys.
0: De quan era adolescente, no?
1: Correcte. Vinga, va, la meva última cançó d'avui, jo us diré adéu amb aquesta cançó, ens arriba des de Mallorca, i no em podia faltar la Maria Jaume.
0: Perdó, però última no.
1: Sí, la meva sí, jo em posaré les dues tu. Posaré les dues tu, i aquesta és la meva última, vull acabar per tot l'altre. Oh,
0: vale.
1: Vale, aquesta serà la meva última cançó d'aquesta temporada. Es tracta de visitar l'últim treball de la Maria Jaume, aquest Santo Domingo Forever, la cançó que dona nom a aquest àlbum. Amb aquesta cançó jo ho tiré, adeu, però no marxeu, que ara encara té dues cançons més, eh?
0: Vale.
1: Vinga, va, Maria Jaume, Santo Domingo Forever.

0: Sant Domingo Forever, aquesta és la cançó de Maria Jaume, una de les veus també molt bé, gran, molt bé. Una de les veus protagonistes d'aquesta temporada del Discoter, no?
1: Molt bé, esta noia me gusta, eh?
0: A mi també, molt
1: bé. Me cae molt bé. Bueno, vamos a continuar con este álbum de Paul, The Boys on Dungeon Lane, y rápidamente vamos a escuchar la canción Come Inside.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: Que he vist un anunci d'un tio fotut a dins de l'olla més gran de Catalunya reclamant que hi anem. L'has vist, aquest anunci?
2: No.
1: Pues és un tio que...
2: Sí. No,
1: fot
2: no,
1: bé,
2: no.
1: Eh?
2: Sí.
1: Semblant a tu, una miqueta.
2: Sí, bueno...
1: Bueno, miqueta del tot, eh?
2: Sí, bueno, a veure, és un anunci pel que m'han dit. A mi, pel que m'han dit, m'ha dit un, no sé, un tio que han trobat per Caldes, eixerit, si més no. Sí.
3: Totes les sagues de Stranger Things, de Star Wars.
4: Estem amb Stranger Things.
3: Estic amb Stranger Things, que no paro, però totes les de Star Wars, o sigui, per ordre, eh? Totes. Des de la, o sigui, episodi de l'1 al 9. Bueno, no veuré més, vale? Perquè, o sigui, tampoc no m'agrada tant l'univers, però almenys ja puc fer el check, de, que les he vist, i com estava malta, doncs he aprofitat.
4: I què?
5: Són imatges d'excavacions arqueològiques de civilitzacions antigues, sense que hi hagués cap contacte entre elles.
6: Els d'aquí en sabem la història, però no en parlem. O només amb la boca petita, com si fos una història de fantasmes.
7: No creus en fantasmes, oi?
8: Doncs, clar, si vas en bicicleta, doncs veus coses. Però si vas caminant, per exemple, et pots aturar un moment a olorar, per exemple, floretes. Doncs us diré que quan he anat a la feina per Caldes caminant he pogut olorar flors.
9: El programa Asteroide B612 en Quim Lissorgas i la Mireia Aguilera, cada setmana mirarem d'explicar-vos una mica que les persones amb discapacitat no som tan diferents del que la gent es pugui pensar. Simplement requerim el nostre temps.
10: 20 estudiants d'ESO de tots els centres de Caldes es van reunir aquest dimecres a l'Espai Jove al Toc per donar el tret de sortida a la Crida, el nou fòrum de les adolescències. Aquesta nova iniciativa seguirà el model del Consell d'Infants i escoltarà els i les joves de Caldes per recollir les seves propostes de millora pel poble. En la primera edició d'ahir, els joves van posar l'èmfasi en temes com els carrers de la vida, els espais escolars...
11: El programa número uno de la música latina. Para bailar, disfrutar y conocer con los mejores exponentes del mundo. Nuestro anfitrión, Eliezer, el showman de Cuba, les da la bienvenida siempre.
12: Benvinguts a Cultura en Alta, el programa de la Biblioteca Ràdio Caldes, el lloc on fem soroll amb la cultura. I al meu costat, la Clara, ja en aquest programa número 8. 8 ja, Clara, 8 en portem ja.
13: Va ràpid, sí.
12: Va ràpid com el programa d'avui. Us fem venir molt bé, perquè el programa d'avui el que farem serà una ronda de recomanacions.
14: Bona tarda, amigos de Radio Caldas. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Disco Eterno, un espacio que, entre otras cosas, está dedicado a la historia y a la música de grandes, grandes discos. Vamos a estar trabajando para ustedes en la consola y en la locución de Wizard, el mago, el señor Monte y un servidor, Alan Márquez.
15: Molt bon dia, què tal? Què tal, com esteu? Bon dia Caldes, bon dia a tothom que ens estigui escoltant a aquesta hora del matí, si això és dissabte, això és el balneari, el vostre show de ràdio, que us acompanyarà per encetar el cap de setmana de la millor manera possible. Esperem que estigueu tan bé com estem nosaltres.
16: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
17: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

0: Bona tarda, gent de Caldes i Comarca. Benvinguts al Patada al Ventre, un programa sobre Caldes i fet a Caldes per gent de Caldes, que som nosaltres. Jordi Graví, bona tarda.
1: Bona tarda, Isam, bona tarda.
2: Bona tarda, i Xavier Serra, bona tarda.
0: Bona tarda, els de Caldes la tenim tot el dia ben valentes, ens aixeca fins al cim, mercès a l'aigua calenta, però...
1: No fem missa.
0: Com?
1: Que portem tota la setmana sense missa a la parròquia de Santa Maria. Un cartell a la porta anuncia que aquests dies, que de dilluns a divendres, els feligresos s'han de buscar la vida.
2: Ai, ves, quina cosa més rara. Si nosaltres quan anàvem a Cal Roset ja en posàvem de cartells a la porta.
0: Saps, però els posen ells.
2: Bueno, sí, però nosaltres posàvem tancat per defunció.
1: O es traspassa.
2: Es traspassa, també. Bueno, és igual. Bueno, això de que no facin missa deu ser perquè al mossèn encara li deu durar el xoc de la visita del papa.
0: O que no hi anava ni Cristo entre setmana i deu haver dit, saps què? M'ho estalvio.
1: Home, ni Cristo. Se suposa que Cristo sí que hi devia anar, no? Acostuma a ser el prota de les misses.
2: I allà dins entre setmana, a veure, si no és una missa pagada en memòria d'algú, aviam, no hi entra ni el tato, eh? Les coses com siguin. L'única manera que hi hagi quòrum és que hi posi un aire condicionat i es declarin refugi climàtic.
1: Qui no necessita cap refugi climàtic, perquè es passa tot el sant dia tancat aquí a la ràdio, on, tot s'ha de dir, no s'hi està gens malament, és el nostre tècnic, el Monter. Monter, bona tarda.
3: Hola, què tal?
0: A qui hem de treure l'olla més gran de Catalunya aquesta setmana?
1: El Jonathan Andic.
0: Un altre cop?
1: Sí, i en aquesta ocasió no és per haver empès el seu pare a precipici avall, presumptament.
2: Sí, ojo.
1: El cas és que aquesta setmana l'Ostrell va fer públics els àudios de la trucada que el fill de l'home més ric de Catalunya va fer al 112 per alertar de l'accident del seu pare.
2: Ah, sí? Sí, sí, ja el vaig sentir, Té un accent una mica pijo, no?
1: Sí, això també. Però, a banda de l'accent de pijo, va, i no se li acut res més que dir-li a l'infermera del SEM que el seu pare... S'ha caigut.
2: Home,
1: no. S'ha caigut.
0: Jo sóc el de l'ambulància i faig mitja volta, ja t'ho dic ara.
2: Bueno, home, tenint en compte que com està l'ús social del català últimament i lo malament que el parla el jovent d'avui en dia, ens veiem obligats a aclarir que l'expressió s'ha caigut no és correcte, que me'n faig un fart de dir-ho a les meves filles, jo, això, En tot cas, hauria d'haver dit ha caigut, sense el pronom feble reflexiu s'ha, Aquest s'utilitza per accions que hom es fa a si mateix. S'ha pentinat, s'ha entrebancat, s'ha masturbat, però mai s'ha caigut, home, perquè ningú es cau a si mateix.
1: En qualsevol cas, nosaltres no podem fer moltes mostres de catalanitat oral perquè a vegades ens paren pel carrer dient que ens en fotem en cada liu.
0: Sí, liu no, liu no. Embolic, que llavors ens diuen que sembla que xarrupegem el català.
2: Xarrupejar no, home, tu dones xarrupejar altres coses, home. Sí. Però en català, en aquest cas, és xamporrejar. És que, senyor Déu, de veritat. En fi, això és Patada al Ventre, com diria en Ramon Soler, som la part inevitable, confessable, controlable, defensable, renovable, aconsellable, imprescindible, irrenunciable i innegociable de...
1: De què,
2: De sinvergüences.
1: Sinvergüences!

0: Cul del Vallès.
1: Doncs ja hi som pel tros, divendres 7 de la tarda i uns minuts, X, els que siguin.
2: No, digue'l. Tens un rellotge aquí davant.
1: Sí.
2: Dos rellotges tens.
1: Dos rellotges, un davant i un darrere, tu.
2: Estic no t'atreveixes?
1: De rellotges. No m'atreveixo, no. És que hem de confessar que aquest programa està gravat. El mòbil i tot de dir-ho.
3: No és això, està gravat.
1: Estan gravats perquè el Monter té... no sé què té.
4: Assumptes personals.
2: Se'n va setmanat.
4: Exacte.
1: Ah, sí, tenim el mateix. Però ja vaig dir que arribaria tard, no passa res. No, que és la festa de fi de curs del Montbui.
4: Bueno, sí, també dels escolapis. Clar, per tant, ja estem tots en el mateix, sí, sí. En vitricoll.
1: Ja va bé.
4: De parlar del català perquè, i tal.
1: Sí, exacte. Molt ben dit, en vitricoll. Sí, senyor. Sí. En tipicoll.
4: En tipicoll,
1: no,
4: sí.
1: No, de tipicoll, o no?
4: Sí, aquests precisament molt procatalans no eren precisament.
1: No, gaire. Eren catalans o no?
4: Tampoc. No. Un era de Madrid i crec, i l'altre era
2: de Cuenca?
4: De Cuenca, el petitó.
2: De Conca.
4: De Conca. El més mal parit, el coll, era de Conca.
1: Sí. Devia ser mala persona i tot.
4: Era mala persona. Ara que ja és mort, podem dir.
1: Era mala persona.
2: Que vingui ara.
4: Que vingui, mira.
1: Que es queixi. Que truqui. Encara tenim el 93-815-1451, ja funciona o no funciona, eh? No tenim línia telefònica en aquesta realitat moderna. Tenim WhatsApp, anem amb WhatsApp, som moderns.
4: Bé, tenim les mateixes trucades que WhatsApp, normalment.
1: L'altre dia tenim WhatsApp.
4: Sí. Fa temps que no vinc, clar.
1: Sí, que no recordo què deia.
2: Sí, el de la fusteria, que la fusteria pot ser de PVC.
4: És veritat. Algú que aclareixi aquest extrem, si us plau.
1: Fes una fe de rates, Jordi.
2: Sí que vam posar un tall del ple on parlava de la fusteria de les obres de Can Rius, en Jordi Martín. Deia fusteria de fusta. I vam dir, home, clar, perquè peixos a la peixateria...
1: Que parlava de fusteria de fusta.
4: Impostos als impostors.
2: Sí, clar, i ens van alertar de, no, home, no, que de fusteria hi ha d'alumini, de PVC... Ja ho sabem, però era per fer la cunyeta. Sí, perquè mica... d'aquell ple no en podíem treure gaire cosa. No.
1: El concepte fusteria va més enllà de la fusta. Sí, és una cosa que no puc entendre, però és així.
4: Bueno, suposo que a les beceroles devia ser fusta,
1: clar,
4: bàsicament.
1: I ara però... és tot. Pot ser fusteria de tot.
4: D'alumini...
1: Seria bé canviar-li el nom, perquè trobo que la fusteria hauria de ser de fusta.
4: L'altre que sigui aluminaria.
1: Exacte.
2: PVC-ria.
1: PVC-ria. No hi entenem gens.
4: No.
1: Tu ara estàs fent un curs accelerat.
4: Si estic fent un curset accelerat...
1: Bueno, accelerat tampoc tant.
4: No, exacte.
1: Pots aprendre la lliçó bé.
4: Hauria d'haver sigut més accelerat, de fet. Però bé, no patiu.
1: Escolta'm, així es disfruta més de les coses. Si van...
4: Bueno, això que es gaudeix. I es proveix més de les coses, ho posaria en quarantena, eh?
1: Bueno, però llavors quan ho tens...
4: Sí, això espero, perquè és que si no hi ha és per fotre un tret al cap.
1: Escolta'm, què, a la setmana ve?
4: Ara mateix, deixa'm fer memòria...
1: No fa tant, de la setmana actual.
4: No, ja.
1: Per haver de fer memòria, diguéssim.
4: Jo crec que bé.
1: Bé, així resumint i tal. Sí. Queda el dia de demà.
4: Que esperem que continuï igual,
1: clar.
4: O almenys no empitjori, almenys.
1: Ens hem d'aventurar a dir que la setmana ve, perquè clar, igual demà al matí, passa alguna cosa. Gràcia absoluta. Sí, sí.
2: Segurament hi haurà un reel de l'alcalde, que ja no el tindrem.
1: Ja no el tindrem, sí. Tot passa en divendres en aquest poble, ja ho sabem. El Rosario ve? Sant Martí?
4: Sí, home,
1: tu, Jordi, ja t'ho pregunto.
2: Jo no...
4: Sí, però bé.
1: Ni a costar.
2: Un
1: any hi podries anar?
2: No.
1: No està mal, veus nens jugar a futbol.
2: No.

0: Ja n'hi ha diversos.
1: Sí, no sé,
0: ja ets a dir que us heu guanyat a pols. Perquè jo... Un
1: partit... Bueno, tu hi havies anat a l'escola, tio.
0: Sí, sí, sí, sí. Però a la meva època no hi havia Rosario.
1: No.
0: No sé com ens devíem distreure un cap de setmana tonto del mes de juny.
2: Els jocs escolars hi havien.
1: Sí, sí, però anàvem a jugar a bàsquet, tu. Jo no anàvem als jocs escolars, però anàvem a jugar a bàsquet.
0: No, deia concretament aquest cap de setmana. No, doncs tenia uns pares davant que quan l'equip de la meva filla, li van, o el meu fill, ara no me'n recordo qui era, li van començar a fer gols, demanava a l'entrenador que canviés el porter, que vaig dir, home... A la mitja part, a mig quart d'aquests, canvia el portero! Castellà.
1: Jo he de confessar que només va ser un moment puntual, eh? Però en l'àrbit de, del partit de la meva filla, no sé quina de les dues era, li vaig dir Negreira.
0: Oh!
1: Perquè va pitar un penal absolutament.
0: Però com pites un penal, Rosario?
1: No, perdona, dos en contra.
0: En sèrio?
1: Dos! Dos!
0: Que era el món de l'àrbitre.
1: I és més, un d'ells... El xuten, el para la portera
0: i el fa repetir.
1: Què dius?
0: Però què és això? Sí. Què és aquest escàndol?
1: I Negreira, Negreira, per favor. O sigui, que vinga el Roncero aquí a veure el que és.
0: Però què és això?
1: En sèrio?
0: Sí, dos sí, penals sí. Amb un Rosario sí, sí, i fer-lo sí. Repetir. Mare, sí, sí. Mare, increïble. En fi, doncs això, el Rosario... Bueno, vas allà, trobes gent.
1: Sí, trobes
0: vas a
1: gent.
0: Fer cerveses amb gent que no ho diries.
1: Sí.
0: Està bé.
1: Sí. Bàsicament, si ens parlem castellà,
0: sí.
1: I ja està.
0: També està bé sentir parlar en castellà.
1: Home, no, no, què va.
0: No, no passa gaire.
2: I el sol, què?
0: Una calor.
1: Una calor.
2: Ah, és que per això no hi vaig, jo tampoc. No, sol...
1: La meva filla gran va jugar a les 8 del matí i dius, bueno, com a mínim estarem fresquets. No, ja sortia el sol, et tocava a plena cara, diguéssim, ja a les grades. Hòstia, quina calor.
0: Sí, sí, em feia molta calor el cap de setmana passat. Els nens, no se'n va desmaiar cap? Estrany.
1: No, se'n va desmaiar... Mira, l'altre dia, ahir abans d'ahir vaig veure una cosa que feien els escolapis, la meva filla petita, que cantaven una cosa, les classes, i ho feien dintre la sala d'actes, que hi havia una mica d'aire i s'estava prou bé. I, però, clar, els focus fotien tanta castanya a la canalla que n'hi va haver una nena que es va desmaiar.
0: Què dius ara?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Dius, mira, tots corrent amunt i avall.
0: Clar, clar, uns nervis als pares.
1: Sí.
0: Mija, mija.
1: Mija.
2: En castellà.
1: En castellà, evidentment.
0: En castellà. Tot això, aquestes coses, tot això, en castellà.
1: En castellà.
0: Bueno, coses
1: tot,
0: de la vida.
1: Ara ja?
0: Sí, tot lo important.
1: Exacte.
0: Tot nosaltres, quan parlem en català, nosaltres parlem de coses banals.
1: Exacte, coses que...
0: Però quan no és no... important, a mi em passa. Tu vas al metge, jo ja intento parlar en català a tothom.
2: Espera, primer, quants metges catalans hi ha en el cap?
0: No, clar,
1: però... Això també comencem per aquí.
0: Però jo parlo en català en general, si veig que una persona és castellano parlant, jo intento parlar-li en català.
2: Mm-hmm.
0: No? Els catalans, això és un esforç, i jo el faig. Intento parlar amb tothom en català. Però si vaig al metge, jo li parlo en castellà.
1: En castellà.
0: Perquè viva la salut.
1: Exacte,
0: saps?
1: Exacte.
0: Les coses importants...
1: Aviam si ara per aquesta tonteria...
0: Si veig que el barman... Clar, si veig que el barman no em porta una cervesa després d'haver-li... Escolta, em pots portar una cervesa, sisplau? A la tercera vegada... Li dic en castellà, perquè ja tinc set, saps?
2: A veure si t'esmaiaràs.
1: Jo aquesta setmana he obligat a canviar tota la cartelleria que hi havia dintre el banc de Sabadell, perquè tots els cartells estaven en castellà.
0: Bueno, és que...
1: I vaig dir, però què... Sí, dic, però què és això? Ai, i no, és que clar, ho hem hagut de fer ràpid i com que jo normalment parlo en castellà... Dic, cagó-lo! Dic, doncs ja està fent el favor de canviar-ho.
0: I què, ho han canviat?
1: I tant.
0: Ah, sí?
1: Home!
0: Carai.
1: Per favor, amb què t'has que parles?
0: No, ja veig, ja.
1: Ja entro el banc de Sabadell i es foten firmes,
0: Ja veig, ja. Sí, sí. L'Oliu, què?
1: L'Oliu, bé.
0: I un dia us explicaré l'anècdota que jo...
1: Bé.
0: Jo he tingut el telèfon mòbil del Josep Oliu a les mans.
2: Però li vas robar?
0: No, me'l van donar. Pots aguantar això, sisplau? I vaig agafar el telèfon i el vaig tenir allà un rato i jo no ho sabia, si ho arribo a saber
1: tot cop truca Juan Carlos.
0: Exacte, clar, clar. Sí. Si ho arribo a saber que has enviat un WhatsApp, em transfereixi
2: i uns quants...
0: Sí, però clar, no ho sabia que era el del Josep Oliu, després me'l va venir a recollir el Josep Oliu i carai, hòstia, és el telèfon més important que he tingut a les mans a la vida.
1: Sí.
0: En fi, va, comencem a repassar coses del poble, que avui anem corulls,
2: Anem corulls.
0: Anem plens. En corulls també, bonita paraula, eh?

0: Ja ho deia, eh? Ojo aquesta notícia, que avui comencem forts.
1: Què? Ha obert un nou local d'ungles a Caldes? Han arreglat les goteres al pavelló de les Cremades? Acció Cívica Calderina s'ha compromès a fer servir almenys alguna flor a les catifes de Corpus a l'Eminent? Què? Va, digues, que estic frijós.
0: Doncs que... Atenció, eh? Els Mossos d'Esquadra estan investigant a 4 agents de mobilitat de Caldes, agents de mobilitat, que fins fa uns mesos eren els encarregats de controlar la zona blava i la gestió del pàrquing del sindicat, eh?
2: Home, clar, és evident. Home, no m'estranya. Fer pagar per aparcar Caldes és un atracament en tota regla.
0: Sembla que aquests agents haurien permès l'accés gratuït dels seus vehicles al pàrquing municipal. Una pràctica que també haurien estès a familiars i coneguts. És a dir, que tu vols entrar, tu vols aparcar, ja te l'arreglo.
2: En castellà,
0: sí, sí. Una pràctica que també haurien estès, ja ho he dit això, a familiars i coneguts. Tot plegat mitjançant la manipulació del sistema informàtic que gestiona l'accés a les instal·lacions, introduint directament les matrícules dels cotxes escollits. Encara que no hi ha constància de la quantitat de persones que s'haurien beneficiat d'aquesta pràctica, tot i que s'estima que hauria comportat un perjudici econòmic d'uns, atenció, 17.000 euros a les arques públiques.
1: Ah, o sigui que hi ha calderins de primera i de segona. Hi ha els que aparquen gratis a la zona blava i els que no.
2: Oh, quin delicte més merdós, no? Perquè és que, posats a delinquir, que haguessin rebentat la caixa dels parquímetres o alguns.
0: Clar, el que passa és que amb targeta no haguessin fet aquelles coses. Però sí, és que al final l'Ajuntament va fer bé, trobo, va acomiadar ipso facto els agents de mobilitat implicats en el moment en què va tenir coneixement del tema. La investigació s'ha allargat gairebé mig any. Ara, tant el jutge com el fiscal han de decidir si consideren que hi ha o no un delicte d'estafa i si s'ha d'avançar o no en el procés judicial.
2: Que ho hagin de decidir si hi ha un delicte o d'estafa?
0: Presumptament.
2: Però és curiós aquesta nomenclatura d'agents de mobilitat, perquè clar, posar-s'hi tios que venen a fotre multes i a recaptar queda clar, molt lleig, no?
0: Sí, a més no té massa sentit perquè són agents de mobilitat els que vigilen els cotxes que justament estan quiets, que no es mouen.
2: Exacte.
0: Haurien de ser agents de quietud,
2: de
0: no?
2: Quietud.
1: Tot i que ells es foten un fart de caminar, eh?
0: Això sí. Els que es mouen són ells.
1: Sí. Morales, va, pum, pum, pum, pum, pum, pum.
0: Ah. Mira, el Morales pot estar satisfet d'això.
1: Sí, mira, gràcies a això té feina. Perquè...
2: Hi ha hagut uns canvis. Menys mal que hi ha el Morales, tot i que sigui perico, però mira...
0: Us he dit donar la idea.
2: Vist el que hi havia abans, vist el que hi havia abans.
0: Bueno, ja ho veus, el que hi havia abans. Sí. Ja ho tens.
2: Exacte. En fi, també donaven pel que donaven.
0: Ja, clar. Sí. Una cosa estranya de Caldes és que...
1: És que aquestes màquines són de Madrid.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Ah, no sabia
1: de
0: això.
1: Mobilitat madrilenya. Són aquestes màquines de pàrquing.
2: Ah, sí? L'obren com a mobilitat madrilenya.
0: Ah, sí. No ho sabia, això.
2: Sí,
0: jo no pago. Jo vaig...
2: El Jaume Pires t'ho explicarà.
1: Sí, les màquines són de Florentino.
0: Ostres, que fort. Jo no pago. Vaig a l'hora i mitja aquesta gratis que tenim els calderins.
2: Sí, jo també.
0: Que té, vull dir, que aquests parents havien ser de fora, o què? O estaven tot el dia aparcats gratis?
2: O potser el seu cotxe estava robat, era robat i...
0: Clar.
2: I no...
0: Clar. El tema és que si tu no tens pàrquing a casa, doncs vas a aparcar allà gratis tot el dia i ja ho tens, no?
2: Exacte. Sí.
0: Però això estava tan ple sempre al pàrquing del... Perdona, no, però això estava tan ple sempre al pàrquing del sindicat, no?
2: Clar. No trobes mai
0: no
2: pàrquing.
0: No se'n devien... No, què passa aquí, que hi ha tants cotxes sempre?
2: A mi, l'aplicació aquesta del pàrquing, avui volia aparcar i ara me'n fa tornar-la a...
0: Ah, sí?
2: Sí.
1: S'ha actualitzat?
2: Sí, un merder.
0: És pesat, això. Ah. El pàrquing.
2: Un merder.
0: El pàrquing.
2: Introdueixi un correu electrònic, li enviarem un correu electrònic. Ai. Des d'ahir... Fa més de 24 hores que estic esperant aquest correu electrònic per donar-la d'alta una altra vegada, i d'una manera.
0: Doncs igual trobes alguna gent de mobilitat que t'ho arregla, això.
2: Segur.
0: Ah, home, van enviar alguns, però els altres no, eh?
2: No, i a més a més tots els que agafen són enginyers aeronàutics. Home.
1: Però has de pillar un d'aquests que va manipular el sistema informàtic. Aquests sí que sabran com funciona l'aplicació.
0: Clar.
2: Perquè després, si ho fan bé, passen directament a la policia municipal, oi?
0: Sí. Els que són una mica espavilats...
2: Els agafen.
0: Sí. Home, suposo que has de fer un curs, no?, per saber fer anar l'arma reglamentària.
2: Ah, exacte, estarem a dir, almenys per disparar.
0: No? Perquè, clar, sí, vostè què ha fet? M'ha posat 4 multes. Ah, tingui una pistola. Home, no en fotem, no?
1: No, de moment comenci a disparar a les rodes. Exacte. Després ja evolucionarà cap endavant.
0: Cap al cap. Sí. Molt bé, doncs això, que, escolta'm, teníem una sèrie de lladres a Caldes que anaven vestits de... policia.
2: I no són els únics, no sé si en parlarem.
0: Sí. Sí. Ah.

0: Continuem repassant l'actualitat caldrina i, com apuntava aquí el Sant Martí, hem de parlar de més vivales, gent que fa la viu-viu, eh? Ara que estem pel català, vivales, eh? Gent que fa la viu-viu. Perquè aquesta setmana ha començat el judici a 11 xofers dels segalers acusats d'apropiar-se de prop d'atenció 350.000 euros de la venda de bitllets en ruta.
1: Ara faré veure que em sorprèn molt, eh?
2: Sí,
1: clar. Com? Però què és això? Agents de mobilitat que estafen, conductors dels segalers que roben. Què serà el següent? La Maria del Fruitós intentant cobrar-te meló del barat a preu de meló del car? Intentant col·locar-te formatge fresc a meitat de preu però que caduca el mateix dia? El Cap Bravo preguntant si vols pagar uns cèntims més per una iniciativa solidària que no s'especifica? Què serà el següent?
0: Tranquil, Jordi, tranquil.
3: Bueno, el que anàvem. Tal com recull el 9-9, la Fiscalia ha portat aquesta setmana davant l'Audiència a Barcelona els 11 acusats de cometre delictes continuats d'apropiació indeguda entre els anys 2010 i 2016.
0: Bueno, estem a 2026. Bé, no? O sigui, 10 anys després
3: la justícia és àgil.
0: Pim-pam, eh?
3: Sí.
0: Molt bé, això, eh? Bueno, en qualsevol cas, el modus operandi d'aquesta colla per l'enriquiment dels xofers era aprofitar-se d'una errada del sistema informàtic. Van trobar un bug, no?
1: Sí, un bug.
0: És un error informàtic que tenia la maquinària dels pupitres de pilot, allò que et servia per cobrar. Allò que abans, antigament, feien clac, clac, clac, clac, clac, clac.
1: Allò era bonic.
3: Allò era més segur, no? Però no. Però aneu amb efectiu.
0: Els diners un bitllet de 500 pessetes per un bitllet d'un viatge.
3: Un bitllet de 500 pessetes, sí, clar, abans hi eren.
0: Clac, clac, clac, clac, clac, i tornaven al canvi.
1: Sí, sí, tot amb monedes que caien els pantalons quan te'l posaven a la butxaca.
0: Doncs que deia que el modus operandi era que hi havia un error informàtic en la màquina aquesta, que ara ja no fa clac, clac, sinó que deu ser tot automàtic. Segons la Fiscalia, si el conductor donava l'ordre d'impressió de diversos bitllets de forma simultània i a continuació apagava l'aparell desconnectant el subministrament elèctric, els bitllets ordenats s'expedien igualment, però sense comptabilitzar-los en el programari de la maquinària ni el full de liquidació del final de servei. És a dir, que algú va descobrir que, oh, si ho desenxufo, no ho registra. Que, clar, la màquina primer expedeix el bitllet, diguéssim, i després el registra. Però si a mig camí trec la corrent, no el registra. No tens bitllets gratis.
3: Bueno, de fet, eren més espavilats que els agents de mobilitat, sí, diguéssim, sí, perquè van arribar a descobrir
0: home, això. Home, clar, és que no és fàcil descobrir això, eh?
3: No, bueno...
1: No ho acabo d'entendre, però és com els xinos que van descobrir, quan jugaven a les màquines d'escurabutxaques,
0: sí,
1: que si les desenxufaves i les tornaves a endollar, si les endollaves i les tornaves a endollar, tirada gratis.
3: Ah, sí? És que fins i tot les màquines escurabutxaques pels xinos, abans posava hay un bote en castellà, perquè clar, parlant de diners, és molt important.
1: I són xinos.
3: Són xinos, i els xinos
0: no entenen el català.
3: Sap que només entenen el castellà.
0: Ni tan sols el mandarí.
3: Hay un bote de 25.000 pessetes. I els xinos anaven voltant pels bars i la que tenia més bote ja sabien si estava calenteta o no la màquina i això van deixar de posar.
0: Clar.
3: Per això, perquè els xinos ho sabien. Bueno, és un truqui també, com que aquell que et permet tenir 999.000 milions...
0: Però no té massa sentit, perquè es representa que les màquines aquestes estan preparades per de tant en un moment donat emportar-se el bote. És a dir, van deixar de posar el carnet perquè el bote no se l'emportessin els xinos?
3: No, exacte, perquè Espanya és un país racista. No, i a més, perquè, home, també és injust que quan tu ho saps, diguéssim, tu, amb un euro,
0: te'n
3: dus 25.000 pessetes.
0: Sí, sí.
3: Euro, te'n dus 25.000 pessetes.
1: Fas un viatge.
0: De la gràcia, també.
1: Fas un viatge en el temps.
0: Llavors d'anar al Banc d'Espanya a canviar-ho.
3: Ara has d'anar al Banc d'Espanya.
0: Agafa el segalers, t'estafen, et plantes a Barcelona, vas al Banc d'Espanya, que et canvien les pessetes.
3: Et canvien les pessetes i quan tornes, el del segalers t'ha fotut tants calés que ja no te'n queda ni un.
0: Has de tornar a jugar.
3: Sí, te sale, no ha de volver, sinó a pagar, com la regulació de renta. Bueno, són truquis com aquell que et permetia tenir 999 euros al PC Futbol i poder fitxar tots els jugadors que et donessin la gana.
1: Sí, era bo aquest, ja el feia.
0: Sí, o el del joc del Manchester United per PC, que hi havia un lloc del camp concret des d'on sempre et xutaves, sempre que et xutaves des d'allà, era gol.
1: També era bo aquest, sempre et guanyava així. I un dia vam jugar i vam dir, prohibit xutar des d'aquí.
0: Menys quan ens van marcar el rival, que vam dir, va, ara fem un parell de golets des d'aquí i tornem a començar, saps?
3: Sí, fair play, però bé.
0: Sí, d'aquella manera. Fins a cert punt.
3: Bueno, total, que feien servir un truqui d'aquests per treure bitllets gratis, bueno, suposo que per amics, coneguts, o ties que es volien lligar.
0: Segurament, sí, sí. Segalés reclama els 347.000 euros que, segons la Fiscalia, van ser una mica els que es van defraudar per part d'aquests treballadors. A més, el Ministeri Fiscal reclama als acusats que assumeixin responsabilitats civils que van des dels 1.782 euros, alguns d'ells, fins als 67.777, toca dels pebrots.
3: No 78, 77.
0: Exacte. exacte.
1: Per això han tardat tants anys, perquè estàvem comptant. Cèntim per cèntim.
0: Sí, sí. Bueno, això depenent de cada un dels xofers, que veiem qui ho va fer més i qui ho va fer menys, no?
3: Mm-hmm. Bueno, i ojo que avui dels xofers se'ls acusa d'un delicte continuat d'apropiació indeguda, i per això se'ls demanen penes de presó d'entre 2 i 3 anys. Els altres 3, que han comès el mateix delicte, però de forma agreujada, la fiscalia en demana 5 anys de presó, que... de trullo,
0: 5 anys, ja entres a presó, no? Amb 5 anys, ja...
3: Sí, amb 2 no. Si no tens antecedents.
0: Com m'agreuges el delicte aquest? Li foties un calbot, a més a més. A sobre de que l'estafaves, li foties un calbot en el que viatjava?
3: Vinga, tonto!
0: No, clar, en realitat estafaven els segalers, no estafaven els... Suposo que devien això, repartir, no? Repartir...
3: I estafar la família segalers és un agreujant.
0: No, se'ls quedaven ells, dius tu, eh? Però clar, però si ells ja viatjaven amb autobús, que anaven conduint, Monter. Ah, pagava, la gent pagava amb caix.
1: Clar, no tenia targeta. Clar, i l'altre...
3: Era quan havies de pagar amb caix, clar, suposo.
0: Clar, amigo.
3: Que també et diré una cosa, si t'has de fotre a robar...
0: És que tot plegat
3: és molt... Per què
0: robes
3: aquesta misèria?
0: És perquè, mira, diré una cosa.
3: Quina misèria aquest poble?
0: Els agents de mobilitat anaven a sopar amb els amics.
3: Tu vols aparcar gratis? Jo aconsegueixo
0: això... Dona una prestància, sí. No? Dona un...
1: I no fas mal a ningú.
0: No fas mal a ningú. Bueno, no fas mal a ningú,
3: no,
0: exacte.
3: No,
0: sí, sí. Sí, sí.
3: No fas mal a ningú.
0: L'altre tampoc, eh? Però mal, no. Però bé, no fas mal a ningú. Això és cutre. El dels segalers és cutre. És cutre.
3: Sí, com ha dit un amic nostre, robar els segalers no és un atenuant.
0: Ara anava a dir una expressió, però ens tancaran el programa. Per tant, no, una coneguda dita que no farem servir ara mateix. Però no anava així. Ara hem arribat a la part d'improvisar i estem improvisant.
3: Sí. No sé si ho havies notat, eh?
0: Sí, no, pensava que encara quedava un paràgraf, però veig que no.
3: No, ja està. Alguna cosa més a afegir?
1: Sí, doncs demà entrenament a les 10 del matí.
0: Som-hi.

0: Molt bé, toca molts ossos.
1: Vinga.
0: Joan, molt bé, molt bé. Sí. Feia temps ara que no escoltàvem.
1: Jo també, cançó,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: En fi, el Pató del Ventre toca parlar ara d'un tema que vam deixar penjat l'anterior programa, enllosar, sí, per sí. 3 setmanes ja, que és el de la variant de setmanat.
1: Sí, sí, sí.
0: Recordem que...
1: Tu no hi eres. Què dic jo?
2: Perquè el va escoltar.
1: I tant. Tota la setmana, cada dia abans d'anar a dormir.
2: Clar. Ajuda a dormir.
0: Va bé.
2: Recordem que el nostre alcalde va dir que la propera construcció de la variant de setmanat estalviaria el pas de vehicles pesants pel centre de Caldes. I tu, Xavi, deies que no, que segurament seria el contrari.
0: Perquè jo en sé més que l'alcalde, ho veieu, eh? En qualsevol cas, aquí el dubte que teníem, aquí al programa vam expressar el dubte que no teníem clar si, quan parlava l'alcalde de la variant de Setmanat, es referia a una variant que evita passar pel centre de Setmanat, o vol dir que hi ha aquella carretera que s'ha de fer des de fa anys, que va des de la C-59 fins a la carretera que va de Caldes a Setmanat, i que aquesta sí estalviaria que camions, passessin, que camions que venen de Barcelona han d'anar cap a Sabadell per dir alguna cosa, passessin pel centre del poble, pel semàfor.
2: És que aquell dia que volíem dir la notícia hi havia un mapa que no el vam entendre.
0: No enteníem.
2: Doncs bé, és la primera opció, eh? Perquè aquesta setmana la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha sotmès a informació pública els estudis informatius i l'impacte ambiental de la variant de Setmanat. El departament preveu la construcció d'aquesta nova via que evitarà el pas per dins de Setmanat.
1: En efecte, la carretera enllaçarà la B-142 fins a la C-1413A. Tocat i enfonsat una mica, eh? Un projecte que ha de millorar la mobilitat i la qualitat de vida de la població gràcies a alleugerir el tràfic en els nuclis urbans de la zona.
2: La infraestructura plantejada té un traçat de gairebé 3 quilòmetres de longitud i una inversió estimada de 20 milions d'euros. Un tram que en la seva totalitat disposarà d'un fals túnel de 115 metres, 3 viaductes per sobre de les rieres i torrents i 3 rotondes per facilitar la connectivitat.
1: Collons, quina mania amb les rotondes, eh?
0: Què vindria a ser un fals túnel? Un túnel que et porta manillatge en el temps?
2: És aquell que el Coyote xocava, que el Correcaminos el pintava.
1: Passava i després el Coyote de xocava.
0: En fals túnel, és una putada pels conductors.
1: Sí.
0: En fi, segons la conselleria del RAM, la Sílvia Paneque, de la qual hem parlat cada setmana en aquest programa, l'activitat econòmica del polígon de Can Clapés de Setmanat genera molts vehicles pesants que també travessen els municipis veïns. Concretament, uns 8.000, entre 8.000 i 10.500 vehicles circulen pel nucli urbà de Setmanat. Suposo que cada dia deu voler dir això, no ho posava la notícia, no vaig aclarir si era cada dia. Són molts.
1: Són molts, oi?
0: Molts. 10.000 vehicles per Setmanat. Mira, sempre critiquem Setmanat i veta, hi passen 10.000 cotxes.
1: Sí, però per què parlem tant de Setmanat?
0: Bueno, perquè el tema és... L'alcalde va dir aquí en el programa, ara no recordo si era
2: el
0: Safreig o la Llamborda o la Font del Lleó, el Fòrum o el Mercat de Caldes.
2: A la veu és màgica.
0: La veu és màgica, no sé quin programa era.
1: El Conill Blanc. No?
2: Conill Blanc és...
0: Fem de cos. Conill Blanc és un programa de Ràdio Caldes?
1: No, no sé.
2: El gat blanc. No sabem els nostres col·laboradors d'aquesta emissora, eh?
1: No tenint en compte que el Gat Blanc era un dels programes que més m'agradaven a mi, però...
0: Però la vida... no sé què deia ara. Ah, sí.
1: Apocalíptics integrats.
0: Exacte. L'Escot.
2: Que l'alcalde va dir aquí.
0: L'alcalde va dir en un d'aquests programes...
1: Distorsions sonores.
0: No devia ser l'Escot ni distorsions sonores, suposo. Va dir que aquesta construcció d'aquesta variant evitaria el pas de vehicles pesants pel centre de Caldes i no té sentit perquè la variant la fan a Setmanat.
1: Bueno, perquè Setmanat ja saps tu que és el Bronx de Caldes.
0: Sí, però ja... Bueno, clar, si
1: Sant Feliu consideres... és la nostra estació d'esquí...
0: Clar, això és veritat. Si tu consideres que Setmanat és un barri de Caldes, llavors sí.
1: Sí.
0: Però clar... No,
1: malauradament.
0: No és... Vull dir, fan una variant que va des de la carretera que va de Setmanat a Polinyà fins a la carretera que va de Setmanat a Caldes perquè els camions hi passin sense passar pel centre de Setmanat. Collons, encara passaran més camions pel centre de Caldes si els hi facilites la vida als camions. No?
1: No et puc contestar.
0: Jo ho veig claríssim.
1: Si tu ets el Jordi, jo tenim una opinió molt formada sobre el tema.
0: Si tu al poble del costat li facilites que passin camions que no han gent de parar-se al semàfor de Setmanat,
1: sí,
0: en comptes de buscar una ruta alternativa que els eviti passar pel centre de Setmanat i pel centre de Caldes, diuen, calla, ara no hem de passar pel centre de Setmanat, anem per aquí. Passaran més camions pel centre de Caldes. No, si tu estàs al
2: polígon, no mestre, jo.
0: Tu estàs al polígon de Cal Clapés.
1: Sí, parla,
0: i has d'anar a la P7, vale? Tens dues opcions. Vas per Polinyà.
1: On és el polígon de Cal Clapés?
0: Allà a Setmanat. És on hi ha la Costal.
2: On hi ha el costal?
0: El molí de Cal Clapés. Va, se'n va anar, collons.
1: Ara estem en un bucle, eh?
0: Sí. Però... tu pots anar a la P7 per Polinyà o per Caldes?
2: Sí.
0: Vale?
1: Bé, per alta. Va, estàs setmanat, amb un camí.
0: Llavors...
2: Però per Caldes fas més volta.
0: Sí, però hi ha menys curves, perquè a la carretera de setmanat a Polinyà hi ha moltes curves. Ah. Més que la setmana de Caldes.
1: Revolts.
0: Revolts, perdona, tens raó. Bueno, això... Jo crec que més camions tendiran a anar cap a Caldes, perquè no han de creuar Setmanat, perquè el polígon aquest, si vas a Polinyà, no passes per Setmanat, pel centre de Setmanat, però si vas a Caldes sí que has de passar pel centre de Setmanat.
1: És que no ho sé.
0: Ja t'ho dic jo, que vaig mirar el mapa ahir per fer el guió. Vaig preparar, vaig documentar.
1: Has de saber, sigut l'única persona de Caldes que t'ha mirat un mapa
0: perquè
1: de Setmanat.
0: Perquè em preocupa això, em preocupa perquè és molt pesat que passin dius, camions.
1: Què fots mirant un mapa de Setmanat?
0: És molt pesat que passin camions pel carrer Oms.
1: Bueno, sí, és pesat.
0: Pues més que en passarà, ja veuràs. Ja en parlarem, ja en parlarem quan hagin construït la variant aquesta.
2: Molt bé, els túnels falsos. Molt bé.
0: Sí, molt maco.

0: Vinga, anem cap al Trinidad de Pineda.
1: Un moment, com poden dir la gent que els agraden els oques grasses i les merdes aquestes que han ara...
0: Em s'han traït, això sí que
1: és. Per l'amor de Déu.
0: Quina és aquesta? No me'n recordo, aquesta. Descut per morir. Bona, bona, sí, sí, aquesta era del com es deia aquell disc?
1: L'últim segell.
0: L'últim segell, sí.
1: Saps que jo encara actualment... Mira, i avui me la posé encara, però dormir tinc una samarreta de l'últim segell. Gira 1991. 1991, de quan vam anar
2: a Mollà, que tocaven penjats d'un fil
1: i s'han traït. Sí. Em van fotre ballant escamp, em van fotre una hòstia.
2: Ha penjat un fil. Ha penjat un fil. Ja s'han traït.
1: Que s'arriba a bar, el pico me la va fotre, el suspenen 3 mesos, eh? De l'hòstia que em va fotre el turmell.
0: A veure, Sant Martí. Et poses en un ball d'escà.
1: Sí.
0: Què esperaves?
1: Sí.
0: Què esperaves?
1: Sí.
0: Bueno, va, què dèiem? Això, que anàvem cap al telèfon
1: de
0: vespre.
1: Ah, sí, aquell fur que fem a les xarxes socials de l'alcalde. Sí.
2: Avui una mica caducat.
0: Què vol dir, una mica caducat?
2: Doncs que el va fer el Rosario.
1: I amb una gorra al cap, eh? Una gorra al cap que no fa gens de presentador de telenotícia, no sé, que siguis el Gerard Romero.
0: Sí, però el Gerard Romero, perquè s'està quedant calb, que ja se li veu el cartró una mica, eh? El senyor alcalde ho devia fer pel sol, suposo, perquè el senyor alcalde de Caldes no es queda calvo.
1: No. Una folra de cabells.
0: Ah, jo vaig anar al Rosario amb gorra perquè tinc aquí una clarejada que alguna vegada, alguna vegada, clar, no et pots posar crema.
1: No, perquè
0: t'empastifes tot el cabell.
2: Amb un dit.
0: No clarejo tant, tinc pèl.
1: Que sí, però digues la teva dona que te'n posi una mica, que per això t'has casat, per això tens una dona, perquè et posi crema.
0: Sí, però vull dir que se'm crema tot el tema, clar. Això se'n diu baixa densitat.
1: Baixa densitat,
0: se't crema la calva, diguéssim, llavors t'has de posar una gorra, perquè si no...
1: La baixa densitat són les bosses aquelles transparents que vas a la fronteria.
0: També és veritat. En qualsevol cas, això al nostre alcalde no li passa, ni li passarà mai.
2: La qüestió és que està caducat perquè ens insta la gent a anar-hi al Rosario, i clar, ara s'ha acabat, però escoltem-lo igualment, és la seva secció Patada al Ventre, i qui som nosaltres per negar-li aquesta participació tan lloable al nostre programa?
0: S'ha de dir que és un error cridar a la gent a que vagi al Rosario, perquè la gent
1: més
0: natural ja hi va.
1: No
0: cal dir veniu al Rosario, no cal.
2: Doncs ho va fer, per això hi havia tanta gent.
0: Va, escoltem-lo, va.
3: Aquest cap de setmana tothom a jugar a futbol aquí al camp municipal en el torneig que ja té més de 30 anys, el que tots coneixem com a Rosario, un torneig organitzat per voluntaris que és un èxit any rere any. Enhorabona per fer-lo possible.
2: Vinga, aneu tots al camp de futbol aquest cap de setmana.
0: Sí.
2: Veus, està caducat, perquè si aneu no hi trobareu ningú.
0: No trobareu res, perquè a més la temporada de futbol ja s'ha acabat. Mira, ara canvio de tema, però alcaldes de futbol.
2: Sí, què passa?
0: Ui, mireu el Twitter. Han fitxat com 6 o 7 jugadors.
1: Com el Madrid.
0: 12 jugadors han fitxat, mira, 12. Com el Madrid, igual. Ha marxat mig equip.
1: Bueno, el Xavi Ortega de quin equip és? Del Madrid. Sí. Fa com el Madrid. Vinga, n'ha fitxat jugadors.
0: Han fitxat mig equip del primer equip, i un cop han fitxat a tot l'equip, llavors han fitxat un director esportiu. Crec que hauria de ser al revés.
1: Ara t'ho anava a dir.
0: No passa res. Ara arribarà el director esportiu aquest i no li agradarà cap dels jugadors que han fitxat, i què?
2: Sol passar.
1: Vinga, anar fent finiquitos.
0: Clar, de veritat. En fi, bueno, el Rosario, que l'alcalde... Ja n'hem parlat, del Rosario.
2: Sí, ja
0: l'alcalde va cridar la participació, no sé si la seva filla o fill, mai ho sé,
2: filla.
0: Devia participar.
1: Filla.
0: No sé, no crec que fes d'entrenador, no el vaig veure.
1: No,
0: bueno, doncs pues no sé, no el vaig tampoc...
1: Ostres, feia bé.
0: No sé si el vaig veure, l'alcalde. Ayer que vaig veure gent, eh?
2: Pues anava amb gorra.
0: No, és que feia molt...
2: Perquè el Riu va gravar amb gorra.
0: Feia molt de sol.
1: Feia molt sol.
0: Jo em sembla que no havia vist mai tan sol a la vida.
1: Home,
2: la família Sol, Joan Sol, David Sol, quan van junts, eh?
0: Quan van junts. No s'estila anar gaire junts. Bueno, va, que això, que... El Rosario, ja és passat, ja anem parlant.
1: Sí, no cal recordar més.

0: parlant de coses caducades com el Rosario, aquesta també, cançó també ha caducat perquè
1: sí,
0: parla de la
1: Mili. Mili, sí, sí, sí,
0: ah, clar. Bueno, va, més temes. Aquesta setmana es fa allò que, o s'ha fet, vaja, allò que cada any presenta el Xavi Moreno, eh? El gran dictat.
1: Ui, sí, són clavats ja el Xavi Moreno i l'Òscar Dalmau.
2: Aquest any aquest concurs s'ha fet amb alumnes de 5è de primària de les diverses escoles del poble i tenia una temàtica particular, el bàsquet.
1: El baloncesto?
0: Sí, però en català normatiu, que avui parlem català.
1: Va, sí, és veritat. I el premi d'aquest concurs, quin era? Uns calçotets firmats en català pel Roberto Dueñas? Home, segur que hi deixa algun pèl, perquè mira que em té de pèls el Roberto Dueñas.
0: No, res d'això. El premi era una subscripció d'un any a la revista Petit Sapiens.
1: Ah, molt lògic. És el que utilitza els jugadors suplents per no avorrir-se la banqueta, eh? Sí, llegir el Petit Sapiens.
0: Sí, les proves inspirades, com sempre en el gran dictat televisiu, feien servir l'èxit com ara pavelló, alè, vestidor... o àrbitre, ets un fill de puta.
2: I aquest any, que en fa 10 que el gran dictat es juga a Caldes de Montbui, he pensat, això és notícia pel Caldes Translation, eh?
0: Mira, molt ben trobat, eh? Juguem a traduir coses al Google a diferents idiomes a veure si quan les tornem al català es manté el titular inicial. Va, Jordi, sorprèn-nos. Bàsicament, sorprèn a Google.
2: Molt bé.
0: Quin és el titular d'avui?
2: El titular és... El Xavi Moreno fa el mateix temps de Jordi Rovirosa i d'Òscar Dalmau perquè el bàsquet agafi la catalanor adequada i deixi de dir mismatch, pick and roll, fade away, eurostep, step back o catch and shoot.
1: Collons! Això el Google no ho sabrà dir ni en català.
0: No, clar, perquè bàsicament no ho és.
1: No, o sigui, hi ha tants anglicismes.
2: Doncs així sona en català.
3: El Xavi Moreno fa el mateix temps de Jordi Rovirosa i d'Òscar Dalmau perquè el bàsquet agafi la catalanor adequada i deixar de dir mismat, pitnull, fadeuai, eurostep. Step back, cocat, cansut.
1: Ui, no anem bé.
0: No anem bé. Després, Jordi, m'explicaràs tots aquests conceptes? Perquè jo no n'entenc. No, sí, em vaig quedar amb el pick and roll, ja.
1: Molt bé,
0: no me'n recordo massa de què era, tampoc.
1: Bloqui continuació.
0: Tota la vida.
1: Tota la vida. Bueno, és igual. Dèiem que si aquesta notícia l'agafa el Víctor Lavanini, que tampoc és que sigui el millor periodista de l'esportiu del món, que li agradi aquestes coses i tal, quan no la caga, eh? I el fitxen a la BBC per fer partits de bàsquet a la Salle de Bristol contra el Caja Rural de Manchester, eh? A veure, què diria?
2: Doncs primer diria aquesta notícia traduïda al Google a l'anglès. Seria així.
4: Xavi Moreno is both Jordi Rovirosa and Òscar Dalmau, so that basketball takes on the appropriate Catalan character and stops saying mismatch, pick and roll, fadeaway, eurostep, step back or catch and shoot.
1: Ara sí, Víctor Lavanini, aprèn-ne.
0: Sí, clar, però si el Papa Lleó 14, que ara sap català, escolta el Lavanini dient això, es quedarà paradíssim. Què li dirà al seu camarlenc, que és un fanàtic del bàsquet, que juga al Coviran Vaticà?
2: Doncs li traduirà el llatí, i serà així.
5: Xavi Moreno et Jordi Rovirosa et Òscar Dalmau est. Ut pila canistraria proprium characterem catalanicum induat et desinat dicere. Mismatch, pick and roll, fadeaway, eurostep. Step back out, catch and shoot.
2: Molt bé, llatina.
1: Sí, clar, és allà. Però i si el camarlenc, ojo, té un amic homosexual de Polònia que
0: no,
1: és el pivot...
0: No, és impossible.
1: Home,
0: és impossible. No li haurà dit.
2: No
0: li haurà dit.
1: Bueno, però...
0: No ho sabrà.
1: Escolta,
0: què?
1: Que si té un amic homosexual de Polònia, igualment, encara que no pugui ser, que és el pivot titular del licor 43 de Poznan, eh? Què? Què passa? Com li diu això?
2: Doncs li passa el polonès i li queda així.
5: To Xavi Moreno... Jordi Rovirosa i Oscar Dalmau sprawili, że koszykówka nabrała katalońskiego charakteru i przestała mówić niedopasowanie, pick, roll, fadeaway, eurostep, krok w tył czy złap i rzuć.
2: Jo he entès miedo pasa baña. M'ha agradat molt.
1: De moment està bé perquè els noms crec que es mantenen, els noms del Jordi Rovirosa, Òscar Dalmau.
0: Ha tingut certes dificultats.
2: Van bé.
0: Molt bé, tot molt bé. Però si el pivot titular del licor 43 de Poznan, el fitxa, posem per cas, el TDK Shanghai, entrenat per Lilo Sainz i el Pablo Lazzu, què haurà de fer?
2: Doncs traduir la notícia al xinès i serà així.
6: Si ha wei mo lei mo. 乔迪罗维罗萨和奥斯卡达尔毛让篮球变得具有加泰罗尼亚特色，不再说错位进攻、挡拆、后仰跳投、欧洲步、后撤步跳投或接球投篮。
2: canviat molt. No,
1: aquí ja s'han perdut els noms propis, eh?
0: Tots, s'han perdut tot aquí, eh? A part que ens ha llegit el Quijote, més aviat, sí, no? Sí, sí, que parlava mai, per l'amor de Déu.
1: Hosti, tu, Déu-n'hi-do. Bueno, sí, va, però tot això està molt bé, eh? Però, i si no fructifica el fitxatge i al final fitxa pel Perfumeries Avenides de Hiroshima? Eh? Què passaria?
2: Doncs que ho tradueixi al japonès, i del xinès al japonès quedaria així.
7: Basketball o Catalunya no mono ni shita no wa Javi Moreno, Jordi Rovero sa Oscar Dalmao no 3人 datta. Karera wa mohaya mismatch offense. Pick and roll, fade away jumper, Euro step, step back jumper, catch and shoot といった 言葉を使わなくなった.
0: No són molt de base del japonès.
1: No.
0: Els xinesos ja els hi va just, van tenir el Yao Ming, però...
1: Sí, ja està. Sí.
0: Va, tu, escolta'm, deixem-nos de tonteries i que al final aquest tio fitxi pel CB Caldes de tota la vida, eh? I que li tradueixin al català, o què?
2: Doncs del titular, el Xavi Moreno fa el mateix temps de Jordi Rovirosa i d'Òscar Dalmau perquè el bàsquet agafi la catalanó adequada i deixar de dir mismatch, pick and roll, fade away, eurostep, step back o catch and shoot, la cosa quedarà així.
3: Van ser Xavi Moreno, Jordi Ruairosa i Òscar Dalmau els qui van fer que el bàsquet fos català. Ja no utilitzen termes com ara desajustament ofensiu, pip xandrull, fadeuai jumper, eurostep, step back jumper o cat cançut.
1: Cat cançut, em sembla sensacional.
2: I el jumper!
1: No, però està bé, perquè si aquests tres personatges van fer que el bàsquet fos català,
0: no hagués dit mai això, eh?
2: Sí, sí. El Javi Moreno, eh? Li han canviat, eh? Ja és castellà, perquè és una cosa important. Ja no és Xavi.
0: I Johnny Lowairosa, no sé qui és aquest, i Òscar Dalmau.
1: Lowairosa.
0: I explica'm els conceptes. Per exemple, què vol dir pitjandrum?
2: Pitch and drum, sí. Deu ser un pitch empat.
0: I fade away jumper?
2: El fade away és quan tires tirant enrere.
1: Perquè el que feia el Jordan,
0: sí,
1: sempre.
0: Sí. I l'Eurostep?
2: L'Eurostep és quan fas un pas cap a un cantó, per exemple el doble salt, un pas cap a un cantó i l'altre cap a un altre.
0: I step back, jumper?
2: L'step back és quan fas un pas enrere per tirar.
0: I el cat sud? Però això no era el fade away?
1: No, el fade away és quan saltes amb els dos peus cap
0: enrere. Fas enrere, i el cat sud?
2: És quan la reps i tires.
0: Cat cat sud, es diu?
1: El cat cat sud és quan te'n vas al Montsià a fotre un arròs.
0: Molt bé, vés, hem après llengües i hem après de bàsquet, tu. No hauria dit mai que passaria una cosa així al petó del ventre. Aprendre coses, em refereixo.
1: Sí, sí.
0: Molt bé.
2: Apa.
1: Doncs ja està, no?
0: T'has passat el Google Translator, eh, Jordi?
2: Sí, el que passa és que té un problema, que molt pocs idiomes tenen la versió per poder parlada.
1: Clar.
2: I per això sempre anem amb el mateix, sí. Que si amb el xinès, el japonès...
0: El moldau, sí. el...
2: Hi ha idiomes que estan molt bé, però no tenen.
0: Exacte.
2: No tenen l'àudio.
0: Com es diu? El lapau.
1: El lapapip.
0: El lapapip. Llengua que el valencià...
2: No
0: ho has fet cap vegada en valencià.
2: No hi és.
0: És que de veritat, no, aquí n'hi ha d'aquí atràs.

0: Girona! Mira, va, parlem de Sant Joan.
1: Ah, sí, sí, però a quin Sant Joan? A quin Sant Joan et refereixes? Al Sant Joan Vinyes, perquè ha tingut la més paciència que un sant tota la vida darrere el Meritxell Fabregat i ha sabut esperar el moment al paio.
0: No parlem del Joan Vinyes, no.
2: Ah, del Sant Juan, de l'Alberto Sant Juan, que fa teatre i pel·lícules. A mi em agrada molt el seu paper a la Casa en Flames, eh? Sí, sí.
0: En fi, no, Conxo, de Sant Joan, de la Revetlla.
1: Ah, de la Marina Revetlla. No, no, bueno, no tinc una opinió formada.
0: Jo sí, jo sí, però no la faré publicar. Bé, ja vaig directe jo al gra. Es veu que l'Ajuntament ha fet un esforç per fer que la Revetlla de Sant Joan sigui ben festiva. És per això que ha organitzat una sèrie d'actes a la plaça 11 de setembre.
2: Ah, sí, ja vaig veure un cartell ben lluït i tot de fotos dels col·laboradors a Instagram.
0: Jo em lio, eh? 11 de setembre, 23 de juny. Fem-ho fàcil,
1: sí,
0: hòstia.
1: Sí.
0: En fi.
1: Bueno, és igual. Clar que per fotos, això que dius d'un cartell ple de fotos i tal, per fotos que no quedi, eh? Sort que ara no funciona com abans, que s'havien de revelar, perquè gastarien tants carrets que cal poc es farien d'or.
0: Sí, que hi tenim. Què hi tenim? Doncs ho repassem tot seguit. Au, va! Això no era un anunci? No. Què tenim? Doncs ho repassem tot seguit.
1: Tengo gamba, tengo chapito, tengo croqueta, tengo jamón.
0: Au, va, posem sobre la taula el programa d'aquí.
2: Era el d'Estrella, no?
0: Sí.
2: Què tenim?
0: Els Amics de les Arts.
2: Els Amics de les Arts?
1: Sí. És que jo tot el que hi hagi Amics de les Arts fujo corrent, o sigui, no m'ho pregunteu.
0: Bueno, va, d'entrada a les 7 de la tarda, entenc que del dia 23 de juny, el dimarts que ve, rebuda de la Flama del Canigó. A les 7 de la tarda, en aquest cas, no és la plaça 11 de setembre, sinó que és a la plaça de la Font de Lleó, organitzat, molt important, per Acció Cívica Calderina. Alguna flor hi haurà.
2: Sí. Després, més tard, encesa de la foguera, a les 19:45, a 7:45, a la plaça 11 de setembre, i sardana de Germanó, i això organitza la Regidoria de Barris i Cultura, o sigui, la Laia, i l'Associació de Vins dels Barris de Caldes.
0: Que una cosa, la sardana sempre és un ball de Germanó.
2: Sí.
0: Dir específica que és una sardana de Germanó, no?
1: Bé. I farem. Això què, ho dic jo? Doncs vinga, a les 8 del vespre, contes, la guardiana de la flama, amb Anna Tantinyà.
0: Bueno, molt bé. No diu el lloc, però entenem que és a la plaça 11 de setembre. També a la mateixa hora, fan concert amb cançons de tradició oral catalana i de sempre, amb el duo Ponces.
1: Que no crec que sigui el mateix puesto, perquè si no explica contes i els altres canten...
2: Sí, sí. Oh, imagina'm lo dolent que deu ser el conte, que ho han de tapar amb música els Ponces.
1: Els Ponces sempre han sigut músics. El pare del Ponce era músic.
2: No tocava, què tocava? No, el violí?
1: La trompeta. Sempre el veies passar amb la trompeta, que dius, què portes aquí? Un rifle? O...
2: I a les 9
0: sempre amb la trompeta a punt.
2: Sopar popular, botifarra a la brasa amb seques, amanida, pa amb tomàquet, coca i vi dolç, amb el Xavi Xefles, eh?
1: Sí.
2: Que hi ha una opció vegana també, i que el preu és de 14 euros als adults i 7 als infants. Que hi ha infants que mengen menys que els adults, sí, però bueno, què farem? Sí, els tiquets són de venda anticipada, no el mateix dia, eh? O sigui, sí, ja els hauríeu de tenir.
1: I a les 10, de la nit, karaoke! No, karaoke, eh? Dinamitzat per el J. Martí, que no sé qui és.
2: El Jordi Martí, Jordi Martí és un senyor...
0: No és el regidor, eh?
2: No, aquell és Martín.
0: Ah, tens raó. Però...
2: Que és una cosa important, és el castellà.
1: Exacte. Home, és fill de la Pepita, és molt important. I també ha dinamitzat, com no, pel Ferran de Besa.
0: Home, no se'n perd ni una. I a les 11 de la nit, ja per acabar la festa, punxadís de Revetlla amb el DJ Vila, que no sabem qui és.
2: Fins l'hora. El Jaume Vila.
0: Home, per favor, sí que és aquí, sí.
1: Continuant amb el seu World Tour de Caldes, sí, sí. Va de l'embalat aquí, d'aquí l'embalat.
0: Sí, sí. Ja està. Sí, sí, benvingut. No, gira mundial, des de Vic, no? Ens arriba. Molt bé, doncs ja està, decidit.
1: Vale.
0: Ja tenim Revetlla.
2: Doncs ja,
0: tocava,
2: ja, no? Ja hi podeu anar, si voleu.
0: Sí, aneu, i no perdeu temps.

0: L'has enganxat, eh? Sí. Bueno, va, el petó del vent ha arribat al moment d'aquelles notícies menys importants, normalment situades en un racó minúscul dels diaris, insubstancials, però que nosaltres elevem a la categoria de...
1: Bateria de merda!

0: Merdeta número 1. Fa unes setmanes parlàvem de que el Javier Suárez havia criticat en el ple municipal el deplorable estat de la verge que hi ha a la façana de l'església de Santa Maria. Doncs bé, aquesta setmana passada l'ha netejat. Ja no està cagada per totes bandes de merda de colom. A més, per evitar que torni a degradar-se, hi han posat una xarxa al davant per evitar que els coloms vagin a posar-s'hi. Així que ara mateix la pobra Verge Maria està tancada rere una reixa, engabiada, empresonada, podríem dir. Com s'ha de veure, igual que la Rosa Peral. Només que la Rosa Peral, clar, no és verge, ja sabeu.
1: Merdeta número 2. La febre de l'Ajuntament per instal·lar plaques solars no té aturador i, a més, no coneix fronteres. Només així s'entén que Caldes sigui un dels 6 municipis catalans adherits a la campanya per instal·lar plaques solars als centres sanitaris de Santiago de Cuba. Tot plegat per mirar de pal·liar la crisi energètica que afecta l'illa caribenya a causa del boicot dels Estats Units. La campanya, iniciativa, del Fons Català de Cooperació, compta amb una aportació de 20.000 euros i permetrà fer funcionar equips urgència i oferir servei mèdic com monitoratge fetal o la conservació de vacunes. En tot cas, aneu en compte, ciutadans del món, que allà on l'Ajuntament de Caldes veu una teulada lliure, llec, t'instal·la una placa solar.
2: Ei, merdeta número 3. La colla castellera de Caldes s'ha tornat a superar a si mateixa i el cap de setmana passat va sumar un nou èxit a la seva trajectòria. Va ser durant la 12a trobada de colles del Vallès Oriental. O sigui que n'han fet per ser colorada, colles del Vallès Oriental. D'on se n'han fotut ja, eh? Bueno, dèiem que es va celebrar a Sant Celoni. Els escaldats van aconseguir el 5 de 7 de la temporada. En la diada de Sant Celoni també van fer el 4 de 7 amb l'agulla. Ara només falta que aquestes actuacions els fotin a Caldes, cony, a la seva pròpia plaça, hosti. Què és això d'anar a casa dels altres a fer les millors actuacions, home? A l'enemigo ni agua.
0: Merdeta número 4, ja fa temps que estava anunciat, i si no ha canviat la cosa, aquest dissabte dia 20 de juny es presenta el candidat a l'alcaldia de Caldes dels Comuns, Marc Calvo. Ho farà a la plaça Catalunya a 6:45 de la tarda amb la presència de la Jèssica Albiach, que si després de treure a passejar el Marc Calvo em vol treure a passejar a mi, no li faria un lleig, no.
2: Ai, lladre.
1: Merdeta número 5, l'Ajuntament de Caldes ha llançat una campanya de prevenció de plagues. Es titula La prevenció de plagues és cosa de tothom i fa especial èmfasi en els mosquits tigre. Es recomana no deixar aigua estancada, posar mosquiteres a portes i finestres i posar-vos un salacot al cap que farà més gràcia quan us piquin.
2: Ei, merdeta número 6. L'Ajuntament i Pimec del Vallès Oriental han signat un acord marc per afavorir la competitivitat de les pimes i les persones autònomes i fomentar el desenvolupament econòmic del municipi. No se m'acudien dos actors més adients per fer aquestes coses. En aquest acte de feta la piqueta només hi van anar dues persones, segons es veu a la foto. I no m'estranya, la resta són autònoms i no es podien agafar fa festa. Capisci?
3: Bueno, perquè estaven darrere de la casa.
2: Com sou?
3: Dos li traieu persones. Punt a tot, de veritat. De veritat. Li traieu punt a tot.
4: Som-hi.

0: Una cosa que us vull dir. La setmana que ve és l'últim programa?
1: Sips.
0: Sí, eh?
1: Sips.
0: Parlem de quan el gravem, perquè tenim discrepàncies.
2: Sí, tenim, sí.
0: Horàries
2: tenim certes dificultats.
0: De conciliar.
2: Tenim certes dificultats.
0: Ja veurem com ho fem, això. Però, bueno, sí, el farem. Perquè, si no, si la setmana que ve no fos l'últim programa,
1: ens hauríem d'acomiadar.
0: Això, automàticament, convertiria aquest programa d'ara en l'últim programa. Sí, és a dir que... Audiència, ens ho convidarem per si de
2: per
0: cas.
2: Si de cas. Jo ho faig, jo a títol personal ho faig, fas, eh? Per si de cas.
0: Bueno, clar, o jo, perquè clar, depèn com. Clar. El Jordi segur que s'acomiada la setmana que ve.
3: Jo sí.
0: Jo potser no, o el Sam potser no, dependrà.
2: Dependrà, ja veurem.
0: Sabreu si el programa és en directe o gravat en funció,
3: de
0: qui hi hagi. Sí. Però ja en parlarem, ja arribarem la setmana
2: oh,
0: que
2: tant.
0: Ve. Encara no hem arribat a que comenci el programa d'avui.
2: No, no,
0: ja estem gravats, ja ho hem dit.
2: Exacte.
0: En fi, acabem el petar del ventre d'avui, d'entrada, de moment, repassant la informació esportiva. Què tal el hoquei?
1: Malament.
0: Ah.
1: Molt malament. El Fornis es va quedar a les portes de pujar a l'hoquei lliga.
0: I el futbol sala?
2: Molta calor, Rosario Sánchez, del cap de setmana passat. I molta gent parlant en castellà. Massa.
0: Sí, sí. I el Tour de França?
1: Mira, no em parlis. L'altre dia repartien xapes i vanos de cartró per de Can Rius.
0: Sí, efectivament. La previsió del temps per aquest cap de setmana...
1: Ens fotrà una calor que trencarà les pedres.
0: Nosaltres ho deixem aquí. Monter, fins la setmana que ve.
4: Adiós.
0: Sam, fins la setmana que ve. Oh,
2: no, ja ho veurem. En tot cas, adeu-siau i passi-ho bé.
0: Jordi Graví, fins la setmana que ve.
3: Fins la setmana que ve.
1: I Xavier Serra, no ho sé.
2: T'has desconcentrat en aquest final, eh?
0: T'has
2: molt bé.
0: Per ell acaba la temporada, ja.
2: Dic, t'han baixat els ploms en els últims 10 segons.
1: Sí, no, no.
0: Però que no és que en el convent també cago a dintre.
1: Sí, és veritat.
0: Bueno, va, que el lloc de la plaça us guardi.

0: Bon dia. Divendres 19 de juny del 2026. 11 hores 4 minuts del matí des dels estudis de Ràdio Caldes al carrer Vallit. Avui tenim una gran visita, com sempre, però a més estem aquí una miqueta coquinats. Hem convidat a les responsables barra irresponsable barra culpables del Club Patinatge Artístic de Caldes Montbui. I diem això perquè aquestes dones que tenim aquí, que ara les presentarem, són les culpables del gran increment que hi ha hagut a la població d'una modalitat del patinatge artístic que hi havia desaparegut i que ara ja tenim problemes. Tenim problemes d'espais, de resultats i, a més, ens acompanya Sandra Gil, entrenadora del club, i, a més, acabem d'assabentar-nos presidenta, per tant, forces vives, l'Evelyn Serrano, una bona, molt bona amiga que també està col·laborant amb aquesta modalitat amb el club, i ens acompanyen també, ha vingut l'Ariadna Jiménez i la Carla Osman, monitores del club, fixeu-vos bé, entrenadora i dos monitores. Un club que, si no ens en recordem malament, va néixer el 2010, correcte?
1: Sí. 2010.
0: Quina trajectòria hem fet? 16 anys ja, eh?
1: 16 anys. 16 es diu anys. Ràpid.
0: Es diu ràpid, sí, sí, però explica'ns, Sandra.
1: Bueno, això va començar perquè jo estava en un altre club i a la meva família em va fer aquest regal, diguéssim, obrir un club propi perquè jo pogués donar classes. I res, i vam començar amb poqueta cosa, poques nenes, érem 5, i ara som moltes més. Oh. Moltes.
0: Segons la classificació de la segona fase del Consell Esportiu del Vallès Oriental d'aquest any, de fa uns mesos, heu participat, teniu canalla a totes les categories.
1: Sí,
0: ens
1: ha faltat alguna categoria, però pràcticament a totes. Aquest any hem presentat 29 patinadores.
0: Déu-n'hi-do. Heu presentat, Evelyn, déu-n'hi-do.
2: Sí, la veritat és que estem molt contentes de la progressió i el creixement del club. Cada vegada, cada temporada, tenim els més nens i nenes que ens sol·liciten poder patinar aquí a Caldes, tot i que per les limitacions que has dit abans d'espai, doncs no sempre és possible. Podem dir que el setembre ja tenim els dijous, que és les dues hores que tenim de pavelló, ja està ple. O sigui, ara mateix, si ve un nen o nena nous, ja no es poden apuntar per setembre. Per tant, el que voldríem és poder seguir creixent i que tots els nens i nenes de Caldes doncs tinguessin l'oportunitat de poder patinar al seu poble.
0: Correcte. Ara jo me recordo que en un any heu notat, m'imagino, no? Perquè fa un any parlàvem, ens vàrem trobar i teníeu aquella impossibilitat o la limitació de la pista oberta i a l'aire lliure de l'Institut Manolguer al costat de la Riera. Aquest any ja ho heu dit, d'una tarda al pavelló de Torreroja. Es noten els resultats.
2: Sí, sí, sí, la veritat és que, com diem, doncs, hi ha molts nens i nenes. En total al club doncs, tenim 51 nens i nenes. Una part doncs, participa al Consell Esportiu, que són les competicions més a nivell escolar, i l'altra part doncs, estan federades i participen a competicions de Federació de Patinatge de Catalunya.
0: Obro un parèntesi, ja sabeu, sobretot la Evelyn i la Sandra també, que sóc dolent. En 4 o 5 anys ja ha d'haver-hi un quartet, eh? Federat, sí o no? Agafeu el repte o no? Què?
1: Ja m'ho han demanat, ja.
0: Un quartet, home, no dic un xou petit perquè són uns quants més, però un quartet sí, no?
1: Aquest
0: en
1: any,
0: 4 anys.
1: Aquest any es va fer la proposta, jo vaig fer la proposta de fer un xou a nivell Consell Esportiu, però ens mancava un espai per poder entrenar amb seguretat.
0: Clar.
1: Llavors, està difícil per això, no? A part de que l'has de trobar que l'horari li vagi bé tot el grup, que no ens plogui, que no. Llavors, en el pavelló, amb dues hores de pavelló, no podem fer-ho, perquè en el pavelló tenim més de 20 nenes ficades entrenant juntes. i no podem fer fora aquestes 20 nenes per ficar un show. Llavors s'ha buscat una altra alternativa i aquest any no l'hem trobat, i espero l'any que ve tornarem a fer la proposta per poder obrir un grup, ni que sigui un quartet, un quintet, un trio, un lo que sigui.
0: No, un quartet s'ha d'aconseguir. Per tant, l'Ajuntament ha de ser conscient de que si hi ha hagut aquesta evolució en un any, hi ha hagut aquesta evolució en un any de presència, de resultats, de canalla en totes les categories, de 5 a 51, i a més en formació com teniu, un quart, es necessita un quart espai. És curiós, ho hem dit aquí moltes vegades, ens han visitat també, els de l'atletisme, els del hockey i tal. Clar, som una població que tenim 3 pavellons amb les limitacions tècniques que tenen, però clar, ho hem dit moltes vegades, tenim 96 equips de 5 modalitats esportives, 96 equips, a part de les modalitats individuals, les natacions, els atletismes, el triatló. Aquí, un any vista de les eleccions, hem d'adquirir el compromís, hem d'aconseguir entre tots que l'Ajuntament agafi el compromís d'un quart espai cobert. Un quart espai cobert, perquè si no, fa fred al vespre. Que ens ho diguin, no, la Carla i Ariadna, que no us deixen parlar. Ariadna, Carla, què us expliqueu vosaltres?
3: No sé.
0: D'on veniu vosaltres? D'on vens tu, Ariadna?
3: Jo de Palau vaig començar al principi amb la Sandra. Vaig ser una de les que, d'aquestes 5 primeres, vaig ser una d'elles.
0: Sí?
3: Sí. Sí, sí, fa ja, doncs, és 16 anys. Perquè jo vaig estar també a l'altre club, amb ella també, i vaig tindre amb ella.
0: I ara et dediques ja, el que feia ella, et dediques amb canalla.
3: Pues sí, la veritat és que estic molt a gust, molt contenta. Sí que és veritat que ens agradaria, pues, tindre una pista més coberta, perquè quan plou, pues, no podem fer res. Però sí.
0: No, no, ja és un punt que tinguem aquesta dificultat de manca d'espai. No és normal, teniu 3 pavellons comerç en un poble, i no és normal que a més siguin absolutament insuficients. Ens deia no fa molts dies aquí el president de la Penya Verdaguer de Futbol Sala, que la Penya Verdaguer és una institució a Caldes de fa molts anys, una associació. Va desaparèixer, ha tornat a rebrotar, tenen un equip que ha pujat de categoria i tenen un equip de noies que ja està entrenant. Però clar, el president ens deia, hosti, quan arribi setembre-octubre, on entrarem? Clar, ja, crear l'equip, sí, però a on entrenem? La Carla també ho fa bé com a entrenadora, Sandra, o no?
1: Sí, ho fa molt bé.
0: També, sí?
1: Sí.
0: Posa cara sèria. Ets dura amb la canalla o no?
4: No, que va. Jo, sobretot, intento que s'ho passin bé, perquè el meu grup és bastant petit, o sigui, són nenes petitones, i sobretot vull que ho vegin també com un joc, no només com una obligació. Llavors, la meva principal intenció és que s'ho passin bé, ho gaudeixin i doncs, que vulguin continuar a la llarga, que també és molt important.
0: Tu, que has acabat els minis, els prebenjamins, has tingut aquests prebenjamins?
4: Bueno, ara estic amb les minis, que són les més petites del club, i porto un parell de mesos, i doncs ja, bueno, tenim una mica també de problemes amb les pistes, perquè ara sí que l'Ajuntament ens va cedir l'escola del Carme, una pista que està aquí al costat, però no acaba de ser, bueno, va bé, però potser una mica de més espai per les nenes tampoc aniria malament.
0: El que passa, bueno, m'ho heu dit al venir aquí als estudis, no sé si ho sabies, també Ferran, el nostre tècnic, que els hi han cedit aquesta petita pista que hi ha allà, que era una pista d'escola, però clar, vist des d'aquí dalt, és petita, però bueno, algo és algo. Sí, és però millor,
1: és,
0: això,
1: és la, però, sí, clar. No és la pista aquesta d'aquí que es veu, és a sota.
0: A sota?
1: A sota, o que era el teatre.
0: Sí.
1: Han tret el que era l'escenari.
0: Sí, sí, sí.
1: I és aquell espai.
0: Bueno.
1: Per lo menys, a veure, estem agraïts perquè per lo menys les nenes petites, que són de 4, 5 anys, 6, no han de passar el fred, la calor, ja. I el que passa que ens va...

0: o el farell, que ja és descobert.
1: Sí, descobert, sí.
0: Ja entrem en els descoberts.
1: Sí, sí, sí.
0: Però clar, en el pavelló, per exemple, no hi caben. Si aquestes nenes avancen molt, no les podrem reubicar perquè no hi ha espai.
1: No sé si ho sabeu vosaltres, però us ho direm. El hoquei té 23 equips. El hoquei té 23 equips, 19 masculins i 4 femenins. Es diu conviviu vosaltres el dijous allà, que és el callar. És el callar, llavors, clar, utilitzant uns horaris molt extrems. Abans, jo crec que era la temporada passada, l'equip d'hoquei lliga, primera divisió de hoquei patins, entrenava les dues. Primer, perquè no són professionals, eren estudiants, i podien entrenar perquè, a més, el pavelló estava buit. I els hi anava tots estupendos.
0: Sí.
1: Bueno, per tant, aquesta és la realitat que hi ha, però jo estic segur que l'any que ve, quan ens trobem d'aquí a l'any que ve, haureu incrementat participació, hores, pistes i resultats, segur, de ben segur que sí. Valorem una miqueta aquesta competició del Consell Comarcal. Les dues jornades que hi heu fet, les dues fases.
0: Bueno, ja hem fet quatre.
1: Quatre ja, sí.
0: I la quarta ja és la final. Ja és la definitiva, on es decideixen els guanyadors. I de les 29 nenes que hem presentat, hem fet 3 podis,
1: sí.
0: 2 segons i un tercer, que no hem pogut passar a la final de Catalunya, perquè només van canviar fa un temps la quantitat de patinadors que classificaven, i només classifica una per nivell i categoria. Llavors ens hem quedat a les portes.
1: Quan dius 3 podis, és el sumatori de les fases.
0: Sí, el sumatori.
1: Perquè la segona fase, la segona jornada que es va fer a Caldes, va obtenir més pòdiums.
0: Sí.
1: Sí, és el sumatori.
0: Que
1: sí.
0: Es fa la suma de les 3, sí. I a l'última es decideix qui classifica. Que si es mirés per punts, el tema és que es mira per número de classificació. Llavors es suma el número de classificació. Llavors, si tu en una competició et va molt malament, aquell dia falles, te'n vas. Encara que treguis molt bona nota, treguis nota més alta que altres, te'n vas fora del podi. Llavors és una cosa difícil per les nenes també que ho entenguin, no? Perquè jo he tret més punts i m'ha guanyat una altra persona que en té menys. És una cosa que hauria de canviar, penso, el Consell Esportiu, però clar, això ve de les altes esferes i... No,
1: i després, sobretot pels que els escolten i són neòfits amb aquesta modalitat esportiva, el que us parla només donar una dada: el Club Patinatge Olot tenen 15 campionats del món de show grans. 15. Què vull dir amb això? Vull dir que estem en una territorial, sí, Catalunya és fortíssim, ja ho sabeu de sobres. Més que ho dius a vosaltres, ho dic pel gran públic. Amb shows grans, amb shows petits, amb quartets. És a dir, Catalunya és una potència. I, per tant, és difícil primer participar i després aconseguir un bon resultat. No és fàcil.
0: Sí, aquest any al Consell érem 170 participants. Nosaltres en portàvem 29, però altres clubs portaven fins a 35.
1: I suposo que són la pràctica totalitat de clubs de tot el Vallès Oriental.
0: Vallès Oriental, només.
1: Només del Vallès Oriental. Jo el que us vaig acompanyar aquest dissabte, el que vaig veure és que, clar, que hi havia gent de tota la comarca. Que sí. Passa, no sé si us va arribar, però des d'aquí us vàrem felicitar, perquè també, no solament com a monitores, sinó com a organitzadores, xapó. El dia aquell, jo li vaig comentar al Ferran, feia goig com tot, la taula del jurat, dels jutges, les puntuacions, la seriositat, que de cara a la canalla això també ajuda, no?, a la formació de la canalla.
2: Sí, sí, clar, sobretot les motiva, perquè al final entrenen per poder arribar a aquestes competicions i per poder millorar i ser, doncs, cada vegada doncs, patinar, diguem, amb més complicacions, i així, doncs, d'aquesta manera, doncs, les tenim més motivades, no? Bueno, comentava que parleu del Consell, doncs, que un dels objectius que ens plantegem de cara a les temporades properes és també poder organitzar més competicions a Caldes, perquè realment, com tu dius, és un dia molt maco, és un dia, doncs, l'any passat, per exemple, vam organitzar la final de Consell, vale? Després d'aquestes quatre fases vam organitzar la final de Catalunya,
1: sí.
2: I van venir, doncs, patinades de tota Catalunya aquí a Caldes, i va ser un dia realment molt maco. Molta feina, però, sí. Però sí, tothom va quedar molt content de com havia anat el dia.
0: Va ser feina perquè també ens va coincidir que vam fer la quarta fase, l'última, i a les dues setmanes estàvem fent la final de Catalunya. O sigui que estàvem a tope de feina, perquè clar, quan muntem algo, muntem poques coses perquè no hi ha més espai, però quan muntem, ho muntem en sèrio, busquem perquè sigui bonic i tothom gaudeixi i vulguin tornar. El problema és que no tenim més per poder muntar més coses.
1: Carla, quanta canalla més agafaràs la temporada propera? Va, quants, dos, tres més t'atreveixes a agafar?
3: Sí.
1: Sí?
3: A veure, jo m'agradaria, doncs, que totes les nenes i nens que volguessin patinar o provar-lo poguessin, perquè al final considero que és un esport molt bonic, que també fan, doncs, bon grup les nenes i els nens, i doncs penso que tothom pot, o sigui, ha de tindre l'oportunitat de provar aquest esport. Llavors, jo, doncs, m'agradaria agafar a tots els que poguessin i volguessin.
1: Tu també has estat patinadora?
3: Sí.
1: Ja ho has deixat, ja?
3: Ho vaig deixar perquè, bueno, vaig tindre una lesió que no m'ha permès seguir,
1: ja,
3: però jo seguiria.
1: Les excuses dels esportistes d'èlit, la lesió.
3: Jo seguiria tota la vida patinant perquè em feia molt feliç, llavors. Doncs,
1: quants anys has patinat, tu?
3: Doncs 10 o 12 anys, més o menys.
1: Déu-n'hi-do, tota la vida patinant. I vostè, senyoreta?
4: Jo vaig començar als 4 anys.
1: Als 4 anys?
4: Jo que ara portava, doncs, 8 o 10 anys sense patinar.
1: Sí.
4: I ho he retomat un altre cop. I l'any que ve la meva idea és també competir. Federar-me i competir. Sí? Sí, sí.
1: Individual?
4: Individual, sí. Sí. Això m'agradaria també, si el muntéssim. Si ho haguéssim muntat, doncs...
1: Presidenta.
0: Ja m'està pressionant.
1: Presidenta, la formació està bé, però si tenim aquí atletes per competir, va, comprometo't que sí.
0: Ara, en el festival, amb el grup de grans, la meva intenció ha sigut fer el ball que faran elles, és un estil show. No faran salts ni piruet, no serà un individual amb totes juntes, serà un estil show amb una mica d'història, no? de l'evolució del mar i això, i jo espero que surti molt bé. El dimarts va sortir molt bé l'entrenament, i bueno, també és una mica perquè vegin que no només tot són salts i piruetes, que també n'hi ha dansa. Llavors, pues espero que aquest dissabte surti superbé i ho pugui veure i gaudir la gent.
1: És aquest dissabte?
0: Aquest dissabte.
1: A quina hora?
0: A les 6:30.
1: A les 6:30 la gent a Torre... És a dir, demà. Demà, clar. A les 6:30 al pavelló de Torre Roja.
0: Sí.
1: És un espectacle singular i heu d'anar-hi. Sí, la gent heu d'anar-hi a gaudir, s'està fresquet, a gaudir de l'espectacle i de veure la canalla i de veure com evoluciona, que és de les coses més maques en l'esport, com veus com van evolucionant la gent.
0: Sí.
1: 6:30.
0: Sí.
1: Molts, a més, participants?
0: Aquest any serem uns 50 participants, no, 50, més els convidats. Venen de Barberà, vindran dos grups shows, un trio i un quartet seran.
1: Carai, sí.
0: I vindrà un grup de Sant Cugat, i després vindran dues patinadores individuals, que una d'elles ha quedat ara fa pocs dies campiona de Catalunya de solo dance, I l'altra, pues, fa un parell de setmanes va vindre a la Copa del Món, que va quedar quarta.
1: Qui?
0: La Leire Galera, vale. Del Cunit.
1: Sí, del Cunit, sí, sí.
0: I, sí. I bueno, esperem que agradi molt.
1: És que tu no t'ho creuràs, però jo tinc unes certes vivències amb el món del patinatge artístic. És a dir, quan dic d'Olot és que he tingut la sort de gaudir d'alguns d'aquests campionats del món. O el d'Altona actualment, que tenen un equip molt bo, petit. Sí, sí. I Déu-n'hi-do. Ara fa un any, va, siguem una miqueta dolents, fa un any hi havia, els moviments federatius estaven molt moguts. S'han tranquil·litzat les aigües?
2: Està millor.
1: Més crític que jo amb la federació no te'l trobaràs, per tant no em rascarà les... A mi sí, digues.
0: Bueno, jo tinc moltes coses que no m'agraden de la organització de la federació, de les maneres de fer, però bueno, és que al final es fan les votacions i surt el que surt.
1: Correcte.
0: Llavors, pues, clar, si no anem tots d'una mà i volem canviar les coses, per molt que es queixin, si no es va a les assemblees, jo per exemple aquest dissabte tenia assemblea, però clar, em coincideix amb el festival i jo no hi puc anar. A mi no m'agrada faltar-hi perquè m'agrada anar-hi i donar la meva opinió, i l'any passat ja em vaig queixar vaig aixecar el dit per queixar-me, i clar, jo volia votar moltes coses que estic d'acord i altres que no, de les que es ficaran, i no hi podré anar i em tindré que aguantar amb el que surti i resar perquè sigui el que jo vull.
1: Bueno, si vols, delega en mi i jo, la meva presència, quasi m'atreveria a dir-te que potser ja no fa ni l'assemblea. Al veure'm allà, jo crec que no s'iniciaria. Pensa tu,
0: El problema,
1: tens unes hores.
0: Per... El problema és que no es pot delegar. No pots delegar, sí, sí. Ni tan sols el secretari pot votar.
1: Que passa també, no, ara parlant en seriós, també pensem que estem parlant d'una federació que té moltes modalitats esportives, moltes, molt diferents, inclús algunes que són olímpiques, unes altres no són olímpiques, i són mons completament diferents, i són federacions que tenen pocs recursos.
0: Jo, per exemple, de les assemblees, ara que dius de les modalitats, jo que no veig bé, per exemple, és que n'hi ha en cada punt, no?, que s'ha de votar, de cada de hockey té els seus punts, el patinatge tenim el nostre, velocitat té el seu,
1: sí, sí.
0: Cadascú té els seus punts i nosaltres votem pels nostres punts. Després, un cop ha votat cada modalitat el que ells volen, es reuneixen totes les modalitats un altre cop i es torna a votar. Es vota allò. I clar, el problema està en que les altres modalitats no saben les necessitats que tenen la modalitat contrària. No s'hauria de fer una segona votació amb tothom, perquè no saben si nosaltres aquell reglament que s'està votant estem a favor o estan en contra, perquè ens separen a tots. O sigui, la primera votació estem tots separats, ningú sap el que estem votant. Si tu ets de hockey i jo soc de patinatge, jo no sé el que has votat tu i tu no saps el que he votat jo. Llavors ens junten i diuen, validem el reglament nou de tal, igual nosaltres hem votat que no i tu votes que sí, i sou més quantitat que voteu que sí i nosaltres hem votat que no i ens sortirà que sí. Llavors és una cosa que no la trobo lògica. Jo la primera vegada que vaig anar a una assemblea no vaig entendre aquest punt i segueixo sense entendre-ho.
1: És una federació complicada, no és fàcil. No és fàcil perquè són modalitats completament diferents, malgrat que s'ha professionalitzat bastant, i el director tècnic ve de la vostra modalitat, el Pere ve de la vostra modalitat, sap de l'esport, no és fàcil i es va lentament, i sobretot perquè estem parlant d'un univers molt gran. Bueno, escolteu una cosa, d'aquí a un any ens hem de trobar una altra vegada. Hem d'aconseguir més espai per vosaltres, independentment d'aquest que ja teniu compromís.
0: Per les grans.
1: Sí,
0: les grans són les, sí, sí. Són les grans oblidades.
1: Efectivament.
0: Que són les que passen el fred.
1: Efectivament.
0: El fred, l'aire, totes les inclemències del temps, se les mengen totes.
1: Ho hem d'aconseguir-ho. Una altra cosa, Ariadna ha de participar federativament, hem d'obrir aquesta via de competició 3 o 4. Aneu dient que sí, no dieu que no, eh? No ho sento. Una altra, hem de treballar per un quartet a 4 anys, eh? 4 anys, 4 canalles, en 4 anys han d'estar capdavanters. I després, jo em comprometo, si voleu, a nivell personal, que hauríem de fer un festival aquí de demostració portant un club, perquè és un espectacle, eh? Perquè és un espectacle bo, perquè tenim molts equips: Olot, Girona, Tona, Masnou, Unit, que són molt bons, i això ajudaria també, entre tots ajudaria a que molta canalla, que la Carla tingués més crius i tingués més, sí, més problemes.
0: Tinguem més llista d'espera.
1: Més llista, això és, sí, important, tenir llista d'espera, ja, home. Però això també és per fer força, sí, a les nostres autoritats que tenim al canvi aquest.
0: És que no són poques, tampoc aquí a Caldes, que practiquen patinatge. Estem també a l'escola Pia, Finestra Escolar.
1: També, sí.
0: Ara aquest any tenim 16 nenes, ja són unes quantes. L'any passat, aquest any ha baixat una mica, bastant. Però 16 nenes i en el Farell també hem iniciat aquest any, vam iniciar l'extraescolar i vam arribar a tindre 20 nenes. Sí, que ja són, a part de les, sí, del club, són moltes més nenes que també estan interessades en el patinatge.
1: Això és fonamental.
0: Després d'això és cantera,
1: això,
0: eh?
1: Perquè això ja són resultats formatius, de formació com a persona, i per tant això és important. I els resultats ja arribaran. Si arriben bé, si no arriben no passa res. Ja exigirem a l'Ariadna que aquesta sí que l'apretarem, perquè aquesta ja està del tot formada. Escolteu, moltes gràcies.
2: Gràcies a tu per convidar-nos.
1: No, per aquesta estona que ens heu posat al dia, no hem parlat molt les dues monitores, sabem que ho fan bé pels resultats, però hem adoptat públicament un compromís entre tots i d'aquí a un any els hem de revisar. I alguns d'ells els hem de complir. Ja no dic que anireu formant gent perquè ja ho feu, i ja no dic que hi haurà millors resultats perquè sortiran com a conseqüència d'aquesta pràctica de cada dia. Gràcies.
2: Molt bé, a tu per convidar-nos. Moltes gràcies. I, bueno, per acabar, animar a tothom, tots els nens i nenes que vulguin, que vinguin a provar, com ha dit la Carla abans, que tenim possibilitat de que provin, si els agrada doncs es queden, seran benvinguts, i si no, doncs no passa res, però sobretot a tothom, tots els nens i nenes de Caldes que vulguin venir a patinar, tenim les portes obertes a que ho provin.
1: Perfecte. Demà a 6:30 pavelló Torre Roja.
0: Demà ens veiem. Serà molt bonic, eh? Hi haurà una decoració espectacular, eh? Sempre ens deixem la pell.
1: No ho dubtem. Ja us hem acompanyat un parell de vegades. No ho dubtem.

0: Vale. Perfecte, ens han deixat les noies del patinatge artístic i l'any 1913 es funda el Futbol Club Caldes. Han passat uns quants anys i aquí tenim el Don Javier Ortega, el seu president, també un boig de l'esport, del futbol, de la promoció, i només dic que aquest any, com que no tenen feina, tenen 24 equips. 20 equips de noi i 4 equips de noies, 24 equips. Amb la qual cosa, el denominador comú de totes les entitats de Caldes és ens falta espai. Correcte?
1: Bé, molt bones i gràcies per la presentació. Doncs, manca d'espais? Home, doncs sí. El que passa és que som conscients, no, de les dificultats d'ampliar aquest espai, sobretot un esport com el futbol de grans dimensions, no? En som conscients, però sí, que és veritat que hi ha vegades que el camp es fa petit, sobretot els entrenaments, perquè entrenar 6 equips a la vegada en un camp es fa força complicat. Però bueno, ens anem en sortint i per això aquests 24 equips que havien arribat a ser 29, s'ho imagina't.
0: 29, però clar. Com valores, president, la temporada global, ara que pràcticament està ja quasi finiquitada, no? Quasi tots els equips, els primers han acabat, Després, globalment, quina valoració li doneu des del club?
1: Aviam, jo aquí hauria de separar el que és la valoració de l'esport més competitiu, que és el primer equip, i el que és la base, que és la formació i esport de lleure o no competitiu, no? Quan no competitiu o menys competitiu, els resultats són força bons. Hi ha hagut 3 ascensos d'equips, però és molt complicat, sobretot a la nostra comarca, competir amb clubs com Granollers, Mollet, Parets, que tenen doncs 35, 40, 45 equips de futbol base, moltes més categories que nosaltres, i es fa difícil competir amb aquesta competència, per dir-ho d'alguna manera, que els nanos volen, és lícit que vulguin jugar a categories més altes, no? Però és molt difícil competir. Però tot i això, doncs 24 equips per Caldes està força bé.
0: Molt bé,
1: i l'avaluació és positiva. Sí. I en quant a l'avaluació del primer equip, que és el més competitiu, doncs molt orgullosos, perquè hem tornat a mantenir la primera catalana, que és una categoria molt complicada i molt difícil, i a més veient els resultats que hi ha hagut, només has de veure aquest any el grup que teníem, el que hi havia històrics com Palamós, Banyoles, Figueres. Banyoles acaba baixant, un ex tercera divisió, Granollers, equips molt potents. I en el nostre grup, doncs, 2 equips de la comarca, com Parets i Mollet, amb pressupostos al doble que el de Caldes, han perdut la categoria i nosaltres l'hem mantingut, o sigui, molt contents.
0: Sí. Jo amb el Joan, a meitat de temporada, més o menys a meitat de temporada, a desembre ens vam atrevir a fer un anàlisi de la situació que hi havia, i les nostres perspectives no eren molt optimistes, i en canvi val a dir que el primer equip, com tu bé dius, de 16 equips del grup 1 de la primera catalana, escolta, heu quedat a meitat el 8è, i per tant el rus final va anar molt bé, es manté la categoria. L'equip B, el de tercera catalana, ha baixat de categoria, baixaven 4 equips, i les noies mantenen la categoria amb una tercera posició final.
1: Molt meritòria.
0: Molt meritòria. Per tant, la veritat, que sàpigues que amb el Joan el que hem fet de tots els esports, només hem agafat 3 equips, 2 masculins i un femení, perquè si no és que no tindríem temps per fer el seguiment. Ell el fem ell sobretot, però és això. La nostra impressió és que ha estat una gran temporada, també el juvenil, no, Joan?
2: Gran temporada. Sí. Jo volia englobar-ho diverses coses en aquest tema, perquè el segon equip llestiosament per un penal o per un gol, en definitiva, sí, es va baixar, sí, i el juvenil també. Llavors crec que això ha pogut repercutir per la pròxima temporada, el fet de que el primer equip tingui d'assolir fitxatges de bastants jugadors, sí, sí, bastants jugadors de fora, per la propera temporada garantir la categoria. No sé com jo aquí tenia apuntat però ha estat el primer equip un Dragon Can d'unes grans expectatives, em sembla ser 9 partits seguits puntuant, que va estar a punt d'estar a dalt de tot. I després ja després d'uns primers partits dolents, després es va caure en 4 partits seguits, que des de la igualtat que ja existia a la categoria va fer inclús perillar mantenir la categoria.
1: Sí, sí, va ser, com tu dius, Joan, un Dragon Can, perquè vam començar molt malament, vam estar a diverses jornades últims, vam fer una remuntada de guanyant 5 partits seguits i 9 imbatuts, i ens vam posar a un punt de la promoció per pujar, imagina't, sí, vam passar de baix a dalt en no res. I l'últim tram de Lliga sí que va ser una miqueta més irregular, vam perdre 4 partits seguits, això ens va apropar a la zona de descens, en cap moment va perillar, perquè a falta de 3 jornades estàvem salvats, que això ja és ja és per aplaudir-ho i per celebrar-ho, perquè falten 3 setmanes i està salvat equips que amb molta més trajectòria del Caldes, per exemple el Figueres, es va salvar l'última jornada contra nosaltres, vam empatar, i si perdia el Figueres baixava, el Figueres un ex segona A,
2: i per contra baixava un equip proper aquí a Caldes,
1: i el nostre empat allà va fer que baixés la paret. Si haguessin guanyat, el paret se salvava, però clar, vam anar a jugar al camp de Figueres amb tot fet per part nostra i el Figueres jugava tot, era quasi inviable veure el Figueres, un equip del Figueres, jugar a segona catalana, no?
0: És clar, exactament.
1: Era complicat, un estadi com el que té, era molt complicat, i es van empatar.
2: Però per el que et deia jo dels fitxatges per la pròxima temporada...
1: Clar, tenir un segon equip a tercera catalana, a quarta catalana, perdó, fa que puguis absorbir pocs nanos d'aquests per jugar a primera catalana. A la pretemporada o ben hi ha tres nanos que estan al B, que estaven al B i estaran a l'A, només la pretemporada la fan i són entrenadors aquí de Caldes, però està complicat, no tenir juvenil la categoria alta i un sub-23 o el segon equip en una categoria més baixa, costa, no et pots nutrir d'aquests equips. Però, i per això, clar, has de tirar jugadors de fora de la comarca, per sort hi ha moltíssims, però clar, no és el mateix. Tant de bo hagués passat com els últims anys, que el cruix de la plantilla eren nanos fets a Caldes.
2: Inclús potser s'ha ofert un jugador per la categoria que estarà a Caldes.
1: Si s'han ofert, s'han ofert moltíssims, sí? Moltíssims. Ara, per sort, hi ha cua per postriar jugadors per aquesta categoria, però com dic, l'escenari ideal seria que fossin jugadors de la casa. Els últims anys jo m'han sentit orgullós, no?, de que una plantilla de 22 jugadors, 14 o 15 fossin
0: d'aquí,
1: fets de la cantera.
0: Fets de la cantera.
1: Això, però no, desgraciadament això no passa sempre, i vam tenir aquesta gran sort. Bueno, els van marxant i van deixar el futbol, van canviant de clubs, i al final has d'anar tirant de gent de... si vols mantenir categoria. Sí, hi ha dues vertents, hi ha gent que aboga per això, perquè el cada estiu com més amunt millor, i hi ha gent que aboga perquè no, doncs que amb menys jugadors de fora i per la categoria és bueno. Les dues són lícites, i són respectables, però l'opció ara per ara de la Junta Directiva que presideixo és mantenir la primera catalana, perquè és un orgull per Caldes tenir un equip a primera catalana.
0: Bueno, a més ho deies, és que només citant noms de població, Figueres, Banyoles, Olot, Granollers, Lloret, Parés, la Garriga, clar, és que són noms de poblacions més potents que la nostra, més potents en tots els sentits, més demografia, més clubs, més possibilitats, més recursos, més pressupostos. Llavors, és difícil, sí. Llavors, el que parla, Javier, està en la línia de dir, escolta, és molt important, sí, mantenir una primera categoria, però si a més tens tants equips de formació, de base, de persones de canalla que estan pujant, tant, escolta, això té un valor per a la nostra població i per a la nostra societat tremenda. I ojalà algun dia pogués passar això, que l'equip, ja ho heu tingut, que es pugui tornar. El futbol és, i ho estem veient al Mundial, és complicat.
1: Molt complicat.
0: Molt complicat. Molt complicat.
1: I cada vegada més el futbol territorial és més complicat, més competitiu, amb pressupostos molt grans, i es fa difícil, muntar un equip i mantenir-nos, com ara portem 5 temporades a...
0: Quina massa social estem parlant del club?
1: En quant a fitxatges, o sigui, fitxes federatives?
0: Sí.
1: Sobre les 300 fitxes federatives.
0: 300. I massa social de socis?
1: Socis, el que passa és que aquí et podria enganyar, perquè et diria que abans, antigament, perdó, tots els pares que tenien un nen jugant se'ls obligava a fer socis.
0: Vale.
1: Nosaltres, quan vam entrar a l'Ajuntament, vam decidir no fer això, perquè no era un nombre real de socis. Perquè si jo tinc un meu fill i jugo a Caldes i és de ser soci, ho faré, però el dia que el meu fill marxi deixa de ser soci, si no sóc aficionat de futbol. I això vam fer-ho, vam deixar-ho. I només és soci qui volia fer soci a Caldes i seguia a Caldes. I actualment tenim uns 130-135 socis. No és molt, però són reals. No és...
0: Sí.
1: Clar, havíem arribat a tenir una base de socis de 400 socis, que no era real. Ojalà fossin 400 socis reals, però no eren socis perquè hi ha pares que nanos igual eren de Palau, s'havien de fer socis perquè aquell any el seu fill jugava a Caldes, però després estava sent...
0: L'any següent ho deixaven.
1: Sí, sí.
2: De cara a la propera temporada, ens hem assabentat que aquests últims dies hi haurà o s'ha fet ja un canvi en el nivell de coordinació.
1: Sí.
2: del que porta, diguéssim, la batuta de la coordinació dels equips de base, no?
1: Sí, perquè això ara és tenir un club amb més de 20 equips i no tenir un director esportiu o un coordinador es fa inviable. Perquè abans que es feia? Abans no hi havia, eh? I doncs, entre el president i el president directiu ho portaves més gens tot. Ara no es pot, has d'estar allà cada dia. De 5 a 9 al vespre hi ha algú cada dia allà. I sí, l'antic, bueno, l'antic no, que aquesta temporada fins ara era el director esportiu, el José Antonio, ho ha deixat per motius personals, i ara ha entrat com a coordinador el Marc Pasqual, que havia estat segon entrenador del primer equip en altres èpoques. És un nano amb molta experiència amb coordinador Sant Andreu, el Gramenet, i és un noi molt vinculat al club, i a partir d'ara serà el nou coordinador, i l'adjunt, el José Jiménez, que ja estava com a adjunt de l'altre el coordinador, i entre ells portant, com deia el Pepe, la batuta de la base, sobretot.
0: De la base.
2: No està per temes de, diguéssim, de resultats de...
1: No, en absolut, en absolut.
2: Fet natural, diguéssim.
1: Sí, sí. A més, ell, abans de fer la reunió per avaluar la temporada, ja ens va dir que no continuava, o sigui que no. Si hagués tingut cabuda una destitució, ja no, ja ens va poder fer, perquè ell mateix va dimitir. Però no, per resultats no, perquè difícilment apretem aquí els coordinadors perquè hi hagin resultats, perquè són conscients de les dificultats que hi ha, no, per fer, com es deia abans, per fer equips, no. Per tant, és que sí que hi hagi nanos, que els nanos vinguin aquí i disfrutin, que no hi hagi problemes, això és el principal, i que guardin d'un esport que els agrada. I aquí no, jo sempre els he dit, aquí no estem per formar jugadors de primera categoria, estem per formar esportistes i que gaudeixin d'un esport, res més.
2: Sí, la base no prevaleix el resultat,
1: no.
2: Sinó que va en funció de que disfrutin, que juguin, que hagin evolucionat, no?
1: A Caldes, igual, equivocadament, sempre hem valorat més la formació que no pas la categoria. Igual ens equivoquem i per això estem on estem, i per exemple el Mollet o el Parets, que són poblacions més grans que altres, però clubs similars, estan en categories més altes. Bueno, potser ens equivoquem, però la nostra opció és aquesta, no?
0: La filosofia és aquesta, sí, i la mantenim.
1: Sí,
2: I venen a buscar jugadors
1: molts.
2: De molt temprana edat, inclús,
1: Sí, de ben petits. Però bueno, hem tingut la bona experiència en els últims anys de nanos que amb 7, 8, 9, 10 anys han marxat a Caldes de categories molt més altes, i quan han arribat a sèniors han tornat a Caldes.
0: Han tornat a Caldes,
1: a Caldes.
0: Sí.
1: Bueno, han fet el seu la seva travessia del desert pels camps de Catalunya, i al final que van venir a Caldes, no? Bueno, és una notícia, però tant de bo no haguessin de marxar, però és com es deia abans, és molt competitiu el futbol territorial, i la base també, perquè jo tinc la sort de tenir un fill que és bastant bonet, i no sé, acabaria abans si digués els clubs que no m'han trucat perquè vaig amb un fill que jugar allà, no? Doncs, bueno, igual que a mi, no, moltíssims.
0: Escolta una cosa, l'amateur femení F7, que ha tingut una molt bona posició, es mantindrà, sí, la propera temporada, les jugadores, sí, sí, es manté, sí, la mateixa estructura, sí.
1: Ja vam tenir una primera reunió la setmana, sí, passada, amb quatre representants de les jugadores, i sí, tenen continuïtat. En principi, el gruix sencer de l'equip es manté, que jo us diria que és molt meritori aquesta tercera plaça, perquè és un equip que porta, ostres, ja t'enganyo, però és la segona o tercera temporada que estan juntes, vull dir que porten poc temps jugant a futbol, que no hem jugat mai a futbol, algunes. Bueno, és molt meritori, i jo, si no vaig malament, és que aquesta és la tercera temporada que estan juntes, és un equip de nova creació, i és molt meritori una tercera plaça, i crec que m'acaba un punt del segon, més o menys.
0: Sí, sí, molt poc, molt poc. Sí, sí. Si entre aquells i el penal aquell de la tercera catalana, és a dir, el gol aquell que, sí, faltava, com pot canviar la imatge final?
1: Sí, de fer una...
0: Això,
1: de fer una,
0: sí, sí, però bueno.
1: Una temporada rodona,
0: exacte,
1: no tan rodona, no.
0: Sí, sí, sí. Però bueno...
2: I en aquest sentit de estàvem parlant de l'equip femení, és per continuar l'estructura de fer futbol 7 aquest equip, o és per anar a cotes ja de futbol gran?
1: No, en principi sí, continuar futbol 7. El futbol femení, almenys a Caldes, equips, hi ha equips de comarca molt potents en futbol femení, com són el Llerona i la Roca, són els més potents potser de la comarca avui dia a Catalunya. Fa molts anys que estan picant pedra en el futbol femení, i han tingut molta sort també, la veritat, no, han tingut sort i ho han treballat bé. I aquí portem poc bagatge amb el futbol femení com per intentar assolir futbol 11. És molt complicat, és molt complicat. Sí. Bueno, ja s'ha fet, ja ha intentat, quan es pot es fa, però és molt complicat.
0: Val, per tant, l'estructura aquesta es manté, i en aquest sentit, Joan, estem...
2: Que ja és molt.
0: Ja és molt. No, sí, sí.
2: Perquè, com deies, altres clubs, en quant a massa, en quant a, sí, categoria, encara que alguns estiguin a la mateixa que el Caldes,
1: sí,
2: no han pogut assolir, sí, equip femení.
1: Sí, no, i aquí tenim la sort, com deia el Pepe, tenim quatre equips femenins. Hi ha clubs de la comarca de poblacions similars a Caldes que no tenen cap equip femení, i nosaltres vam tenir la mala sort dels últims 5 anys no tenir cap femení. Vam començar a treballar a picar pedra per assolir equips femenins, i vam aconseguir, però és molt complicat.
0: Sí, no és fàcil. La gent, molta gent ho veu fàcil des de fora, però clar, no coneix les interioritats del que representa això. 300 llicències federatives, déu-n'hi-do,
1: sí, sí,
0: amb un esport absolutament amateur, aficionat, i tota la canalla amb les famílies que acompanyen i que arrosseguen la canalla, menys mal d'això. Bueno, escolta, aquí estem molt contents de que ens hagis acompanyat. El Joan fa un seguiment no solament del futbol, el té amb mi el dia, amb les fitxes, amb els jugadors, altes i baixes, que som com si els coneixés ja tots, l'entrenador i tal. I quan m'ho diu, jo m'ho crec. Que sàpigues que aquest és un programa que està a la vostra disposició.
1: Moltes
0: que l'any
1: gràcies.
0: Que ve estem a un any vista, com diem aquí, d'un tema que per les poblacions és important, que són les eleccions municipals, i per tant entre tots hem d'intentar una cosa que és important, i tu ho coneixes molt bé des de totes les perspectives, i és que durant molts anys ens hem dedicat a promocionar l'esport, a tirar endavant, però hem deixat de cantar una miqueta les instal·lacions a tot arreu, no? I hem de treballar. Llavors aquí ens hem proposat la fita de dir, home, hem de vehicular de tal manera per millorar globalment les instal·lacions de Caldes, i és difícil ja optimitzar el temps. A les noies que has vist quan ens hem creuat de patinatge artístic també tenen problemes d'espai, i vosaltres que dius les dimensions són les que són, la prova és que l'altre dia en el torneig a Rosario, el tradicional sí. Rosario, doncs, bueno, es va utilitzar fins i tot una pista a l'interior. Sí. Això és un èxit, és un èxit quan hi ha aquestes necessitats.
1: Doncs jo volia també convidar-vos perquè aquest any, a l'últim cap de setmana d'agost i primer setmana de setembre, som la seu central del torneig dels històrics del Vallès Oriental.
0: Sí?
1: Sí. El torneig dels històrics, un resum molt ràpid, és un torneig que organitza el Consell Comarcal del Vallès Oriental, on juguen clubs amb més de 75 anys d'història. I nosaltres, alcaldes, portem 2 anys seguits guanyant-lo. I aquest any som seu, o sigui que aquí jugarà la final dels històrics, tant femení com masculí, a Caldes.
0: Hi serem, hi serem, vehicularem alguna cosa, Ferran, i amb el nostre vehicularem alguna cosa per contribuir amb això. En tot cas, hi serem allà i modestament continuarem donant el recolzament també al futbol.
1: Moltes gràcies per la
0: convidació
1: i felicitats pel programa i per la vostra aportació a l'esport calderià.
0: Faltaria més. L'única cosa que sempre ens quedem és que el futbol ha canviat tant aquest Mundial i tal, que jo soc molt crític, que realment és decepcionant veure les coses. Menys mal que, com que molt majoritàriament a tot arreu hi ha promoció, hi ha nova gent, hi ha nova canalla i tal, dius, bueno, encara és això. Perfecte.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies per venir, a la vostra disposició, i al final ens ho gravem, això, Joan, ens ho gravem. Abans d'acabar, despedim-se, però recordeu, un, que tenim demà la jornada del Festival de Patinatge Artístic, 6:30 de la tarda, per Pavelló Torroja, i el cap de setmana final d'agost, el torneig d'històrics, clubs amb més de 75 anys, es diu de seguida això, clubs amb més de 75 anys d'història. Això vol dir molts bojos que han tirat endavant. En aquest cas, en aquests moments, el boig es diu Javier Ortega, però és el que hi ha. Javier Ortega i tota la seva junta. Bon cap de setmana i ens veiem d'aquí una setmana ja a la recta final. Adéu-siau.

0: Ràdio Caldes es posa el banyador i les ulleres de sol. El dilluns 29 de juny comença la temporada d'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut.
1: No porto les claus. I és allò que dius, no, ara no em
2: dono
1: no,
2: una cosa ni l'altra.
1: O sigui, el viatge d'anada i de tornada...
3: Vés, jo, vés al bar.
1: Visualit... No, vés a la a demanar que et fotin fora i a la ràdio.
3: Clar, perquè a la pastel.
4: Què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que gira al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur.
5: A plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000. L'organització en compta 60.000.
6: Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes tres petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen doncs, això, aquest cilindre a l'interior.
7: Nom. Conxita Granger Veleta.
8: Dia d'entrada al camp de concentració.
7: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
8: Matrícula.
7: 62.480.
0: Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor. A partir del 29 de juny, programació d'estiu a Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
9: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.

Hola, hola, molt bon dia, molt bon diumenge, com un diumenge més i no canviar. Doncs estem aquí a la clàssica a l'abast a Ràdio Caldes, en la Montse Benítez, i molta música molt bonica per a començar el dia. Com dic sempre, gràcies per deixar-me entrar a les vostres llars. En aquest cas, com estem tan aviat i comencem a les 9 tocades, potser fins i tot esteu mandrejant el llet. Doncs per mi és tot un plaer acompanyar-vos. I perquè avui comencem amb Vivaldi i a l'estiu. Vivaldi, capellà catòlic pel Roja, va néixer un 4 de març del 1678 a Venècia i va morir a Viena un 28 de juliol del 1741, un dels millors compositors barrocs. Va compondre més de 700 obres i una de les principals són les quatre estacions, que si noteu a l'estiu no ho fa plaent, sinó el dona com una mica de mala llet, no? I realment és que a l'estiu té mala llet, té molt mala llet entre les onades de calor que venen al juliol. Després a l'estiu, a l'agost, aquestes tardes de tempesta que, bueno, en això del canvi climàtic ha canviat una mica, però no, i llavors sembla que t'està descrivint realment d'una manera molt ferotge les estacions. Doncs sí, doncs he volgut donar la benvinguda, i justament avui 21 de juny del 2026, la benvinguda a l'estiu aquí a Ràdio Caldes, a la clàssica l'abast, la Montse Benítez i Vivaldi us donen la benvinguda al solstici d'estiu. No serà fins a les 2 del migdia. Mira, també ara recordo que avui, si no estigués, avui faria 29 anys que em vaig casar, però que ja no, es va trencar, o sigui que, però avui seria el dia del meu aniversari. Continuem, cançons? No, canviem, obres. Farem un recull per Bach, per Mendelssohn, Tchaikovsky, i tot dirigit a l'estiu i a les bones vibracions. Així que us deixo ara en grec i la mañana. Mira, i avui farem un seguit de cançons, com sempre dic. És que no, de vegades el silenci és millor que qualsevol paraula que us pugui dir. Així que deixem que soni la música i deixem la veu per un altre moment. Us deixo amb molta música. Benvinguts, esteu a Ràdio Caldes i a la clàssica a l'abast. Feliç diumenge!

I després de escoltar Vivaldi, Edward Grieg, Bach, Mendelssohn, El sueño de una noche de verano en la marxa nupcial, això no té res a veure, mira, ha vingut així, no pel que he dit abans, i ens acomiadem en Tchaikovsky. Què vol dir? A partir d'avui, que és el solstici d'estiu, déu-n'hi-do, que comença a les 2 del migdia, què passarà? Doncs el que passarà és que els dies es comencen a acurtar una mica i les nits començaran a ser una mica més llargues, que no vol dir res perquè encara ens queda passar molta calor, la canícula de juliol, però a partir d'avui els dies es comencen a fer més curts i les nits més llargues. Aquí la clàssica L'Abast ha volgut donar la benvinguda amb música molt bonica, amb bones sinfonies, amb grans compositors i d'una manera molt propera, perquè és el que volem, fer coses properes, que arribi la música clàssica d'una manera molt de tu a tu, o sigui, com jo no sé elegir un fa o un fa menor o un fa major, perquè bueno, m'agrada la música, però fins aquí no he arribat, que sé quina música m'agrada. Doncs us deixo després d'aquest rotllo, que sempre és que no sé per què m'enrotllo tant, de veritat, després la meva, tothom em diu, és que parles molt, sí, de veritat. Doncs aquí la clàssica L'Abast, Radio Caldes, la Montse Benítez us dona el bon dia, feliç diumenge, bona setmana, molta gent agafa vacances i sempre en el mateix recordatori, no deixeu de ser feliços. Us deixo en Tchaikovsky i us encomano per d'aquí a 8 dies que torneu a estar en l'últim programa de la temporada de la clàssica L'Abast al meu costat. Si, per cert, si voleu alguna cosa, alguna predilecció, alguna peça que no he posat durant la temporada, sabeu que teniu, tant podeu trucar a la ràdio com via Instagram, posar un vull escoltar tal. Sempre deixo molt oberta aquest tema de que m'ajudeu a escollir la música. Per què? Perquè la fem més propera. Bueno, sense més dilacions, us deixo Tchaikovsky, que sabeu que és una debilitat meva, que d'aquí en 8 ens trobem, que passeu molt bona setmana, molt bon diumenge, gràcies per fer el cafetó amb mi o la infusió, i què més dir que no oblideu de ser feliços. Fins ben aviat, i s'acomiada la Montse Benítez.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: When I met you in the summer. Ràdio Caldes es posa el banyador i les ulleres de sol. El dilluns 29 de juny comença la temporada d'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut.
2: No porto les claus. I és allò que dius, no, ara no em
3: dono ni una cosa ni l'altra.
2: O sigui, el viatge d'anada i de tornada...
4: Ves al bar.
2: Ves a la demanar que et fotin fora i a la ràdio.
5: Clar, què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que gira al voltant de l'aigua. De l'aigua que... en un futur.
6: A plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quan són. La policia diu que en són 8.000. L'organització en compta 60.000.
7: Ara, però, les claus que utilitzem són aquestes tres petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen, doncs, aquest cilindre a l'interior. Nom.
8: Conxita Granger Veleta.
9: Dia d'entrada al camp de concentració.
8: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
9: Matrícula.
8: 62.480.
1: Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor. A partir del 29 de juny, programació d'estiu a Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
10: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada. Aquest Sant Joan, Ràdio Caldes es vesteix de festa per acompanyar-te en la nit més llarga i màgica de l'any.
11: Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any.
1: A partir de les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es converteix en la banda sonora ideal per acompanyar-te en la celebració de la revetlla de Sant Joan.
12: I de fer el bailoteo.
1: I a partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, especial Escal Dance, amb DJ Peris. Una sessió exclusiva per posar ritme a la nit de Sant Joan.
10: I pels que allarguin més la nit, a partir de la 1 de la matinada i fins que surti el sol, una selecció musical per acabar el dia o començar-lo amb la companyia de Ràdio Caldes.
1: La revetlla de Sant Joan es viu també a Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.
1: Ràdio Caldes et posa la banda sonora pel cap de setmana.

0: Si quan esteu al sofà us costa escollir una nova pel·li o sèrie per veure una plataforma online o no sabeu que s'ha estrenat al cinema, us fem la feina. Escolteu el Sense Doblatge cada dijous a 7:15 de la tarda a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dimarts d'11 a 12 del migdia, el programa més jove de Ràdio Caldes. Cada setmana, l'escola a la ràdio. Els alumnes de 6è de les escoles de Caldes es posen darrere els micròfons de Ràdio Caldes per explicar-nos el món des del seu punt de vista. L'escola a la ràdio, dimarts d'11 a 12 del migdia, a Ràdio Caldes. I sempre que vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de

0: Sona música escocesa de ballar borratxo al voltant del tronc.
1: Cada dimarts de 7 a 8 a Ràdio Caldes tens una cita amb tres lords, molt de whisky i altres merdes.
2: Apunta-ho a la llibreta de les coses que t'importen.
0: Les que t'importen una merda.
2: Rellotge de Malta, cada dimarts de 7 a 8.

0: De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia, Fórmula Cat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre. La meva sang, més que
1: tot l'or d'un bany. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Asteroide B612, el programa de Ràdio Caldes que parla sense embuts de la discapacitat. Tots els dissabtes a les 3 de la tarda.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Thou Shalt Say My Name.
1: Jazz and Blues Club, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart i Lluís Brugalla, on la música és el més important.
2: Tots els dijous a les 5 de la tarda al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
5: Notícies en xarxa, edició migdia.
4: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent i en menor mesura al litoral i prelitoral.
6: Segons el Meteocat, com us diem, la primera onada de calor de l'estiu arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan.
4: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
7: Bon dia, Eduard.
4: Amb l'arribada d'aquesta primera onada de calor de l'estiu, això sí, primer coneguem la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
8: Hola, què tal? Diumenge i arribada de l'estiu per la Porta Gran amb unes temperatures desbocades ja a aquestes hores del migdia, amb valors que sobretot, per exemple, a l'interior de Girona ja són molt elevats. I de fet, fins a primeres hores de la tarda, aquests valors podran arribar ja als 40-41 graus al Pla de Lleida, també a l'interior de la Vall de l'Ebre, però a més, a la comarca del Bages esperem que també la calor fins a primeres hores de la tarda sigui molt intensa. Amb un matí que ha estat molt assolellat, amb el pas de molts núvols alts i prims, i encara amb aquesta pols en suspensió, a les properes hores poden aparèixer alguns ruixats aïllats esporàdics, sobretot a la comarca de la Cerdanya. Demà dilluns començarem aquesta nova setmana amb més ruixats de tarda al Pirineu i, sobretot, unes temperatures que encara seran una miqueta més altes. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
4: I amb aquesta revetlla de Sant Joan de fons, els agents rurals mantenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre.
6: En paral·lel, hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi.
4: En plana de successos, el tercer menor que estava en estat crític després de l'accident de divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort.
6: Aquest matí a un quart d'una s'ha guardat un minut de silenci a la plaça de la Font, on hi ha l'Ajuntament de Tarragona.
4: I en plana política, la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit aquest matí d'urgència de forma telemàtica per analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado, que decretava mesures cautelars contra Begoña Gómez.
6: Finalment, però, s'ha acabat decidint únicament ajornar el debat fins dilluns.
4: I en els esports, en bàsquet, derrota contundent del Barça al segon partit de la final de la Lliga CB davant del València per 102-75.
6: La sèrie queda igualada a un i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns.
4: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Com us expliquem, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de calor d'aquest any 2026, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral.
6: Segons el Meteocat, la primera onada de calor de l'estiu arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan. El termòmetre marcarà, doncs, els 40 graus per primer cop aquest any, però el punt àlgid de l'onada no està previst que arribi fins a demà.
4: Com veiem, un dels territoris que poden marcar els registres més alts és Lleida.
6: Amb aquests pronòstics a Ponent, la paeria s'han reforçat les mesures per protegir la població més vulnerable. Ens dona més detalls des de Lleida Televisió, el Rubén Carbonell.
0: Davant d'aquest escenari, Protecció Civil manté activat el Procicat en fase d'alerta per onada de calor i la ciutat es troba en fase 2 del pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut davant la previsió de diversos dies consecutius amb temperatures extremes. Entre les mesures adoptades, aquest diumenge les piscines municipals han avançat la seva obertura a les 10 del matí per oferir més hores de refugi davant les altes temperatures. A més, la ciutat disposa de més d'una cinquantena de refugis climàtics. Així mateix, des del consistori recorden la importància d'hidratar-se sovint, evitar l'activitat física a les hores centrals del dia i extremar la vigilància sobre la gent gran i altres col·lectius vulnerables. Així ho assegura la regidora de Cultura i Promoció de la ciutat, Pilar Bosch.
7: Avui és el primer de tres dies consecutius en què es preveu que hi haurà una calor extrema i, per tant, el que hem fet és obrir espais, refugis climàtics, també activar i coordinar diversos serveis de l'Ajuntament. Doncs recomanem quedar-se a casa, sobretot hidratar-se moltíssim, no estar a l'aire lliure en les hores de màxima calor i els més grans i els més menuts doncs, estar pendents de que tinguin aquesta hidratació.
0: La previsió és que l'episodi de calor es mantingui almenys fins dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan.
4: Fins ara, i amb dades del Servei Meteorològic de Catalunya, de dos quarts de dues, les màximes de la jornada s'han registrat al Montmell, amb 39 graus, 38 a Tàrrega, 38 també al Canós, a Torroja del Priorat, al Poal i també a Mollerussa, una altra de les zones que també s'espera que les temperatures arribin fins a rècords de, com diem, fins als 40 graus, és a les Terres de l'Ebre, sobretot a les comarques d'interior i de la Vall de l'Ebre.
6: Precisament des d'allà ens n'informen des del 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
9: L'estiu ha arribat a les Terres de l'Ebre amb la primera onada de calor de la temporada. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís per temperatures màximes extremes que en punts de l'interior ja se situen per damunt dels 35 graus. Segons les dades del Meteocat, la Ribera d'Ebre concentra els valors més alts de la jornada encapçalats per Vinebre amb una màxima provisional de 37 graus, seguida d'Aldover amb 36,2 graus i Benissanet amb 36 graus nets. A la línia de costa i al delta, els termòmetres es mantenen continguts per davall dels 30 graus, tot i que la humitat relativa frega el 70% i eleva la sensació tèrmica. Davant d'aquest episodi, Protecció Civil recomana restringir les activitats físiques a l'aire lliure durant les hores centrals del dia i demana mantenir una hidratació constant. Les previsions indiquen que les temperatures elevades persistiran durant les pròximes jornades.
4: I amb la revetlla de Sant Joan de Fons, els agents rurals també mantenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre.
6: A tots els municipis que es troben amb aquest nivell 3 de risc està prohibit encendre foc a qualsevol espai obert. Utilitza maquinària i equips en àrees forestals i rurals situades a una franja de 400 metres al seu voltant o llençar o abandonar objectes en combustió o combustibles. En paral·lel, hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi.
4: Amb aquest escenari, pel que fa als embassaments, Catalunya afronta l'inici d'aquest estiu amb els pantans plens, i això ha passat dos anys després del pic àlgid de la sequera. Llavors, ara, el 2026, la situació és ben diferent.
6: Els embassaments a les conques internes freguen el 95% de capacitat i els de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan a prop del 90%. Tenim aigua embassada per més d'un any. Tot plegat hi ha contribuït, sobretot, la pluja, però també l'esforç des de diferents àmbits per optimitzar l'ús de l'aigua. Ens donen tots els detalls al Lluís Mata.
10: En el punt més àlgid de la sequera, la primavera d'ara fa dos anys, els embassaments de les conques internes van caure per sota del llindar d'emergència, un 16%. Un llindar que van sobrepassar situant-se fins i tot per sota del 15%. La imatge dels pantans, com el de la Baells o el de Sau, eren ben eloqüents. Ara, en canvi, superen en conjunt el 94% i alguns freguen la màxima capacitat. Què ha passat en aquests dos anys? Doncs, sobretot, que ha plogut, però també que s'ha fet bona feina en la reducció de pèrdues. Ho destaca Enrique Velasco, que és cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'ACA.
11: Els ajuntaments en aquesta sequera estan fent esforços per millorar les seves captacions, eliminar fugues en les xarxes principals, també en les xarxes de distribució. Ara, pràcticament, tots els municipis tenen una ordenança municipal de gestió de l'aigua en temps de sequera, o sigui, quan hi ha mancances, i aquest tema s'ha introduït en la governança municipal, també les empreses. Vull dir, que la sequera ha mogut molta cosa i el regadiu també. Jo crec que la sequera ha tocat a tothom i tothom ha vist que s'havia de ficar les piles més intensament.
10: Tant l'administració pública com les empreses han aplicat plans d'estalvi per guanyar eficiència en l'ús de l'aigua, de manera que els embassaments es buiden més lentament. En el pitjor dels casos, en la situació actual, tenim aigua per més d'un any.
11: En la hipòtesi que no arribés aigua, nosaltres aguantaríem un any perfectament. El que és que arriba aigua. I a més també tenim les desaladores, que cada cop tenen un paper més important.
10: D'estar per sota del 15%, a fregar el 95% de capacitat, però encara que els embassaments estiguin plens, no es pot abaixar la guàrdia.
11: Avui és el primer dia de la pròxima sequera, per tant hem de ser curosos amb l'ús de l'aigua.
4: Obrim plana de successos. El tercer menor que estava en estat crític després de l'accident del passat divendres, a la platja de la Rabassada de Tarragona, també ha mort.
6: Divendres, poc després de l'incident, ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys i ahir dissabte al matí es va comunicar que tampoc havia sobreviscut a les ferides un altre menor de 13. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol i aquest matí a un quart d'una s'ha guardat un minut de silenci a la plaça de la Font a les portes del consistori. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han encapçalat la mostra de dol, on també han participat familiars de les víctimes. Un sorollós i llarg aplaudiment ha trencat el silenci, en un acte marcat per l'emoció.
4: I un altre apunt de successos, en aquest cas els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dijous passat un lladre que robava telèfons mòbils d'alta gamma a l'estació de metro de Badal, de la línia L5.
6: El bisbe, de 29 anys, aprofitava la distracció de les víctimes dins el vagó per rapinyar els terminals i està acusat de 8 robatoris violents durant els mesos de maig i juny. El valor dels telèfons sostrets ascendeix a uns 8.000 euros. L'operatiu policial es va iniciar en detectar un augment inusual de robatoris violents de telèfons mòbils, principalment en la modalitat destrabada a l'estació de metro de Badal durant els darrers mesos. Durant la investigació, els agents van detectar i identificar l'autor, que sempre cometia els robatoris a la mateixa estació i en la mateixa franja horària.
4: Obrim plana política, i és que la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, esposa del president espanyol Pedro Sánchez, però ha acabat decidint únicament ajornar el debat fins demà.
6: La reunió s'ha fet després que ahir dissabte el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, demanés aplicar les mesures procedents contra Peinado per qüestionar greument la professionalitat de les forces i cossos de seguretat en la resolució en la qual dicta l'obertura del judici oral contra Begoña Gómez i li retira el passaport, al·legant que els escortes podrien ajudar-la a fugir. Segons diversos mitjans, durant la reunió d'aproximadament una hora de durada, la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha proposat remetre l'auto del jutge Peinado al promotor d'acció disciplinària de l'organisme per estudiar una possible falta greu. Els vocals conservadors, però, han demanat més temps per al debat.
4: I al fil d'aquest cas, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Néstor Tasun, insta al PSOE a donar explicacions urgents arran d'aquest i d'altres presumptes casos judicials que afecten membres o exmembres del partit, com l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
6: Segons Urtasun, el que passa a la seu del PSOE al carrer Ferraz és un llast pel govern d'esquerres, i ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia.
12: Es verdad que la legislatura está pasando unos momentos complejos por los casos de corrupción que afectan al PSOE, ¿no? El hecho de que no haya una mayoría negativa para que no permite una moción de censura, porque esa mayoría no existe, no puede ser la única razón que motive alargar la legislatura, ¿no? En primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse. Eso debe hacerse.
6: En aquest sentit, ha defensat accelerar l'avantprojecte de llei d'integritat pública i revisar l'Estatut dels expresidents per reforçar els mecanismes de control institucional.
4: I ja a casa nostra, dia clau per a Junts per Catalunya, ja que avui es coneixerà quin serà el candidat a l'alcaldia de Barcelona per les eleccions municipals de l'any vinent.
6: Les votacions es van obrir ahir dissabte a les 10 del matí i els resultats s'esperen sobre cap a 8:15 d'aquesta tarda. El procés procés arriba després de mesos de moviments interns, contactes, renúncies i intents de construir una candidatura de consens que no han acabat prosperant. Amb aquest escenari hi ha fins a 4 candidats: el president del grup municipal, Jordi Martí Galvis, la diputada del Congrés, Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada del Parlament, Glòria Freixa.
4: Passem ara a parlar de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, que ha reiterat la necessitat d'impulsar amb més decisió el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya com a eix central de la transició energètica del país.
6: És un procés que comptarà amb la veu dels municipis, assegura Paneque, per garantir que el desplegament de les renovables sigui compatible amb les realitats locals i amb el consens del territori. Ho ha dit el programa Ciutadella.
13: Estem treballant amb les entitats municipalistes i esperem trobar l'encaix perquè aquesta implantació sigui el màxim respectuós possible amb l'entorn. Ara, jo no he enganyat mai tampoc els ajuntaments i la ciutadania. Hem d'assolir els objectius de megawatts d'eòlica terrestre i de fotovoltaica terrestre a Catalunya. Estem molt endarrerits, és del tot necessari que això sigui així, tant en termes ambientals com econòmics, i per tant això tindrà una petjada en el territori, però és necessari que sigui així.
6: Podreu seguir l'entrevista íntegra al programa Ciutadella, 9:45 de la nit, a les televisions locals i a la xarxa Més.
4: I hem de parlar ara de l'ELA, i és que des del març d'aquest any el Parlament de la Generalitat ha aprovat modificar la llei per millorar la qualitat de vida de les persones que precisament pateixen l'esclerosi lateral amiotròfica.
6: Es tracta d'unes ajudes de fins a 15.000 euros mensuals per tal que el cost de l'assistència no recaigui sobre les famílies. Des de la Fundació Catalana de l'ELA, Miquel Valls... Des del Miquel Valls vetllen perquè les ajudes arribin a qui ho necessiten, tot i que apunten que tarda en arribar per temes burocràtics. En parlem avui, que es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia. Ens n'informa Caral Tàries.
14: A Catalunya hi ha unes 800 persones afectades amb ELA, una malaltia que avança ràpid i sense control. És per això que necessiten unes cures sanitàries especialitzades a domicili 24 hores. Des de la Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, atenen més de 670 persones durant l'any amb l'objectiu d'acompanyar els malalts i els seus cuidadors. Anna Rigola és la responsable de comunicació de la Fundació.
15: Si l'ajuda no arriba a poder pagar totes aquestes cures, doncs què passa? Que continuem igual, en què els cuidadors principals continuen sent les famílies, la seva cura, que no és una cura, però és el que necessiten, continuen sense estar agafada.
14: L'aprovació de les ajudes per part del Parlament poden arribar fins als 15.000 euros mensuals. Tot i que ja hi ha famílies catalanes que han rebut aquests primers ajuts, des de la Fundació remarquen que els tràmits burocràtics són lents.
15: Però sobretot estan costant d'arribar a nivell burocràtic, perquè al ser una ajuda nova, ningú sap més o menys què s'ha de fer, com s'ha de fer, quins són els temps, i està costant. Nosaltres des de la Fundació estem ajudant a tots els afectats que poden demanar aquesta ajuda, estem accelerant aquests tràmits amb el Departament de Drets Socials i estem en constant contacte, però realment aquestes ajudes haurien d'haver arribat molt abans.
14: Des de la Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls insisteixen que seguiran treballant per donar visibilitat d'aquesta malaltia i que vigilaran perquè les ajudes s'apliquin i arribin a totes les persones que les necessiten.
4: L'estiu astronòmic també ha començat avui, ho ha fet a les 10:24, segons els càlculs fets per l'Observatori Astronòmic Nacional de l'Institut Geogràfic Nacional.
6: Aquest serà l'estació més llarga de l'any. Tindrà una durada de 93 dies i quasi 16 hores i s'allargarà fins a l'encara llunyà 23 de setembre, dia que tindrem l'equinoci de tardor a les 2 de la matinada. Avui el sol ha sortit a les 6:18 i no marxarà fins a les 9:28. Per tant, tindrem 15 hores i 10 minuts en el que serà el dia més llarg de l'any. Pel que fa a les previsions climàtiques, s'espera un estiu amb una tendència clara. Tant el juliol com l'agost i el setembre tenen molts números de ser més càlids del que seria habitual, tot i que també s'esperen força xàfecs i tronades.
4: I amb el curs escolar acabat i l'estiu ja en marxa, a partir del proper dijous es posen en marxa també la majoria de casals d'estiu al territori.
6: I anem a Vilafranca del Penedès, on enguany la gran novetat és que l'Ajuntament n'ha recuperat la gestió íntegra, municipalitzant els casals amb la voluntat de que cap infant se'n quedi fora. Des de Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
16: La regidora d'Educació de l'Ajuntament, Gemma Romeu, destaca el treball en xarxa que s'ha fet des dels diferents departaments del consistori i com també s'ha treballat intensament per fer-ne una tarifació social per garantir que les famílies de Vilafranca puguin accedir als casals d'estiu en condicions d'equitat.
17: És la primera vegada doncs, que es municipalitzen els casals d'estiu i s'han municipalitzat també amb una tarificació social. Això també el que fa doncs, és un objectiu que buscàvem. Buscàvem doncs, que tots els nens i nenes doncs, poguessin accedir a aquestes activitats d'estiu perquè hi creiem fermament en que l'estiu doncs, és important d'afavorir doncs, que tots els nens i nenes puguin accedir a aquestes activitats de lleure.
16: El cost global del casal d'estiu serà de 228.500 euros, dels quals està previst que les famílies aportin el 40% i l'Ajuntament el 60% restant. Des de la regidoria també es destaca que ningú s'ha quedat fora.
4: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant del Sonar, i és que les actuacions de The Prodigy, Namasenda i Humeid Hu han posat el punt final a un Sonar, com diem, multitudinari que ha comptat amb uns 150.

0: proposta del neerlandès Renier Zonneveld o el show audiovisual de Daito Manabe, el directe de cabaret Voltaire o el projecte d'improvisació en format 360 Stour Live protagonitzat per SPDG.
1: Seguim parlant de música perquè la novena edició del Festival de Música Gran Sol al barri de Llefià, a Badalona, s'ha celebrat aquest cap de setmana amb un ambient totalment festiu, encara que amb la meitat del cartell previst.
0: L'artista Pitingó Gran Reclam de dissabte va haver de suspendre la seva actuació. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Ciutat de Badalona, Quim Garcia. Volare,
2: volare. Una edició marcada pels contrastos al parc del Gran Sol de la ciutat. L'amfiteatre s'ha omplert de ritme, tot i que el festival va començar amb una mala notícia. Divendres a la nit es va haver de suspendre el concert de Pitingo per una indisposició mèdica greu de l'artista, una cancel·lació d'última hora que també va obligar a ajornar el pregó i el lliurament de premis de l'Associació de Veïns. Però el barri no es queda de braços creuats. Jordi Meses, president de l'Associació Veïnal Llefià i Gran Sol, ens avança que ja busquen solucions.
3: En unas fechas próximas, no hay fecha en concreto, pero sí que se mirará de no creo que pase mucho tiempo de poder retomarlo. O sea.
2: La decepció de divendres es va transformar en energia dissabte a la nit. El sextet barceloní Maruja Limón va fer vibrar l'amfiteatre amb la seva proposta vitalista de flamenc, pop i ritmes llatins, demostrant la potència del directe que les ha portat per tota Europa. El públic assistent es mostrava així d'entusiasmat.
4: Una tarda superentretenida.
5: Que tiene mucha gracia.
6: Que a mi m'encanten.
2: El barri de Llefià de Badalona acomiada un cap de setmana de festes i calor i es prepara per a la represa del festival, que promet tornar amb més força.
1: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
7: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de bàsquet, de la derrota contundent ahir del Barça al segon partit de la final de la Lliga ACB davant del València per 102-75.
0: Els blaugranes no van tenir opcions en pràcticament cap moment del partit, exceptuant la reacció del segon quart per arribar al descans amb un desavantatge de 7 punts, 45-38. Però després del descans el partit no va tenir cap història davant la superioritat pels dels locals, que no van aixecar el peu de l'accelerador. Un fet que sí que van fer els de Xavi Pasqual i que va acabar desembocant en la diferència final de 27 punts. La sèrie queda igualada a 1 i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns.
1: Parlem ara de futbol al Mundial. Aquesta tarda la selecció espanyola disputa el segon partit de la fase de grups.
0: Després de l'ensopegada a l'estrena davant el combinat de Cap Verd, avui el rival és l'Aràbia Saudita. A priori, també assequible a partir de les 6 de la tarda. Els de Luis de la Fuente no es poden permetre un altre resultat que no sigui la victòria, ja que en cas de no acabar com a primers de grup, el rival més probable setzens de final seria l'Argentina de Leo Messi, actual defensora del títol.
1: Del futbol ens n'anem al ciclisme amb un apunt d'última hora perquè la catalana Paula Blasi s'ha proclamat campiona de la Volta Ciclista a Catalunya, que ha acabat aquest migdia amb la disputa de la tercera i última etapa entre Mataró i Barcelona. Ens ho explica Jordi Cervantes.
8: Marian Bosch, que ha guanyat la tercera i última etapa d'aquesta tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya femenina, on la gran guanyadora, la gran victoriosa, és la ciclista de les Clubes, Paula Blasi, després d'imposar-se ahir en l'etapa, la segona etapa, en final a la Molina, avui ha confirmat aquesta victòria rotunda d'aquesta Volta Ciclista a Catalunya i en suma ja de 5 generals guanyades aquest 2026 amb la Ángel Gol Reis, amb la clàssica de Sant Sebastià, també la Volta a Espanya i fa unes setmanes el Tour Internacional del Pirineus. Afegeix, per tant, aquesta Volta Ciclista a Catalunya i en el futur no gaire llunyà, sinó més aviat proper amb la seva intentar guanyar també el Tour.
1: I hem de parlar avui també d'una celebració. Canviem això sí d'esport, anem a l'hoquei patins femení, perquè ahir, com diem, el Vila-sana va celebrar el primer títol de la seva història.
0: Amb una població de menys de 1.000 habitants, aquest municipi del Pla de l'Urgell ha entrat a la història de l'hoquei patins català i nacional. La rua també es va celebrar pels carrers de la població. Podem escoltar ara les jugadores Maria Porta, Aina Florença i Elsa Salvanyà.
9: Molt especial, és l'última, però és a casa amb la meva gent i al final crec que, com he dit al llarg d'aquests dies, que ha sigut una manera molt bonica d'acabar. Portar-ho bé i al final, doncs, feliç, molt feliç, per tancar aquesta etapa tan bonica, doncs, amb un títol i el de la Lliga, que és un títol que em fa...

0: Falta bé. Bé, jo crec que les tres ens hem adaptat molt bé, que sí que és cert que és el nostre primer any i que al principi potser va costar una mica perquè al final tot són adaptacions, però que crec que les tres estem molt contentes, que al final la gent ens ha acollit molt bé i que hem tingut la sort de poder guanyar dos títols i acabar així.
1: És un poble que sent, no?, també els colors d'aquest club i la veritat que és molt maco veure-ho des de dins i sentir-ho.
2: I tanquem amb un apunt de waterpolo perquè l'Horta continuarà a la màxima divisió femenina.
3: Ha aconseguit superar, doncs, amb èxit el play-out de la permanència al tercer partit, després d'imposar-se al primer i perdre en aquest segon. Aquesta tarda, l'Horta s'ha imposat d'un gol a l'Irunya per 13-12 i serà un any més de primera divisió femenina de waterpolo.
2: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Aquest Sant Joan, Ràdio Caldes es vesteix de festa per acompanyar-te en la nit més llarga i màgica de l'any.
2: Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any.
3: A partir de les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es converteix en la banda sonora ideal per acompanyar-te en la celebració de la revetlla de Sant Joan.
4: I de fer el bailoteo.
3: I a partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, especial Escal Dance, amb DJ Peris. Una sessió exclusiva per posar ritme a la nit de Sant Joan.
1: I pels que allarguin més la nit, a partir de la 1 de la matinada i fins que surti el sol, una selecció musical per acabar el dia o començar-lo amb la companyia de Ràdio Caldes.
3: La revetlla de Sant Joan es viu també a Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral.
3: Segons el Meteocat, la primera onada de calor de l'estiu arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan.
1: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Això sí, i amb l'arribada d'aquesta primera onada de calor de l'estiu, coneguem primer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Diumenge i arribada de l'estiu per la Porta Gran amb unes temperatures desbocades ja aquestes hores del migdia, amb valors que sobretot, per exemple, a l'interior de Girona ja són molt elevats. I de fet, fins a primeres hores de la tarda, aquests valors podran arribar ja als 40-41 graus al Pla de Lleida, també a l'interior de la Vall de l'Ebre, però a més, a la comarca del Bages esperem que també la calor fins a primeres hores de la tarda sigui molt intensa. Amb un matí que ha estat molt assolellat, amb el pas de molts núvols alts i prims i encara amb aquesta pols en suspensió, a les properes hores poden aparèixer alguns ruixats aïllats esporàdics, sobretot a la comarca de la Cerdanya. Demà dilluns començarem aquesta nova setmana amb més ruixats de tarda al Pirineu i sobretot unes temperatures que encara seran una miqueta més altes. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
1: I amb la revetlla de Sant Joan de Fons, els agents rurals també mantenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre.
3: En paral·lel, hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi.
1: I en plana política, la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'autor del jutge Juan Carlos Reynaldo de mesures cautelars contra Begoña Gómez.
3: Finalment, però s'ha acabat decidint únicament en jornal de vaga fins dilluns.
1: També parlem de successos perquè el tercer menor que estava en estat crític després de l'accident de divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort.
3: Aquest matí a un quart d'una s'ha guardat un minut de silenci a la plaça de la Font, a les portes del consistori tarragoní.
1: I en els esports, en bàsquet, derrota contundent del Barça en el segon partit de la final de la Lliga CB davant del València per 102-75.
3: La sèrie queda igualada a un i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el Servei d'Informatius de la Xarxa i els micròfons Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de calor d'aquest any, ja que avui s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral.
3: Segons el Meteocat, la primera onada de calor de l'estiu arribarà avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan. El termòmetre marcarà, doncs, els 40 graus per primer cop aquest any, però el punt àlgid de l'onada no està previst que arribi fins demà.
1: Com veiem, alerta màxima per l'onada de calor durant aquest cap de setmana a Catalunya, en previsió d'arribar a aquestes temperatures per sobre dels 40 graus, especialment a les comarques de Ponent.
3: Precisament aquest episodi arriba precedit per una anomalia positiva de temperatura des de mitjans de maig i per una precipitació molt escassa des de llavors, sobretot a la Noguera. Ens n'informen des de Balaguer Televisió, Gerard Díaz.
6: Catalunya viu aquest cap de setmana la primera onada de calor intensa de l'any, amb temperatures extremes i humitats relatives molt baixes, sense recuperació nocturna. El Meteocat preveu que avui se superin els llindars de calor intensa en algunes comarques lleidatanes com les Garrigues, la Noguera, el Pla d'Urgell, el Segrià i l'Urgell. A les 12 del migdia d'avui, alguns termòmetres ja vorejaven els 40 graus. Els carrers dels pobles i ciutats es troben més buits de l'habitual, mentre que les terrasses dels bars i les piscines públiques s'omplen de gent fugint de la calor. Adrià és el gerent de la guingueta de les piscines municipals del barri del Seca de Balaguer, plenes a vessar aquests dies.
4: Sí que estem notant que, sobretot des del dijous, que és quan va començar a fer més calor, l'increment de gent és una miqueta millor que fins als altres dies, tant a la piscina com aquí al bar, on les coca-coles se venen soles i les canyes, sobretot, que estaven fresquetes.
6: Davant d'aquest escenari, Protecció Civil manté activat el Procicat en fase d'alerta per onada de calor, mentre que el pla d'actuació per prevenir els efectes sobre la salut es troba en fase 2. Els dies de màxim risc seran aquest diumenge i dilluns 21 i 22 de juny, amb una lleugera tendència a la baixa a partir del dia 24, coincidint amb la celebració de Sant Joan.
1: I precisament amb la revetlla de Sant Joan de Fons, els agents rurals mantenen també actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques, de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre.
3: A tots els municipis que es troben en aquest nivell 3 de risc s'ha prohibit encendre foc a qualsevol espai obert. Utilitzem maquinària i equips en àrees forestals i rurals situades en una franja de 400 metres al seu voltant o llançar o abandonar objectes en combustió o combustibles. En paral·lel, també hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi.
1: Obrim ara plana de successos perquè el tercer menor que estava en estat crític després de l'accident de divendres passat a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort.
3: Divendres, poc després de l'incident, ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys. I ahir dissabte al matí es va comunicar que tampoc havia sobreviscut a les ferides un altre menor de 13 anys. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol i aquest matí a un quart d'una s'ha guardat un minut de silenci a la plaça de la Font, a les portes del consistori. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han encapçalat la mostra de dol, on també han participat familiars de les víctimes. Finalment, un sorollós i llarg aplaudiment ha trencat el silenci en un acte marcat per l'emoció.
1: Seguim parlant de successos. En aquest cas, els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat un lladre que robava telèfons mòbils d'alta gamma a l'estació de metro de Badal de la línia L5.
3: El pispa de 29 anys aprofitava la distracció de les víctimes dins el vagó per rapinyar els terminals i està acusat de 8 robatoris violents durant els mesos de maig i juny. El valor dels telèfons sostrets s'ascendeix a uns 8.000 euros. L'operatiu policial es va iniciar en detectar un augment inusual de robatoris violents de telèfons mòbils, principalment en la modalitat destravada a l'estació de metro de Badal durant els darrers mesos. Durant la investigació, els agents van detectar i identificar l'autor, que sempre cometia els robatoris a l'estació aquesta precisament de Badal i en la mateixa franja horària.
1: Parlem ja de política. La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, esposa del president espanyol Pedro Sánchez, però ha acabat únicament decidint ajornar el debat fins dilluns.
3: La reunió s'ha fet després que dissabte el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, demanés aplicar mesures procedents contra Peinado per, segons assegura Marlaska, qüestionar greument la professionalitat de les forces i cossos de seguretat en la resolució en la qual dicta l'obertura d'aquest judici oral contra Begoña Gómez i li retira el passaport al·legant que els escortes podrien ajudar-la a fugir. Segons diversos mitjans, durant la reunió d'aproximadament una hora de durada, la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha posat a remetre l'auto del jutge Peinado al promotor d'acció disciplinària de l'organisme per estudiar una possible falta greu. Però els vocals conservadors han demanat més temps per al debat.
1: I al fil d'aquest i d'altres fets, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, insta precisament al PSOE a donar explicacions urgents arran d'aquests presumptes casos judicials que afecten membres o exmembres del partit, com l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Segons Urtasun, el que passa a la seu del PSOE al carrer Ferraz és un llast pel govern d'esquerres. Ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia.
7: Desde la que la legislatura está pasando unos momentos complejos por los casos de corrupción que afectan al PSOE, ¿no? Y el hecho de que no haya una mayoría negativa para no que no permite una moción de censura, porque esa mayoría no existe, no puede ser la única razón que motive alargar la legislatura, ¿no? En primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse. Eso debe hacerse.
3: En aquest sentit, ha defensat accelerar l'avantprojecte de llei d'integritat pública i revisar l'estatut dels expresidents per reforçar els mecanismes de control institucional.
1: I aquí a casa nostra, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha reiterat la necessitat d'impulsar amb més decisió el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya com a eix central de la transició energètica del país.
3: Segons Paneque, aquest procés comptarà amb la veu dels municipis per garantir que el desplegament de les renovables sigui compatible amb les realitats locals i amb el consens del territori. Ho ha dit precisament el programa Ciutadella.
8: Estem treballant amb les entitats municipalistes i esperem trobar l'encaix perquè aquesta implantació sigui el màxim respectuós possible amb l'entorn. Ara, jo no he enganyat mai tampoc els ajuntaments i la ciutadania. Hem d'assolir els objectius de megawatts d'eòlica terrestre i de fotovoltaica terrestre a Catalunya. Estem molt endarrerits. És del tot necessari que això sigui així, tant en termes ambientals com econòmics, i per tant això tindrà una petjada en el territori, però és necessari que sigui així.
3: Podreu seguir l'entrevista íntegra al programa Ciutadella a 9:45 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
1: Canviem de terç i és que avui es commemora un dia molt singular, el de portar el gos a la feina.
3: Tot i que encara no és un hàbit estès a les empreses, n'hi ha algunes que el practiquen i asseguren que només comporta beneficis, ja que tenir prop als animals redueix l'estrès laboral, augmenta el benestar emocional i fins i tot millora la interrelació entre els treballadors. La companya Mars Pets Nutrition Iberia, la companyia, disculpin, fa anys que va adoptar aquesta mesura. Ens ho explica Sílvia Fernández.
9: Diuen que els gossos són el millor amic de l'home i és per això que l'empresa va decidir que formessin part del dia a dia a l'oficina, una iniciativa pionera que van impulsar fa una dècada per a facilitar la conciliació als seus tutors. Segons Gerard Bagaria, director general de Mars Pet Nutrition, el fet que les mascotes puguin conviure a l'espai de treball aporta molts beneficis a l'equip. Ara bé, han de complir una normativa.
10: La mascota està vacunada i s'ha de saber comportar en un entorn amb més mascotes i més persones. Hem fet una enquesta en la que el 76% de la gent, els que els hem preguntat, opinen que genera un ambient molt més relaxat a l'oficina. El 50% pràcticament canviaria de feina si l'oficina té una política que accepti mascotes.
9: Per a molts treballadors, com el Miquel, aquesta mesura ha estat un factor imprescindible per decidir unir-se a la companyia, que té espais adaptats per als animals. El manager narra que feia temps que tenia ganes de tenir un gos i va llançar-s'hi gràcies a tenir aquesta possibilitat a l'empresa. Ara, la Nora l'acompanya a tot arreu.
11: A mí me beneficia en el sentido de que me siento más tranquilo y con la libertad de saber que ella va a estar acompañada todo el día y así no la tengo que dejar sola. Ella disfruta pues de también todo el cariño que recibe por aquí. A veces alguna que otra vez también recibe alguna chuche.
9: Els primers països que van apostar per aquesta opció pet friendly van ser el Regne Unit i els Estats Units, on es va celebrar per primera vegada el Dia Internacional del Gos a la Feina l'any 1999.
1: I anem ara amb un bloc de notícies de proximitat. Comencem parlant d'agricultura i és que aquesta setmana han començat els treballs de sega a la Conca de Barberà.
3: Ho fan una mica abans del que és tradicional, però és una tendència dels darrers anys com a conseqüència del canvi climàtic. Ens donen tots els detalls des de l'Espluga FM Ràdio, Laia Molné.
12: Tot i que les pluges d'inicis d'any auguraven una molt bona temporada, la primavera no ha estat tan bona en quant a pluges i la calor d'aquest juny ha obligat a madurar la planta abans d'hora. Pel que fa a les previsions, són entre un 20 i un 30% més baixes que l'any anterior, tenint en compte que va ser un any excepcionalment bo. Ho explica l'agricultor de la Conca de Barberà, Joan Saumell.
13: El passat va ser un any rècord i, per tant, comparar amb l'any passat té poc sentit en els comparativament, perquè és un any que ha sigut, és a dir, és un any que estem parlant d'un any bo, el que comparat amb l'any passat, que va ser extraordinari, doncs, bueno, clar, qualsevol comparativa farà que els rendiments d'aquest any semblin petits en l'any passat, però estem parlant d'un any bo. Bé, començant de fa els últims 10 anys una mica més aviat del que era tradicional, que normalment començàvem més aviat a finals de juny, pel tema del canvi climàtic, i això ja hi estem bastant acostumats, i aquest any, doncs, bueno, s'ha començat amb un moment, doncs, que s'ha parlat precedit de molta calor.
12: S'espera que la sega pugui durar fins a mitjans d'agost.
1: Canviem de tema, parlem ara d'emprenedoria, perquè la pulsera Erics es tracta d'un dispositiu creat per la infermera i, com diem, emprenedora santcugatenca Pilar Moreno.
3: Aquesta serveix per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants i estarà disponible a les farmàcies a partir del pròxim 22 de juny. Ens explica des de Cugat Mèdia Pau Vázquez.
14: Es tracta d'una pulsera de silicona amb clips intercanviables que permet identificar visualment els al·lèrgens de cada infant. A més, incorpora un codi QR que, en ser escanejat amb un telèfon mòbil, dona accés a un vídeo explicatiu d'un minut i mig amb instruccions per reconèixer una anafilaxi i administrar correctament l'adrenalina autoinjectable. La iniciativa neix d'una experiència personal. Moreno, mare d'un nen amb al·lèrgia als fruits secs, va impulsar el projecte després de viure un episodi, precisament, d'anafilaxi al seu fill a l'escola.
15: Estan augmentant les al·lèrgies a nivell pediàtric i és una situació de que no tens control perquè el nen està en moltes situacions que no poden controlar els pares, com són els menjadors, colònies, extraescolars, festes de nens, i és un risc molt elevat.
14: El projecte ja ha despertat l'interès del sector sanitari i empresarial. Erics ha estat validat per societats científiques especialitzades en alergologia pediàtrica i també ha estat Premi Cambra 2026 a la millor iniciativa emprenedora, atorgat per la Cambra de Comerç de Terrassa.
1: I encara una darrera aturada en crònica local. La Riera de Merlès, a les Lloses, a la comarca del Ripollès, continua sent un dels espais més freqüentats precisament pels banyistes aquest estiu.
3: Precisament aquest any l'Ajuntament ha implantat noves mesures per reduir l'impacte ambiental, entre les quals destaca la prohibició d'aparcar en un dels trams amb més afluència, fet que obliga els visitants a accedir-hi a peu. El consistori valora positivament la feina dels guardes i considera que la gestió actual ha millorat molt respecte als anys en què no hi havia regulació. Des de Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
16: Un punt de la comarca que rep molts banyistes durant els mesos d'estiu és la Riera de Merlès, a les Lloses. Des del consistori, per aquesta nova temporada han decidit tirar endavant novetats. La més destacada és la prohibició d'aparcament en un dels trams amb més afluència, una normativa que obliga així a accedir-hi només a peu. Amb aquesta mesura, consideren que aconseguiran reduir l'impacte. Escoltem el tinent d'alcalde, Marc Ràfols.
17: El tram que podés, hi ha més afluència de gent, que és del cobert de Puigcercós fins a l'Hostalet, no hi haurà zona d'aparcament. No deixant aparcar ja regula molt, perquè a la gent li costa caminar. L'aforament, quan deixàvem aparcar, era de 16 cotxes. Ara no hi ha aparcament pels cotxes i aleshores és la gent que hi vagi caminant. Si la gent hi va caminant, com que tampoc arrossegarà parasols i taules i cadires, diguem que l'impacte és menor del que passaria si poguessin aparcar.
16: Fent una mirada al passat, quan encara no hi havia reguladors al medi, la comparació és molt positiva. En aquest sentit, el consistori valora positivament la tasca dels guardes.
1: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música i més concretament del tancament del Festival Sonar amb les actuacions de The Prodigy, Namasenda i Who Made Who. El Sonar aquest any ha comptat amb uns 150.000 espectadors en una edició marcada, això sí, pel canvi de direcció i també pel canvi d'ubicació que ha desplaçat l'activitat al recinte de Fira Gran Via.
3: La banda sonora que escoltem de fons és la del grup Boys Noise, un dels encarregats de tancar el festival. Aquesta 33a edició del festival ha comptat amb una programació més d'un centenar d'actuacions, entre les quals han destacat noms com el raper londinenc Skepta, la sessió de Charlotte de Witte, la proposta del neerlandès Rainier Zonneveld o el show audiovisual de Daito Manabe, o també el directe de Cabaret Voltaire o el projecte d'improvisació en format 360 Stour Live, protagonitzat per Speedy G.
1: Seguim parlant de música, ja que aquesta ha pres aquest dissabte la plaça Vella de Terrassa amb una jornada de piano lliure oberta a tota la ciutadania.
3: Coincidint amb el Dia Internacional de la Música, petits i grans han pogut seure davant del teclat i convertir l'espai públic en un gran escenari musical gràcies a una iniciativa impulsada amb la col·laboració del concurs Maria Canals. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Dana Bombardó.
18: Amb motiu del Dia Internacional de la Música, aquest dissabte, dia 21, la plaça Vella s'ha convertit en un gran escenari obert gràcies a una jornada de piano lliure que ha convidat a tothom a participar-hi.
19: Perquè el jovent i tothom qui vulgui s'acosti més a la música i pugui gaudir o aprendre si són més joves o el que sigui, però és, la fita és perquè es familiaritzin amb la música i amb, en particular amb el piano.
18: La proposta ha sigut possible gràcies a la col·laboració amb el concurs internacional de piano Maria Canals. Amb una trajectòria de 70 anys, és conegut precisament per acostar aquest instrument a la ciutadania a través dels seus pianos de carrer. Des de les 10 del matí fins a 7:45 del vespre, qualsevol persona ha pogut seure davant del piano i improvisar una melodia o gaudir d'actuacions espontànies. Però també hem tingut el plaer d'escoltar grans professionals. Una jornada per escoltar, interpretar i compartir música en un espai obert que, per unes hores, converteix Terrassa en una gran sala de concerts a l'aire lliure.
1: I encara un apunt més en clau musical, en aquest cas, a les Terres de l'Ebre.
3: Amposta ha acollit la celebració del Dia Mundial de la Música, que, com us deia, és el dia d'avui, una cita que enguany ha servit per homenatjar els 110 anys de la Lira Ampostina i el 45è aniversari de la Federació Catalana de Societats Musicals. Des de 21 Ebre, Alberto Calatayud.
20: Amposta ha esdevingut l'epicentre de la celebració del Dia Mundial de la Música a les Terres de l'Ebre. L'acte ha servit per commemorar els 110 anys de la Lira Ampostina i el 45è aniversari de la Federació Catalana de Societats Musicals, una entitat que va fer la seva primera assemblea històrica precisament a la capital del Montsià. El director dels Serveis Territorials de Cultura, Manel Zahera, ha destacat la importància d'aquest dia.
21: I és un dia per a mostrar la tradició musical que hi ha als territoris de la Unió Europea. En el cas de Terres de l'Ebre, el territori on estem és un territori de bandes, és un terra de bandes, i una celebració com així, doncs, és lògic que se li doni importància a concerts de bandes de música.
20: La celebració continuarà el diumenge 28 de juny a l'Auditori de Barcelona, on la Lira Ampostina i la banda de Benissanet actuaran al Festival de Bandes.
1: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de bàsquet, en aquest cas de la derrota contundent del Barça al segon partit de la final de la Lliga CB davant del València Bàsquet per 102-75.
3: Els blaugranes no van tenir opcions en pràcticament cap moment del partit, exceptuant la reacció del segon quart per arribar al descans amb un desavantatge de 7 punts, 45-38. Però després del descans, el partit no va tenir cap història davant la superioritat dels locals, que no van aixecar el peu de l'accelerador. Un fet que sí que van fer els de Xavi Pasqual, i que van acabar desembocant en la diferència final de 27 punts. La sèrie, doncs, queda igualada a 1 i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns.
1: Seguim parlant d'esports, en aquest cas canviem d'esport, precisament parlem de futbol, perquè al Mundial aquesta tarda la selecció espanyola disputa el segon partit de la fase de grups.
3: Després de l'ensopegada a l'estrena davant el combinat de Cap Verd, avui el rival és l'Aràbia Saudita, a priori també assequible, a partir de les 6 de la tarda. Els de Luis de la Fuente no es poden permetre un altre resultat que no sigui la victòria, ja que en cas de no acabar com a primers de grup, el rival més probable als setzens de final seria l'Argentina de Leo Messi, actual defensora del títol.
1: Seguim parlant de futbol, en aquest cas de celebracions, ja que ahir el Sabadell va omplir els carrers de la ciutat per celebrar el seu ascens amb l'afició en el que és la tornada de l'equip a la segona divisió.
3: La tarda va acabar al balcó de l'Ajuntament amb un públic entregat i parlament de gairebé tots els protagonistes. Escoltem l'entrenador Ferran Costa i els jugadors Albert Urriols i José Ortega.
22: Sabeu una cosa? Som collonuts. Tots, tots, tots. I durant un temps us han fet creure que no ho éreu tant. I aquest equip, de treball, d'escoltar la lletra de l'himne, de sentir-la i de trencar-se la cara que va partir, i quan vosaltres no ho veieu, perquè has rebentat, entrenat, i els cabrons han aguantat.
23: Què passa, Raquinel? Hem anat per tot Espanya i a cada racó, a cada estadi, dimecres, diumenge, fos el dia que fos, sempre hi havia una Raquinel. Aquest equip, Em sembla que l'any que ve la segona divisió us farà disfrutar.
0: No té paraules. Nosaltres hem fet el que hem pogut. En Sants primer del míster, el més que ha pogut. I nosaltres el que hem pogut fer. I la veritat que vosaltres heu sigut un punt clau. Aquests dos partits en casa heu sigut clau. O sigui, jo no he vist un camp així. La veritat que gràcies. Gràcies, la veritat.
1: I d'unes celebracions n'anem a una altra pel que fa a l'esport femení, en aquest cas el Vila-sana, que va celebrar el seu primer títol de Lliga, de l'hoquei Lliga femenina. Amb una població, com diem, de menys de 1.000 habitants, aquest municipi del Pla d'Urgell ha entrat a la història de l'hoquei patins català i nacional, i és que la Rua també es va celebrar ahir pels carrers de la població. Escoltem ara les jugadores Maria Porta, Aina Florença i Elsa Salvanyà.
4: Molt especial, és l'última, però és a casa amb la meva gent i al final crec que, com he dit al llarg d'aquests dies, que ha sigut una manera molt bonica d'acabar. Portar-ho bé i al final, doncs, feliç, molt feliç, per tancar aquesta etapa tan bonica, doncs, amb un títol i el de la Lliga, que és un títol que em faltava. Bé, jo crec que les tres ens hem adaptat molt bé, que sí que és cert que és el nostre primer any i que al principi potser va costar una mica perquè al final tot són adaptacions, però que crec que les tres estem molt contentes, que al final la gent ens ha acollit molt bé i que hem tingut la sort de poder guanyar dos títols i acabar així.
5: És un poble que sent, no?, també els colors d'aquest club, i la veritat que és molt maco veure-ho des de dins i sentir-ho.
1: I acabem amb una darrera hora de futbol, en aquest cas el play-off d'ascens de la segona federació, el club de futbol Badalona, que havia de remuntar un 3-0 advers davant del Compostela. El partit de tornada, com diem, en un partit que ha acabat fa només uns minuts i que ha acabat amb la victòria insuficient de l'equip català per 2-0. D'aquesta manera, l'equip que ascendeix és el conjunt gallec i el Badalona jugarà la temporada vinent també a la tercera federació. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: Asteroide B612, el programa de Ràdio Caldes que parla sense embuts de la discapacitat. Tots els dissabtes a les 3 de la tarda.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8 FM.

0: Ja saps que cada diumenge a les 3 tens una cita amb la música, algunes recomanacions de sèries i pel·lis a l'estanteria del Jordi. Oh, yeah. Però atenció, ara també volem escoltar-te a tu. Segur que un dia la teva vida va canviar quan va arribar a les teves mans un disc perquè te'l van regalar o perquè te'l vas trobar sota un cotxe. Volem emetre la teva història per l'antena de Ràdio Caldes. Entra a Instagram, Estanteria del Jordi, i envia un àudio entre 20 i 30 segons. Digue'ns el teu nom, on estàs i de quina manera un disc et va canviar la vida.
1: Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
0: D'aquesta manera ens sentirem tots i totes a l'estanteria del Jordi els diumenges a les 3 explicant-nos les nostres experiències amb la música.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Però una cosa, vols dir que no és prestatgeria i no estanteria en català?
1: Que no, tia, que ho he buscat i les dues formes són correctes.
0: Ah, vale, pues posa'l, posa'l.
2: L'estanteria d'en Jordi.
3: Sí, són les 3. I avui és diumenge. Això és l'estanteria del Jordi. La, la, la, la, la, la. Un espai on hi ha molta música, pel·lis i sèries. Tot això ho transformarem en energia electromagnètica perquè arribi a les teves oïdes.

Hola, amics, amigues i amiguis. El proper programa, el diumenge que ve, serà l'últim de la temporada. Ja no ens retrobarem fins al setembre, segurament. Deixarem l'estiu per descansar. Però el programa d'avui el dedicarem a una banda barcelonina molt especial. Si no la coneixes, prepara't per escoltar bona música, bon rotllo i bones lletres. I si ja la coneixes, també gaudiràs de la fe i les flores azules.

banda que ha sigut una mica mutante. Al principi de tot es deia Facto de la Fe i les Flores Azules. Per què? Perquè Marc Barrachina, que treballava en Mishima, representava a Facto. Oscar Danielo, que proporciona la veu i les lletres, és de la Fe. I Elena Miquel és les Flores Azules. Però l'any 2010, Marc Barrachina, el de Mishima, abandona la banda i passa a dir-se simplement de la Fe i les Flores Azules. En aquesta etapa s'incorporen al projecte Dani Acedo, també de Mishima, i la producció de Pinkertons. I després passen més coses, però no ens enrotllem i passem a sentir un altre tema. Estem acostumats sempre a que la gent que rapeja té un tarannà molt d'emprenyamenta, però de la Fe i les Flores Azules trenca una mica aquesta doctrina i el que fan és transmetre bon rotllo, alegria i, sobretot, als directes, molta energia.

ja hem dit abans que aquesta banda ha sofert algunes mutacions al llarg del temps. Per exemple, aquest tema que acabem de sentir, Lo más bonito del mundo, es va publicar al 2016, però cal destacar que aquí Las Flores Azules, és a dir, la Elena Miquel, no estava dintre de la banda, la va abandonar temporalment. I aquí està en solitari de la fe i ens parla també amb aquest tema de la seva gran segona passió. A més de la música, Òscar Danielo és un apassionat del ciclisme i de pujar muntanyes pedalejant. Ell diu que són les seves catedrals.

0: ràdios castellanes.
1: Això també formava part de el projecte en solitari de Óscar Danielo, La Fuerza Irresistible, i amb aquest tema Dies i dies de la fe fa un exercici de donar la volta des de la mala llet i aixecar-se amb el peu esquerre, intentar veure la vida d'una altra manera, més optimista, si més no, més esperançadora. Ara sentirem un tema molt important. Aquí sí que està Elena, Las Flores Azules, un tema del 2010 que ho va petar bastant. El Espíritu Santo.

0: quan sentim en aquestes cançons el concepte Les trompetes de la muerte, es refereix a la secció de vents, la trompeta, el trombón i el saxo, que als directes, en les seves coreografies, acompanyant els particulars passos de ball de Òscar Danielo, es transmeteix una energia molt exclusiva d'aquesta banda. Ara sentirem un tema que no té res a veure amb la novel·la de George Orwell ni res semblant, el 1984. Un tema que evoca alegria i al mateix temps nostàlgia d'aquells estius de la dècada dels 80 que tenien una altra llum, o potser això recordem. 1984.
1: Perdón, camarero.

postulança perquè aquest tema 1984 sigui la cançó de l'estiu d'aquest any. Aquí, Òscar i Helena es van prendre molt en sèrio aquella dita que diu que mai és tard, quan van publicar el tema al 2010. Bueno, ara parem bé l'orella, sentim la lletra d'aquest temazo, La Gran Ola.

0: vosaltres, els fans i seguidors d'aquesta fantàstica banda barcelonina que fa música molt fresca i optimista. Més endavant, potser ja la pròxima temporada, perquè aquesta s'acaba, farem un altre monogràfic dedicat a De La Fe, perquè se'ns ha quedat curt i explorarem els nous treballs. Acabem de sentir un temazo. Des d'aquí, l'estanteria, recomanem buscar aquest vídeo de La Gran Ola al YouTube i gaudir en pantalla completa de les animacions minimalistes de David Fidalgo.
1: Y caemos rendidos ante tanta magia y nos dormimos fundidos hasta la mañana, cara a cara, cara a cara.
0: Si us assabenteu d'algun concert de La Fe i les Flores Azules, no dubteu en anar. I ara recomanarem una sèrie que la teniu disponible i gratis a la plataforma de 3CAT.
2: L'estanteria d'en Jordi.
0: Tothom tenim ben clar que una agressió sexual ha de comportar una condemna per part de la justícia. Però què passa quan aquesta agressió sexual és entre menors d'edat, entre menors de 14 anys? Quins mecanismes té la justícia per afrontar aquest tema? Aquesta sèrie, Pubertat, aborda aquest tema i també l'enrenou social dintre d'una comunitat castellera, dintre de la família, com es comporten els adults i com es comporten aquests menors davant d'aquesta situació, davant d'aquesta agressió.
3: Home, cunyí! Què
4: tal? No dius res del teu cosí? Saluda, home, saluda.
5: Jo després vaig de festa de pijames a casa del Pol.
6: Una festa de pijames avui?
5: Puc anar?
6: Ah, sí, sí, dijous pots anar.
7: No és de la botellona, ara.
5: No. Si nosaltres no veiem.
7: Ah, no veiem perquè teniu 13 anys.
8: Que avui és la nit de Sant Joan. I, bueno, allà ha passat moltes cosetes, però han de passar més, oi que sí?
9: Parlem de per què creus que consta el teu nom en una denúncia per agressió sexual.
7: Però tu t'has tornat boja? No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana, i a més sense proves.
10: Tu sabes que tu puedes confiar en mi. ¿Pasó algo con Manuela?
11: No pasó nada.
7: Tu no vas fer res la nit de Sant Joan. M'ho jures?
11: Clar.
12: L'únic que puc dir és que poso la mà al foc pel Pol.
13: És que avui dia expliques una cosa així i la feminista diu que és un abús.
14: Pol, no, què li has fet a la meva filla?
7: Roger, no sé qui ets, no sé què està passant. O sigui, tu no eres així abans de venir aquí.
13: Para, Martí! Abans érem un aquí, per allà, no ho som, Martí.
0: La sèrie Pubertat. La teniu disponible a 3CAT. Són 6 capítols que us faran reflexionar. Nosaltres ho deixem aquí. Amics, amigues i amiguis, ens retrobem el proper programa, que en principi serà l'últim de la temporada. Tinc pensat fer un recopilatori de tots els programes que hem fet. Així que diumenge que ve, a les 3 puntuals, ens retrobem una altra vegada. Passeu bona setmana i escolteu bona música.

0: No tot el que veus és realitat i no totes les realitats tenen veu. A Realitats, la força que ens mou neix per qüestionar, per sacsejar, per donar espai a històries que sovint queden fora. Perquè la realitat també depèn de com la mires. Tots els dimecres a les 21 hores al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Si no et remou, no és real.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dijous, a partir de les 7 de la tarda, ens trobem al Safareig, l'espai de conversa i tertúlia de Ràdio Caldes. Dues hores a la setmana per discutir, debatre i comentar l'actualitat política i les principals notícies de Caldes i el món. Cada dijous, de 7 a 9 del vespre, la tertúlia política i d'actualitat amb Gemma Mosquera i Xavi Sala, com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: dimarts? 9 del vespre. La Pinta. El programa més intel·lectual de l'estètica termal. Mitja hora d'informació que ens portarà al punt d'ebullició de la nostra professió. Com sempre, a Radio Caldes.
1: Radio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tots els diumenges a les 9 del matí, la clàssica a l'abast. T'acompanya amb música inoblidable, anècdotes, curiositats dels compositors i les seves obres a Ràdio Caldes. En la Montse, Beni, al micròfon.
1: La ràdio que parla de tu.

0: les veles s'inflaran.
1: Cada dilluns, a partir de 6:45 de la tarda,
0: el vent ens portarà
1: tota la programació del centro i del casino.
0: Com un cavall desbocat per Ràdio Caldes. Molt bé, doncs ja està, ja he escalfat la veu. Ja podem gravar la falca, Jordi.
1: Però si ja està, Ferran, ja està.
0: Cada dilluns a 6:45 de la tarda,
1: la taquilla a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de

0: perquè la música pot ser rebel, íntima i lliure, perquè encara hi ha llocs on la cultura respira i no es conforma amb repetir-se. Al Gat Blanc obrim una finestra a la creació sonora contemporània dels Països Catalans.
1: Cada dijous, de 9 a 2 quarts de 10 del vespre, a Ràdio Caldes.
2: La ràdio que parla de tu.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
2: Welcome back to the Eclectic Connection. Be good on your radio. Avui dediquem aquest programa al Johnny Marr, un dels músics més eclèctics del planeta de la música independent. John Martin Meyer, nascut el 3 d'octubre de 1983, no, 63, Arwick, una localitat de Manchester. Fill de pares irlandesos d'origen catòlic, abans de dedicar-se a la música, Johnny Marr aspirava a ser futbolista amb el Manchester City. Afortunadament, des dels 14 anys va començar a tocar la guitarra i, de fet, el Billy Duffy, guitarra dels Colt, el va introduir posteriorment a la guitarra elèctrica. Tothom coneix el Johnny Marr per ser el membre fundador dels Smiths a la guitarra des de 1982 fins al 87. Però també posteriorment va formar part de DD amb el Matt Johnson fins al 1994 i amb l'electrònic, el grup que formava també amb el Bernard Sumner dels New Order. Això va ser als anys 90 fins al 99. Posteriorment, al segle XXI, en va formar els Healers i ja va editar el seu primer àlbum a la veu, el Johnny Marr, el 2023, acompanyat per el Zach Starkey, el fill del Ringo Starr, a la bateria. També va formar part dels Modest Mouse, aquest grup americà, fins al 2009. I abans de començar la seva carrera en solitari, també va actuar amb els Crips el 2009. Avui repassem la seva trajectòria, escoltarem pràcticament un tema de cada un dels àlbums que ha editat amb aquesta gent. I fins al 2022 podem dir que ha editat 4 àlbums en solitari, dels que escoltarem un tema de cada un. Benvinguts, benvingudes. Aquesta és la connexió eclèctica amb Johnny Marr.

I'm Still Ill, encara estem malalts d'amor pels Smiths. El tema inclòs el seu debut de 1984, trencador i provocador. I don't care. The Queen is dead, la reina està morta. És el títol i el tema que escoltes del tercer àlbum, editat el 16 de juny del 1986, amb Rough Trade, Trade Records. Aquest tema obre aquest disc emblemàtic fins al moment. Va ser composat per Johnny Marr sota la influència de Velvet Underground, amb la veu de...

Hang the DJ, pengeu al DJ perquè posa música, la música que posa no diu res de la meva vida. De fet, en Johnny Marr i el Morrissey van dedicar aquest tema a un dels DJs de la BBC que, de fet, posava música que no els hi motivava gaire. I, de fet, Panic és un dels temes amb els que jo vaig connectar directament amb els Smiths en 1987, quan ja pràcticament s'havien de separar. I llàstima, perquè no els vaig poder veure mai en directe. Si tu els has vist, enhorabona. Crec, si no m'equivoco, que el Jaume Blancafort, un gran... una gran influència de Ràdio Caldes, els va veure i, bueno, espero que algun dia el puguem retrobar per les zones de la connexió eclèctica. Sí, Jaume, si m'escoltes, ho dubto, però gràcies. I ara, bueno, aquest tema en qüestió ens porta ja pràcticament al final de la carrera del Johnny Marr amb els Smiths. Agafem un tren al·lucinant amb aquest tema. És un tema instrumental editat en directe en 1988, però ja els Smiths s'havien separat i editaven aquest àlbum un tema, bueno, de fet és un, tot el que és l'àlbum és en directe sota el títol Rank, i així pràcticament posaven un punt i final a la carrera dels Smiths.

The Trace Train, el tren al·lucinat del Johnny Marr. El tema en qüestió era l'últim que va composar ell com a instrumental. Només va composar tres instrumentals amb la carrera dels Smiths, però el que hem començat justament, que no l'he presentat, el Oscillate Wildly, era un tema dedicat a l'Oscar Wilde, evocant emoció i nostàlgia. El Morrissey es va negar a posar lletra a aquest tema, per una qüestió ja que no sabem mai, perquè finalment el Johnny Marr va acabar convertint aquest tema en el primer instrumental dels Smiths a 1985, un tema atemporal. No parlarem del Morrissey, tranquils, tranquil·les, perquè és una persona que no ha sabut evolucionar. No tinc res en contra ni a favor, simplement que la seva trajectòria ha estat prou desafortunada i l'hem pogut veure en directe i la veritat és que és molt lamentable. Fins aquí, aquí ja s'ha acabat el Morrissey, i en Johnny Marr continuem, perquè ell és el que ens manté connectats amb aquest programa, en el que escoltarem pràcticament tota la seva carrera amb els grups que ha estat pràcticament ara ja. Dels Smiths passem als The, el grup de Matt Johnson, amb el que el 1989 va editar l'àlbum és el Mind Bomb, i escoltem el Beaten Generation, la generació golpejada. De fet, parla d'una generació que segueix molt vigent, generació desinformada i molt afectada per els prejudicis. Aquí escoltem The Beaten Generation.

cultura el que estem sentint pràcticament al segle XXI, i la gent sí, està molt connectada amb les xarxes socials, amb tot el que ens envolta, però no sabem realment, sabem el que passa a Austràlia, però no sabem el que passa a casa nostra, i és lamentable, però és així. Això ja ho deia el Matt Johnson dels DD a 1992. I el Johnny Marr se'n sortia endavant, sense els Smiths, sense els DD. També va col·laborar amb els Talking Heads en 1988, va formar part dels Electronic en 1900, pràcticament ja a la dècada dels 90, juntament amb el Bernard Sumner, vocalista dels New Order, i aquí escoltem el hit extret del seu debut, Electronic 1989, amb Factory Records.

Així arribem a la ciutat prohibida, Forbidden City, a les electrònics, electrònic vull dir, a 1996, el segon disc del Johnny Marr en companyia de la veu del Bernard Sumner. Aquest disc està, aquest tema, vull dir, està inclòs

al Raise the Pressure, pujant la pressió amb el Johnny Marr. Fins a finals dels 90 va continuar amb, amb Electronic, aquest duet, i el 99 van editar el que seria el seu últim disc, el Twisted Tenderness, la tendresa retorçada, del que escoltem Vivid, un tema vital a les composicions d'en Johnny Marr, sempre mirant endavant, i aquí escoltem el tema del tercer àlbum dels Electronic, Vivid.

I així arribem al segle XXI. Johnny Marr and the Healers. El 2003 van editar el seu Boomslang, del que escoltem The Last Ride, l'últim viatge, en companyia del bateria Zach Starkey, el fill de Ringo Starr, i el baix de Alonso Bevan, dels Kula Shaker, un grup avançat al seu temps que només va editar aquest disc, però que els vaig poder veure en directe i us puc dir que vaig al·lucinar.

Dashboard, el taulell de control, va ser composat pel Johnny Marr el 2007, formant part dels Modest Mouse, aquesta banda americana, amb el seu àlbum We Were Dead Before the Ships Even Sank. Estaven morts inclús abans del que el vaixell s'enfonsés. De fet, és l'únic àlbum que, en el que Johnny Marr va participar, i ja el 2009 va tornar a Anglaterra i va actuar amb els Creeps, amb els que també va enregistrar un àlbum en el que trobem Ignore the Ignorant, ignorem els ignorants, amb els Creeps a la banda amb la que ell va actuar i editar aquest mateix àlbum, Ignore the Ignorant, the Creeps.

Right. I així arribem al 2013 amb el Johnny Marr fent The Messenger. The Messenger. Donant títol al seu primer àlbum en solitari després de 30 anys a l'ombra col·laborant amb altres artistes, aquí demostra que pot fer-ho tot sol, que tocar la guitarra i posar veu als seus temes amb total solvència. Johnny Marr.

Playland, així arribem al terreny de joc. El segon àlbum del Johnny Marr, editat el 2014, en solitari. Un àlbum més enèrgic i elèctric que l'anterior. No tothom sap que en Johnny Marr també va composar bandes sonores. De fet, ha acompanyat o el va acompanyar al Hans Zimmer. És tan eclèctic que també ha fet bandes sonores com aquesta en col·laboració d'aquest alemany, el tema inclòs a la banda sonora del film Free Held, alliberat el 2015.

Different Gun, un arma diferent, una manera de tocar la guitarra i una manera d'entendre la música que va més enllà. Johnny Marr sempre ha demostrat tenir un toc personal e intransferible. I aquí arribem al final de la nostra connexió eclèctica. Escoltem aquest tema extret del seu tercer àlbum en solitari, Call the Comet, cridant al cometa des de 2018. Ja se'm anava l'olla més enllà, o més enrere. Fins aquí podem arribar. Després de més de 40 anys, en Johnny Marr ha demostrat que ens pot transmetre espírit, poder i ànima. Aquest és el tema extret del Fever Dreams, el seu quart i últim disc fins al moment. El 2002, després del confinament, aquest és el treball més ambiciós del músic mancunià. Amb això us desitgem bona nit i bona sort. Good night and good luck. Be good.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Who's going to drive you home tonight? Welcome back to the Eclectic Connection. Avui conduïm per les zones de la teva ràdio amb aquesta connexió eclèctica. Moonlight Drive.

Come on, let's go. Driving Tonight with Jim Morrison amb els Doors. Conduïm sota la projecció de la lluna. Aquesta nit comencem amb els Doors, les portes que obren aquesta connexió des de l'àlbum Strange Days, Dies Estranys, de 1967. I aquí arriba el David Bowie. Arribem el dissabte escoltant aquest tema des de l'àlbum Malady Insane de 1973, Driving Saturday amb David Bowie.

Yes, we do. We drive all night long. Conduint per les zones de la connexió eclèctica amb els Beatles, aquest tema del 1965 extret del Rubber Soul, l'ànima de goma. Continuem amb els Cars, The Car She Used to Drive, a 1982 amb Robin Hitchcock des del Groovy Decay.

Just Drive, conduïm, seguim aquesta connexió amb Wedding Present, i aquest és el tema de David Gage, del seu El regal de casament del 1996. I ara continuem amb els Black Lips, aquests llavis negres que no parlen però condueixen, en aquest cas per sota de l'Arc de Sant Martí, Underneath the Rainbow, amb els Black Lips.

el contestador automàtic de la connexió eclèctica. Si saps la resposta, deixa el teu missatge després del senyal.

Mordor Boys Mordor. Drive carefully, drive friendly. Si us plau, conduïm amb respecte. Aquests són els nois del motor a 1982 amb Steve Records. I continuem amb aquesta connexió, en la conducció de Drive amb el Todd Rundgren el 1982. Editava el seu desè àlbum The Ever Popular Tortured Artist Effect, sota l'efecte de l'etern artista torturat, conduint sense ordre ni concert, tot Rundgren.

Drive, R.E.M. No sabem cap on anem, però continuem conduint amb aquesta connexió eclèctica del REM, R.E.M. vull dir, conduint des de l'Automatic for the People, Automàtic per la gent, de 1992. Passem al 2022 amb Dry Cleaning, aquesta és la història del conductor de la bugaderia, des de l'àlbum Stamp Work, Driver's Story. By the way, this is dry cleaning.

KVB, Negative Drive, l'impuls negatiu d'aquest duet KVB, des de l'àlbum Tremors, editat el 2024. Esperem a l'ambulància des de la distància. Amb aquesta sirena arriben els Flaming Lips amb el tema extret de l'àlbum At War with the Mystics, en guerra amb els místics, del 2005, Mr. Ambulance Driver.

Just Go. Decembrists, The Engine Driver. El conductor eclèctic dels Decembrists des de l'àlbum Picaresca el 2005 ens porta ja a la recta final. Aquesta connexió eclèctica conduint per les zones de la teva ràdio amb East River Pipe Party Drive. Al final arribem amb aquesta festa del Mark de l'O'Connor des de Gasoline Age, l'era de la benzina, al 1999.

Who's gonna drive you tonight? Qui et portarà a casa aquesta nit? Marxem amb els cars, els cotxes conduïts per el Rico Kasek a 1984. Com sempre, tot un plaer compartir moments incombustibles. Bona nit i bona sort. Be good.

0: Aquest Sant Joan, Ràdio Caldes es vesteix de festa per acompanyar-te en la nit més llarga i màgica de l'any.
1: Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any.
2: A partir de les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es converteix en la banda sonora ideal per acompanyar-te en la celebració de la revetlla de Sant Joan.
3: I de fer el bailoteo.
2: I a partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, especial Escal Dance, amb DJ Peris. Una sessió exclusiva per posar ritme a la nit de Sant Joan.
0: I pels que allarguin més la nit, a partir de la 1 de la matinada i fins que surti el sol, una selecció musical per acabar el dia o començar-lo amb la companyia de Ràdio Caldes.
2: La revetlla de Sant Joan es viu també a Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
4: Ràdio Caldes.

0: Tot seguit us oferim la repetició del programa al Fòrum, a més divendres a Ràdio Caldes.
1: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez. Molt bon dia, Caldes. Avui obrim el Fòrum d'una manera diferent, una manera que no passa per l'editorial, sinó per la poesia, perquè de vegades hi ha paraules que no busques, però et troben, paraules que algú t'envia des de molt endins i que et recorden que la ràdio també és això, un espai on la bellesa i la consciència poden caminar plegades. Avui començarem amb un poema que m'ha arribat d'una persona molt propera, un poema que parla de nosaltres, del món que habitem i del món que estem deixant, un poema que és alhora advertiment i carícia. Crònica d'un punt blau. Un gra de sorra en el mar del buit, un punt suspès en la nit estelada. Així és aquest món, tan vell i estimat, l'única llar que ens ha estat donada. Mirem cap al cel buscant un altre bressol, viatjant amb la ment a mons llunyans, mentre marxin la llum del sol i de la lluna amb la impremta estèril que deixen les mans. Què estem fent amb aquest batec? Per què preferim el fum i el metall? El bosc, encendres, el riu, extingit. Canviem la vida per un vil guany de cristal. Rasquem les venes de pedra i carbó, bevem el verí de pous profuns, venem l'oxigen per l'ambició de ser els monarques d'un món d'esfondraments. El bosc es rendeixen, el gel va caient, els cels es vesteixen de gris espantós. Cat governant, l'alarma comprèn. El temps ens corre amb un rumb perillós. La terra ens crida amb vents de foc, gasta els seus mars de plàstic i sal, però l'ego humà es manté en sec, avançant ferm cap al punt final. Comprenc objectes que moran demà, teixint ciutats de pressa i oblit, perdent l'aroma que entra al matí aïllats de l'arbre que ens va donar el nou. S'apaguen les veus de fauna ancestral. El sol es torna desert i cremat, deixant un rastre de ruïna total allà on la vida brollava sagrada. Quina herència deixem al fill que vindrà? Un cofre buit d'asfalt i dolor. El cicle de l'aire ja no aguantarà si l'home destrueix el seu propi motor. Cap galàxia vindrà a rescatar-nos. No hi ha nau ni port en el fred infinit. Si el propi egoisme ens porta a matar-nos, el cosmo piadós esborrarà el nostre crit. Segats d'orgull, trencant el mirall, esborrant el futur de tot el que és viu, deixant la terra sense pau ni lluentor. Amb prou feines, un sospir en el cosmos immens, ens carregarem el que va ser el nostre abric. Desperta't, que el temps ja es fa massa dens. Crònica d'un punt blau, un poema de Pedro Sánchez, és paraules del seu autor, és un cant desesperat i alhora una crida urgent a la reflexió sobre l'impacte de l'activitat humana en el planeta. Inspirat en la fragilitat de la Terra vista des de la immensitat del cosmos, aquest poema ens recorda que no tenim un pla B ni un altre llar on refugiar-nos. Amb versos contundents despulla la voracitat de la nostra societat, la destrucció dels recursos naturals i la ceguesa d'un progrés que ens aboca a l'abisme climàtic. Per exemple, quan diu «gasta els seus mars de plàstic i sal», el poema ens parla d'uns oceans que es degraden entre allò que és natural, la sal, i allò que hi aboquen, el plàstic, una imatge dura però real. És un crit poètic que vol despertar consciències abans que el silenci de l'univers esborri el nostre rastre. Amb aquesta mirada obrim el Fòrum d'avui, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre i que combina informació, cultura, debat i proximitat. El Fòrum és això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà, on cada matí, durant gairebé 2 hores, compartim allò que ens importa i allò que ens fa créixer com a comunitat. I avui divendres 19 de juny, què hi trobareu en aquesta plaça? A la primera hora, després d'aquesta d'aquest poema, d'aquest començament, obrirem una nova edició de Navegant per la ment amb el doctor Conrad Sorribas. Avui ens parlarà del TOC, del TOC mental, el trastorn obsessivo compulsiu, és a dir, un trastorn de salut mental marcat per obsessions, pensaments o imatges intrusives i compulsions, accions o rituals que busquen alleujar l'ansietat. Explorarem què hi pot haver al darrere, quins tractaments existeixen i com es pot abordar un trastorn que condiciona profundament la vida de tantes persones. I, com sempre, hi posarem també la mirada literària, cinematogràfica i musical, perquè la cultura també ens ajuda a entendre allò que sovint costa bastant tant de dir, no? A la segona hora, de 10 a 11, ens espera un espai on la paraula, la narrativa i l'escriptura es donen la mà. Ens visitarà l'escriptor Isidre Grau, que ens presentarà la seva darrera novel·la, i ja en van 20, aquest estiu, enmig del temps, publicada aquest mes de maig passat, del 2026, a La Campana, que és del grup editorial Penguin Random House. Una obra que és un retrat profund dels vincles familiars, del pes del passat i de la necessitat d'entendre per poder avançar, una reivindicació de la vida per damunt de les contingències del temps. Així doncs, prepareu-vos per a un matí intens i ple d'emocions, de paraules i de lletres. Comencem aquest recorregut radiofònic per la nostra plaça sempre oberta i participativa. I ara, com cada divendres, fem una pausa per mirar cap endins, obrint una finestra a la salut mental, a les emocions i a tot allò que sovint ens atrapa i que no podem evitar. És moment de Navegant per la ment, aquest espai setmanal que ens guia el doctor Conrad Sorribas. Bon dia, Conrad, què
2: bon
1: tal?
2: Bon dia, Conchi, bon dia a l'audiència.
1: Què tal? Com va? Com anem portant aquest estiu? Que aviat podríem dir que pràcticament ja el tenim estiu. Ja el dia, fa dies que el tenim, però oficialment crec que és demà. Demà o demà passat? No recordo ben bé. Perquè no sé si és el 20, el 21, en fi.
2: Crec que és demà passat.
1: El 21. Sí,
2: el 21, diria. També t'haig de dir que després d'aquest poema poca cosa hi ha que dir, eh? Vull dir, perquè et deixa pensant.
1: És molt contundent, però també molt real, eh?
2: Clar, intentem d'enganxar-ho perquè diu que no hi ha nau. Intentem d'ajudar una mica i la nostra nau, que és la que navega per la ment, pues, perquè té moltes variables i moltes lectures, aquest poema.
1: Sí. Està parlant del medi ambient que s'està encarregant, no? O que ja s'ha encarregat. Però, evidentment, també està parlant de la nostra ment. I tant que sí.
2: Que podem fer per evitar tot això.
1: Tot això.
2: Està bé. Perfecte. Sí. Estupendo.
1: Doncs, a veure, que avui toca un tema que a vegades no pensem en aquest tema com una malaltia, però que ho és, no? Perquè el TOC, quan és d'aquesta manera tan compulsiva, no? Obsessiva, compulsiva...
2: I a més a més és una malaltia que afecta el 2% de la població mundial. Això ho hem de tenir present. Però sí que és veritat que ofereix matisos, el que deies tu, que sí és o no és una malaltia. Clar, sí que hauríem de distingir diverses coses aquí. El que és el trastorn de personalitat obsessiu-compulsiu, que és un tema, el fet de que tots tenim trets obsessius, tots en tenim,
1: sí. I d'una manera més que es nota més o menys, però tots tenim cosetes, eh?
2: Clar. I després el TOC. El TOC, sí. El trastorn obsessiu-compulsiu com a malaltia que, com sempre, té una base biològica. No? Però clar, hem de tenir en compte que, i això és molt curiós, el TOC no deixa de ser un subtipus d'ansietat. Que passa que en els manuals de psiquiatria i de psicologia s'explica a part del trastorn per ansietat, perquè té característiques pròpies. El trastorn per ansietat, recordem que és un mecanisme de defensa, és un mecanisme d'alerta, no? El que passa és excessivament activat i, per tant, això provoca problemes, és una malaltia, no?
1: Sí.
2: Però quan el sistema nerviós ja utilitza un sistema de defensa sobre el sistema de defensa, que això seria la compulsió, encara ho compliquem més, no? Aquesta complicació fa que sigui un trastorn que s'estudi, diguem, a part. Però hem de tenir present que forma part d'un trastorn per ansietat, no? Diferències. L'alerta, el pensament, com deies tu, la paraula, el pensament intrusiu, la idea ansiosa, que ens desperta un malestar. I el propi sistema nerviós intenta buscar una solució en aquest malestar. Però clar, com que la idea ansiosa ja en si és una patologia, la solució també és patològica, que és la compulsió. I això és important perquè es parla molt de la idea intrusiva, però el que realment s'ha d'intentar evitar perquè el tractament vagi bé és justament la compulsió. Per què? Perquè el sistema nerviós s'acostuma a tranquil·litzar-se compulsionant. Si retirem la compulsió, és quan el sistema nerviós, amb un entrenament, se n'adona que no té per què tenir aquesta idea ansiosa, perquè si no la intentem aturar amb la compulsió, en realitat no està passant res. Aquest és una mica el punt. Però clar, això, en el dia a dia, el que comentàvem, tots tenim trets obsessiu-compulsius, i a la vida quotidiana, per exemple, el més directe, quan tanquem una porta, és un moviment, és una activitat quotidiana. Aquesta activitat quotidiana, automàtica, és aquella que ens fa dir, escolta, aviam, he tancat o no he tancat la porta? La idea ansiosa, l'he tancada? Saps que l'has tancada, però la idea de l'ansietat ja, però i si no l'has tancada? Què és el que ens fa tranquil·litzar? Comprovar-ho.
3: Comprovar. Clar. He tancat el foc? Perquè
2: correcte.
3: Això passa
2: sí.
3: Molt sovint.
2: Sí, sí.
3: He tancat el foc? O
2: la porta del cotxe?
3: Sí, també.
2: O les portes de casa?
3: He tancat les portes del cotxe? Això passa
2: exacte.
3: Molt sovint.
2: Totalment. No? O a l'hora d'anar a dormir, no? Hi ha persones que revisen tota la casa, que les finestres estiguin tancades, la porta... Clar, és un mecanisme automàtic. I com a automàtic, llavors, quan la part racional del cervell diu espera't, això ho has fet? Llavors ens crea una inquietud, l'alerta, l'ansietat, que ens tranquil·litza anar a comprovar. Però clar, agafem el tema de la porta. Si aquell doble moviment que fem quan tanquem la porta, ja que l'hem tancada, i tornem, bé, això...
3: Ja et demostra que està tancada, vull dir que l'hem tancada, exacte. Perquè si ja tu obres i estàs fent la clau, l'estàs movent exacte. Més del compte, vull dir que està tancada.
2: Això mateix. Però has necessitat fer la comprovació. El que passa és que si fem aquest moviment automàtic dos o tres vegades, això ni interrompeix el normal funcionament de la persona i ningú se'n dona compte, diguem. O sigui, és un mecanisme automàtic de defensa, però ja va per aquí. Això és una cosa. Ara, pot haver-hi persones que, com deies tu la paraula també, la compulsió, ritualitzen aquest fet, i llavors què passa? Que si una persona està 20 minuts comprovant que realment ha tancat la porta, això ja és una compulsió que comença a interferir el normal funcionament de la vida quotidiana, perquè en aquests 20 minuts potser arriba tard a la feina o potser... Mm-hmm. Què vol dir? Que en el moment en què aquesta activitat comença a fer aquest mal resoldre el dia a dia, això ja comença a ser un trastorn que al final acabarà sent la malaltia si no s'hi posa remei, diguem. No? Uh-huh. Ara, també hem de tenir en compte que el que comentàvem, que hi ha persones que per la seva estructura de personalitat ja són persones rumiatives, li donen voltes a les coses, per tant genera ansietat, i són més comprovatives. No? I això formaria part també de la manera de ser. Clar, i com manera de ser, tan dolent pot ser donar excessivament voltes a les coses que passar de tot.
3: És que passa tot, eh? Clar. Perquè és que sovint te trobes que quan fas això de dir he tancat la porta o he tancat el foc, és perquè també ha passat que en algun moment t'has deixat el foc obert o t'has deixat la clau a la porta.
2: Correcte, vull correcte.
3: Que això
2: és el
3: passat.
2: Que es diu ansietat apresa. O sigui, el sistema nerviós moltes vegades actua així perquè ha après.
3: Sí.
2: I hem de tenir en compte sempre que el sistema nerviós busca la prevenció i busca la seguretat. Que passa que moltes vegades s'excedeix. Mm. I en el cas del TOC, és el que dèiem, s'excedeix tant amb la idea ansiosa com intentar per ell mateix arreglar la situació. Uh-huh. També és veritat que hem d'anar una mica al tanto amb això, perquè, esclar, per això l'element fonamental és la compulsió. Perquè si el sistema nerviós s'acostuma a tranquil·litzar-se per compulsió, cada vegada coses més petites, situacions més quotidianes, generaran més compulsió. Perquè diem que és una activitat que el sistema nerviós tolera. O sigui, cada vegada necessitarà compulsionar més per estar tranquil. Per exemple, jo recordo un cas d'una persona que va notar un soroll. Estava a punt de creuar la frontera cap a França, estava arribant a una població del Vallès, i quan va arribar a casa seva i anava pensant, sí, hi som, no? I si resulta que aquell soroll va ser que vaig atropellar algú? I sí que va agafar el cotxe i va tornar a fer de matinada el camí per veure si hi havia la persona.
3: Si aquest soroll que havia sentit havia atropellat algú.
2: Exacte. Això és un indicatiu de la intensitat que provoca aquest tipus de patologia. També és veritat que, clar, com que erròniament el sistema nerviós busca la solució, moltes vegades la persona conviu amb aquesta compulsió, perquè una vegada fet el ritual, com que l'ha fet, això l'ha tranquil·litzat. Per això són trets que, a no ser que siguin molt evidents, com en aquest cas s'hi ha explicat, hi ha persones que viuen molts anys amb aquesta situació i han adaptat el seu sistema de vida a això, no? De tal manera que potser és l'entorn que li diu, però què estàs fent estant enganxat aquí a la porta, per exemple? O què estàs fent caminant i 4, 5, 6 passos i llavors tirar-ne 2 enrere, sí, per saber si realment els has fet bé, no?
3: O el tema de la neteja, que hi ha, això no és només pel·lícula, és realitat.
2: No.
3: Hi ha persones que tenen una obsessió, sí, per la neteja pròpia, sobretot de tocar qualsevol cosa que et toquin,
2: no?
3: de immediatament netejar les mans, però també de la llar. O sigui, de la mateixa manera que pot haver-hi persones, com es diu, en el síndrome aquell de Diògenes, no? que pots tenir acumular, hi ha les persones que tenen aquesta obsessió perquè estigui tot perfecte, immaculat, podríem dir.
2: Per exemple, aquest, el criteri de la neteja té que veure amb la contaminació. És a dir, la persona que pateix per estar contaminat, no? Que nosaltres vivim amb germans constantment, no? En el moment en aquesta idea, i molts d'aquests germans, la majoria, si no segurament com a espècie hi haguéssim desaparegut, van a favor nostre, o sigui, ens defensen. Sí que és veritat que això també té que veure que les nostres pròpies defenses estiguin en condicions d'assumir aquests germans, diguem, no? Uh-huh. Perquè quan baixen les nostres defenses, justament els germans que són favorables es poden convertir també en un problema. Això que hem parlat ara, si el sistema nerviós fa una lectura negativa, desperta l'alerta davant de tot un sistema ambiental amb el qual convivim amb aquests germans.
3: Uh-huh.
2: Que llavors és això, la persona comença a pensar sobre la seva pròpia contaminació.
3: Bueno, i és que això, vull dir, hi ha casos, conec un cas, no? Fins i tot és el fet d'aquesta... Penses que aquests bitxets, insectes, no? D'aquest, sí, tipus, aquests, no sé, que els tens, que arriba fins i tot a veure'ls a la,
2: sí,
3: pell.
2: Sí,
3: I aquesta neteja, però una neteja que al final vas al metge perquè la pell se t'ha fent servir productes tan forts que el que fas és que després necessites un tractament per la pell.
2: Això que expliques
3: molt bé. I finalment necessites també un professional.
2: I això és molt important, el que estàs dient, perquè havíem dit ja en alguns programes que tenim patrons bàsics de patologia, no? Però a vegades aquests patrons bàsics tenen ponts de connexió. Sí, aquest trastorns que tu expliques, la persona té una visió delirant de lo que hi ha, d'aquests bitxets que estan en aquesta situació, no? Clar, això què vol dir? Que el trastorn obsessiu compulsiu, com molts trastorns de patologia ansiosa, el programa passat parlàvem de la neurosi, no?
3: Sí.
2: De les neurosis, doncs, que això que comença com una neurosi, és a dir, com una vivència excessiva de la realitat, es pot arribar a transformar en una psicosi, o sigui, una interpretació allunyada de la realitat, no?
3: Uh-huh.
2: I al final això desemboca també, bueno,
3: quan veus una, o sigui, tu veus uns insectes que t'estan per la pell i diu, veus? Diu, jo no ho sé, vull dir que...
2: Exacte, sí.
3: Que això ja està clar que aquí hi ha el deliri també.
2: Correcte, exacte. I això en patologia psiquiàtrica és molt freqüent, eh? És a dir, és important tenir coneixement dels patrons bàsics, però també hem de tenir en compte que hem de flexibilitzar una mica el criteri diagnòstic perquè aquests patrons bàsics tenen moltes vegades punts de connexió, vasos comunicants, diguem, no?
3: Mm-hmm. Com es manifesta? Perquè, clar, aquesta obsessió, o sigui, aquest toc, no? Aquesta obsessions, compulsions, etc., com es manifesten? Ja des de la infància o ja apareix de cop i volta des de quan una persona és adulta i t'obsessiones per alguna temàtica, com per exemple el no estar infectat?
2: Sí, en realitat hi ha els dos components, eh? És a dir, hi ha persones que ja per la pròpia constitució genètica, el temperament que dèiem, no? O sigui, la part de la personalitat que ens ve donada biològicament, ja tenen una tendència especial a la rumiació. Realment aquest tipus de situacions són aquelles que realment la persona pot arribar a exercir un procés obsessiu-compulsiu que vingui una mica a viatjar amb ell durant tota la vida. Per exemple, posaré un cas. Fa temps a Barcelona vaig portar un pacient que portava molts anys amb una idea ansiosa, que és, quan sortia de casa seva, sempre pensava, espero que no li passi res a les meves filles. Tenia dues filles, no? La idea ansiosa. Tinc dues filles, que no els hi passi res. Ritual. Cada vegada que sortia de casa, donava dos cops amb la mà a un arbre que tenia davant. I després, en tots els cotxes que estaven aparcats al carrer, fins a la cantonada següent, amb els retrovisors, els anava donant un copet. Aquest ritual era la compulsió que tranquil·litzava la idea ansiosa. I això va durar molts anys, perquè al final ningú se n'adonava i ella es tranquil·litzava fent això. Què va passar? Que un dia, dintre d'un d'aquests cotxes, hi havia una altra persona que això de que li donguessin un copet en el retrovisor
3: no li va
2: fer gràcia.
3: No.
2: Tampoc devia tenir el seu dia, aquesta persona, mm-hmm. i es van discutir. Però amb aquesta discussió van arribar a les mans.
3: Uau.
2: Sí, i el del cotxe li va donar un cop de puny. Li va fracturar el nas. Va anar a urgències, no? I en el traumatòleg de guàrdia li va preguntar què és el que havia passat, etc. I ell li va explicar tot aquest ritual.
3: El ritual que feia.
2: Clar, aquí el diagnòstic traumatològic evident hi era. Però són d'aquells casos en què el pacient entra per traumatologia
3: i
2: surt per psiquiatria.
3: Per psiquiatria.
2: Això també vol dir, hem parlat sempre de la psiquiatria d'enllaç, sí. La relació que hi ha en totes les especialitats mèdiques. No?
3: El que sí que està clar que el TOC és un trastorn mental o una malaltia. Bueno, és que jo no sé si li hem de dir malaltia o senzillament així, tal com diu la paraula, trastorn, no?
2: Sí, això...
3: O sigui, és com ben has dit, pot ser una base que tingui una base genètica, no? Que aproximadament el 35 o el 40% del risc de patir un TOC, de fet, podria ser hereditari?
2: Hi ha una part genètica molt, molt important en aquest aspecte, però aquí hem d'anar al tant...
3: Però
2: una...
3: sí, però per exemple, aquí parlaríem de la causa.
2: Clar, la causa... Això és molt interessant, és a dir, nosaltres quan parlem de genètica hem d'anar una mica al tanto, perquè la major part dels cromosomes muten. És a dir, quan nosaltres som fetus, el sistema nerviós muta més de la meitat dels cromosomes, perquè si no tots seríem clònics, tots seríem iguals. Per la part que no muta, sí que ens assemblem pares, avis, rebesavis, etc. No? Per la part que muta, no. Som la novetat genètica que portem a la vida. Per tant, quan heredem, què és el que realment heredem? Doncs heredem un percentatge de possibilitats de patir determinada malaltia. Val? A partir d'aquí venen els detonants. Per què? Perquè pot haver una persona que a nivell genètic pugui tenir un 90% de possibilitats de tenir una malaltia i no la fan mai.
3: Uh-huh.
2: I en canvi hi ha unes altres persones que potser només amb un 1% van i la fan. Què és el que desenvolupa aquesta latència interior? Els detonants. Llavors, aquí tenim, no? Tenim una base genètica, base, no vol dir que realment això hagi de comportar directament la presència de la malaltia, però llavors hi ha una sèrie de detonants, experiències, que poden detonar aquesta latència. I aquí tenim la diferència entre la causa i el detonant. La causa pot ser genètica amb un percentatge molt elevat, però aquesta genètica pot ser latent i no manifestar-se mai. Els detonants són els que activen aquesta capacitat que pot tenir el sistema nerviós de tenir qualsevol malaltia, entre elles el TOC. Sí que és cert que la vessant estadística amb el TOC, amb a nivell d'història clínica i història familiar, és bastant evident. És a dir, que hi ha bastanta freqüència entre l'aparició d'un TOC en una persona i els elements familiars, no? L'experiència familiar prèvia, els antecedents familiars.
3: Sí, els antecedents, sí. Que podríem dir repetir-se.
2: Exacte. Sí, sí.
3: Però a vegades per al mateix, perquè la... podríem dir per al coneixement, és a dir, perquè tu veus que la teva mare o el teu pare fa això i aleshores se te queda a tu també, o senzillament perquè la cosa va així.
2: Això seria un detonant.
3: Un detonant.
2: O sigui, l'experiència, l'aprenentatge, no? Però sempre amb aquesta base, diguem. És a dir, reduint-ho, no? Si el pare, la mare...

0: Les patologies psiquiàtriques són malalties o són trastorns. I això en parlarem perquè està creant un debat amb xarxes molt intens, hasta el punt d'arribar a negar que la patologia psiquiàtrica sigui una malaltia, cosa que evidentment és quan existeix, no? Però aquesta diferència entre el trastorn i la malaltia, que en el primer programa ja vam parlar algú d'això, quan parlàvem del trastorn de personalitat,
1: sí.
0: Ja prepararem un programa amb aquest aspecte.
1: Bueno, és que jo penso que, o crec, no?, que el TOC també, d'alguna manera, també és un trastorn de la personalitat. I si no, pot ser que arribarà. O contribuirà, no?
0: A vegades sí, a vegades no. Però sí que és veritat que estem parlant d'aquesta diferència entre el trastorn de personalitat, que és una manera de ser malaltisa, és allò que comentàvem un dia, no?, que la malaltia segueix el mètode científic, el mètode mèdic, no? Hi ha un diagnòstic, un tractament, una evolució i una cronificació o una curació. És el mètode científic, no?, Descartes, val? El trastorn de personalitat, no, és una manera de ser malaltisa, per tant no obeeix al sistema mèdic. És, per això moltes vegades és molt més complicat, i per això també moltes vegades la medicació, bueno, moltes vegades no, sempre la medicació amb el trastorn de personalitat és una eina, però mai una solució. Diem que facilita el tractament psicoterapèutic, que és la base sempre amb els trastorns de personalitat, apujat moltes vegades per la medicació.
1: Les persones, quan jo deia lo de la importància del diagnòstic, no? Perquè molt sovint les persones que pateixen aquest trastorn, no?, del TOC, poden passar anys fins que finalment consideren que...
0: Totalment, per el que dèiem de les compulsions, sí. No? I llavors sempre, i això ara es veu menys, però jo recordo que anys enrere la persona dintre del grup familiar, la persona que tenia un trastorn obsessiu compulsiu, passava per ser la persona rara de la família. Mira, fa aquestes coses, no? I ja està. Perquè això és un altre tema important. O sigui, la capacitat d'adaptació que té el grup familiar de la patologia d'una persona, d'un membre de la família, és impressionant. O sigui, hi ha vegades que hi ha, com que de sempre o amb els anys determinat membre de la família ha actuat així, bueno, això, és la persona estranya de la família, sense més. I alguna vegada passa alguna cosa que ja sí que fa que això vagi més enllà de la persona, diguem, peculiar, i llavors és quan arriba el diagnòstic.
1: El diagnòstic. I per tant, si es diagnostica que aquí hi ha un trastorn, sí. El tema, el tractament, arribem al tractament.
0: Clar, el tractament, sempre quan parlem de fenòmens d'ansietat, és a dir, que el trastorn obsessiu compulsiu és un subtipus d'ansietat, s'estudia a part, però és un subtipus d'ansietat, per tant sempre anem a l'alerta, no? El sistema nerviós, quan racionalitza, ho veu tot molt clar, no hi ha problema. Si aquest tipus de quadres clínics anessin pel còrtex cerebral, o sigui, per la part del cervell que pensa, no hi hauria més problema. O sigui, en el pacient, a la persona que consulta, se li explica què és el que passa, el pacient ho racionalitza i aquí s'acaba el problema. Però no. Això va per la part automàtica del sistema nerviós. Allò que havíem comentat, aquells nuclis que estan al mig del cervell, la hipòfisi, l'hipotàlem, l'amígdala, o sigui, els sistemes automàtics del sistema nerviós. I aquí podem estar setmanes racionalitzant i aquí no ens en sortim. Què vol dir? Que aquesta part d'alerta, l'única manera que té el sistema nerviós de saber de què no té per què mantenir-la, justament és entrenar-lo a fer allò que pensa, que sent, que no pot fer. Perquè fent-ho és quan realment aprèn en què en realitat no està fent res. I això, que és, això és psicoteràpia, això és terapèutica, això, en el cas del TOC, té aquella peculiaritat que hem dit, que hem de sumar esforços per la compulsió. És a dir, que el sistema nerviós aprengui que sense compulsionar realment no està passant res. Per tant, els esforços psicoterapèutics han d'anar fonamentalment dirigits cap a la compulsió i, evident, també cap a reduir la idea intrusiva. Però aquesta idea intrusiva quedarà reduïda quan se'n doni compte de que realment sense compulsionar o sense buscar la seguretat, realment no està passant res. Llavors és quan aquesta idea intrusiva va baixant la seva intensitat. Com sempre, i com que hi ha aquesta base biològica,

0: La medicació també té el seu punt, no? En general, quan el quadre és molt intens, la medicació té un criteri prioritari, no? Dirigit a rebaixar l'angoixa, amb algunes vegades, amb la part farmacològica, la resposta és molt bona, i la part psicoterapèutica, que sempre hi ha de ser-hi, potser no és tan intensa la seva necessitat, però en general la medicació ha de constituir un suport perquè llavors la part psicològica pugui entrenar aquesta disminució de la compulsió que comportarà la disminució de la idea ansiosa o de la idea intrusiva.
1: O sigui que ajudarà. I bé, a partir d'ahir ja la persona comença a superar i comença a no tenir aquest toc. Vull dir, no sé, aquí entrarien ara en la superació, superar aquest trastorn.
0: I hem de tenir present que les tres coses que dèiem al començament del programa, no? És a dir, que hi ha el trastorn de personalitat, hi ha conductes obsessives compulsives i el TOC com a tal, no? Què vol dir? Que reduïm o que curem la malaltia no vol dir que els trets de manera de ser persisteixin, no? El que passa, la diferència és que aquests trets
1: no l'afectarà ja interiorment.
0: Correcte.
1: I d'una manera, vull dir, que ho farà perquè, és a dir, aquestes pors o aquestes, el que tinguis que oblidar-te a vegades de temps, del que sigui, no? O el que estaves fent d'aquesta manera tan compulsiva, això no hi serà, però sí que tindràs...
0: Hi haurà aquells punts que sí. Ja diem que totalment tenim, doncs, sempre la diferència és que no serà un disturb pel normal
1: no
0: funcionament de la persona.
1: No li provocarà tampoc l'ansietat ni aquest efecte que és el que fa que precisament hagi d'anar... que hagi de fer tot aquest tractament.
0: Clar, hem de tenir present que ser rumiatiu dintre d'un espai que no interrompeixi aquest normal funcionament també té els seus avantatges, eh? Hi ha moltes professions que la persona que és minuciosa, que és tècnica, que no, bueno, això no deixa de ser un tret rumiatiu, no? Però que a nivell professional li va molt bé a la persona ser en aquest sentit, no? I en canvi el criteri que també hi és el perfil, no? La persona que ho analitza tot, clar, al final també hem de tenir en compte una cosa, que el ser humà és com és, perquè la persona que ho analitza tot, i això t'hi trobes molt a la consulta, no? Que et diu la persona, per exemple, que té un toc, dius que jo voldria ser d'una altra manera, jo voldria passar de tot, perquè la gent que passa de tot és feliç. No és veritat. La gent que passa de tot passa, i com que passa no afronta. I com que no afronta, quan té un problema...
1: No sap comportar-lo, no?
0: I a més, com que el problema no l'afronta, es va multiplicant, i li cau a sobre un problemón que al final acaba igualment angoixat. Per tant, tampoc és la solució. La solució sempre és el criteri d'autoconeixement, autoacceptació, i quan un té això ben clar, llavors és quan busca ajuda.
1: Uh-huh.
0: I l'ajuda tampoc és despersonalitzar. Segurament la persona, amb el cas que estem parlant avui, sempre tindrà un punt rumiatiu, un punt obsessiu. Com podem tenir tots? El que passa és que això, com dèiem, no li farà mal bé el normal funcionament d'aquesta vida seva.
1: Uh-huh. No sé si passem ja a la part
0: cultural.
1: Perquè aquí trobem bastant, no? Semblament, o sigui, que diu que és un parlar del TOC és un tema que no trobaries gaire cosa, i d'unidó tot
0: Déu
1: el
0: Déu,
1: que
0: Déu
1: trobes
0: Déu.
1: En
0: sí,
1: llibres,
0: sí.
1: O sigui, trobem els llibres al cinema i a la música,
0: sí.
1: Hi ha de tot, o sigui, quan parlem de cinema hi ha les bandes sonores, però després també hi ha cançons a part, vull dir, que toquen aquest tema del TOC, eh? I de llibres, no sé, a veure, primer els que ha trobat.
0: No, jo, aviam, anem-nos... En general, jo tinc que dir confessar una cosa, que això és un criteri personal, eh? No. Jo amb els llibres d'autoajuda tinc una certa resistència, no? Per un motiu. Però jo crec que el ser humà ha d'anar de la patologia cap enfora. I a vegades n'hi ha de molt interessants i escrits amb tota la bona voluntat, no? Però quan li donem una informació a un pacient, depèn del pacient, depèn del trastorn, certament, però li estem induint que cada vegada estigui pensant més en el seu problema, quan realment un dels motius de les visites mèdiques és, en un espai limitat amb el temps, allà que pugui sortir tot, ha de sortir tot, tant amb la part psiquiàtrica com la part psicològica. I llavors la lectura, que hi ha com sempre s'han de fer matisos, eh? Hi ha persones que els hi va molt bé, però jo no sóc gaire amb els llibres, clar, perquè amb la literatura moltes vegades trobes llibres d'autoajuda.
1: Sí, hi ha un que és totalment clar, és Vença sus obsesiones. Sí. Aquí està clar que aquest seria un autoajuda total. Però després hi ha un altre que diu el Sweet Talk, no? Sí. En aquest cas és una obra híbrida, no? Catalana, basada en testimonis reals que combat el tabú de la salut mental i l'impacte dels diagnòstics.
0: I aquest, que és molt interessant, que és No pienses en un elefante rosa.
1: També.
0: Sí. De totes maneres, aquí jo diria que tothom, que és una mica el final, la conclusió del llibre, que tothom tenim un elefant rosa.
1: Hi ha un que és una novel·la, Tocados, de Damián Alcolea. Vull dir, aquest és novel·la,
0: Sí, sí, sí, exacte.
1: No és, vull dir, és narrativa i tal, vull dir, igual que trobem en pel·lícules, doncs també trobes novel·la.
0: Sí, sí, sí. I és que, a més, saps què passa? Que forma part una mica del que diem. Com que elements de toc en tenim, forma part de la vida quotidiana. Llavors, hi ha molts personatges, inclús que potser no ha sigut el criteri del director o l'escriptor de la història, i t'està definint un trastorn de tipus obsessiu, no? Aquest llibre d'Elefant Rosa deixem obert en el sentit de que què vol dir que tothom té el seu elefant rosa. Pues bo és que cadascú el busqui.
1: Està bé. pel·lícules, aquí hi ha dues concretes. La millor impossible per mi és la millor, perquè és una obra maestra. Són d'aquestes que les pot de... És del 1997. El Jack Nicholson fa un paper impressionant.
0: Sí.
1: Bueno, tota la trio, que ara no recordo què és... no recordo ara el nom, però bé, tots, però és que aquí és que...
0: A més, comentàvem...
1: Ho broda,
0: totalment, totalment.
1: Comentàvem... Bueno, sempre broda tots els papers, clar. Però és que aquí és que ho fa tan bé, i és el fet de que veus a una persona amb tocs totals, no?
0: Totalment.
1: Però que després és una gran persona, no?
0: Sí, sí, exacte, sí, sí. No, i de fet, comentàvem abans de començar el programa, fora d'antena, que amb aquesta pel·lícula quasi bé és un tractat. Sí. Si passem la pel·lícula, doncs ja ho tenim com mig explicat tot, no? De fet. I el Jack Nicholson, que moltes vegades es diu que és un actor que exagera molt els seus personatges, que és molt histriònic i tal, en aquest cas no, En aquest cas no. O sigui, el que és, tal com està definit el trastorn obsessiu compulsiu, és el que és.
1: Sí. Ho fa molt bé. I després tenim l'espanyola, el toc-toc.
0: El toc-toc.
1: No? Però que tu ni toc. Sembla que sigui una tonteria, però el context i tots els personatges que van sortint,
0: sí, sobretot el psiquiatre. Sobretot el psiquiatre. I a més, s'ha de tenir en compte que tot passa a la sala d'espera del despatx del psiquiatre, no?
1: Sí, sí. Tu passes bé veient la pel·lícula.
0: Jo sempre tinc la teoria, que també un dia d'aquests ho vam comentar-ho, que els psiquiatres mai sortim ben parats a les pel·lícules. I aquesta, en clau d'humor, però aquesta també, també va per aquí.
1: Doncs, així arribem, no sé si hi ha alguna més que vulgui destacar. De músiques n'hi ha bastants, A banda de les bandes sonores, tant la del toc-toc com d'aquesta, però després hi ha altres músiques com el Boulevard o el Boulevard dels Somnis Trencats, el No estic bé, vull dir, aquestes estan en anglès, Però vull dir, són pel·lícules que anen... Hi ha una, concretament, que es diu Obsessions, no? I en aquest cas també és la noia que canta.
0: I els títols moltes vegades han donat crèdit a pel·lícules del gènere de terror. Vull dir que això també...
1: Doncs, doctor Sorribas, arribem avui al que serà el penúltim programa de Navegant per la Ment, i bé, vull dir que encara ens queda un, doncs aquests l'aprofitarem bé.
0: Doncs aquí estarem.
1: Doncs, moltes gràcies, com sempre, per ajudar-nos a posar llum en aquests racons foscos de la ment, on sovint costa molt d'entrar-hi.
0: Gràcies,
1: doncs,
0: a tu i a l'audiència.
1: Ens retrobem divendres que ve, i ara, doncs... amb aquesta mirada tan humana, tanquem aquesta primera hora del fòrum, fem una pausa per escoltar les notícies, el butlletí informatiu de les 10, i no marxeu, que en pocs minuts tornem a sèrie.

0: passem minuts de les 10 i obrim la segona hora del fòrum, una hora que dedicarem a parlar de literatura, de memòria i d'identitat. Avui tenim el plaer de conversar amb Isidre Grau, reconegut escriptor, autor ja d'una vintena de novel·les, 20 en total, i que avui ens presenta la darrera, acabada, podríem dir, quasi ben bé sortida del forn, no? Aquest estiu, enmig del temps, que ha estat publicada per La Campana, del grup editorial Penguin Random House, i que, de fet, jo dic que perquè és recent sortida del forn, perquè ha estat aquest passat mes de maig, vull dir que la tenim aquí, i de seguida, i de seguida, a més, me va arribar.
1: El 14 de maig, la data oficial.
0: Sí.
1: A totes les llibreries.
0: Un plaer de tenir-te de nou aquí.
1: Gràcies, sí.
0: Perquè és que crec que no ha passat un any, vull dir que tenia l'anterior, que ens queda les nostres.
1: Va sortir el març-abril de l'any passat.
0: Del 25, aquest. Per això,
1: sí.
0: Que això que a vegades... I a més, sempre, jo sempre et pregunto, quan parlem, arriba al final de la... I bé, i la pregunta, sempre dic, la pregunta del millor, i ara què? I diu, bueno, ara no sé, ara... En aquell moment sí que ja me vas... Aquí sí que me vas indicar que ja estaves, que ja estaves, que ja estaves... Digo, de moment no parlaré gaire, però sí,
1: no,
0: però sí que ja ho havia.
1: Sí.
0: I clar, i de seguida quan la veus i bé, d'alguna manera...
1: Ara encara no et puc dir, estic treballant però encara no.
0: Bueno, això ja preguntaré cap
1: exacte,
0: al final,
1: ja.
0: Perquè aquestes preguntes no falten.
1: Sí.
0: A més, clar, en aquesta que has canviat d'editorial, en aquest cas, perquè les últimes, en el que ens queda dels nostres,
1: sí, sí,
0: 73
1: sí.
0: dies amb el pare,
1: sí, sí. Canalda,
0: eren trípode, exacte,
1: sí.
0: Ciutat de Canalda, que era després de... És l'anterior del
1: sí.
0: que ens queda dels nostres.
1: Sí.
0: Eren totes, anaven en trípode i ara en canvi ha sortit el grup, el Penguin. És que el Penguin s'està quedant molts escriptors, molts escriptors bons, se los està quedant. Bueno, en aquest cas és La Campana, pot ser Rosa dels Vents, perquè tots
1: sí,
0: formen part del grup
1: sí,
0: editorial.
1: O La Magrana també.
0: També La Magrana, sí. Exacte.
1: Bé, en aquest cas, però si jo he publicat les últimes 5 llibres a trípode i tinc una relació personal excel·lent i a més, estic molt content de com han sortit tots els llibres. El tema que hi ha, l'interès d'intentar canviar en una editorial que hi hagi una distribució molt més àmplia, molt més garantida. Aquest és el repte i de moment no estic content perquè diem que arribi a més públic el que faig.
0: O sigui, vols dir que amb aquí
1: La Campana
0: arribarà.
1: Té una distribució
0: sí.
1: molt més
0: ampla. Sí, no, això sí que és cert. Vull dir, a més, treu més exemplar. Això també, clar, és un grup bastant fort. Podríem dir que avui dia hi ha dos grans grups.
1: Sí,
0: un és
1: tres.
0: Penguin i
1: sí.
0: després Planeta.
1: Planeta i també Abacus Futur.
0: Abacus, clar,
1: sí,
0: perquè
1: ara
0: sí.
1: També grup,
0: que, o sigui,
1: grup,
0: Abacus ja es queda en llibreria, editorial...
1: Sí, també són els tres grans grups, per dir-ho així.
0: Bé, comencem
1: bé,
0: primer...
1: Si el mercat està allà, nosaltres estem aquí.
0: Parlem, o sigui, tot i que ja... És que ja, jo diria que totes les últimes obres, 73 dies amb el pare, després Ciutat de Canalda, que ens queda dels nostres, ara aquests... Vull dir, tot aquest any, jo podria dir, jo em sento privilegiada per el fet de que facis aquestes presentacions aquí a la ràdio. Això
1: bé,
0: em fa
1: jo,
0: sentir
1: per
0: molt
1: mi
0: bé.
1: És una... Bueno, no sé, tenim una molt bona relació i, per tant, publicar... Una de les coses maques és que tornes a entrar en contacte
0: amb les persones,
1: amb totes unes persones que hi ha una afinitat. I,
0: oh,
1: ja
0: i tant,
1: està.
0: I tant. Això jo diria que és la part més important.
1: Sí.
0: Doncs, però igualment jo, per recordar qui és l'Isidre, perquè ja dic que és ben conegut i a més amb tantes obres i a més, o sigui, una persona molt reconeguda com a escriptor, però també com a professor d'escriptura en l'Ateneu, justament allí vas estar pues, un
1: sí,
0: molt
1: 13 anys,
0: 13, vull dir gairebé 15 vull
1: sí,
0: dir, estar,
1: sí, gairebé.
0: Que a més d'escriure és formador.
1: Sí. Forma,
0: el fet de formar i persones que després han sortit escriptores
1: sí,
0: gràcies també a la teva formació. Per
1: sí,
0: exemple,
1: sí.
0: Una molt coneguda aquí, amiga, com és la Yolanda Bataller.
1: Sí, sí, molt.
0: Doncs mira, dic que Isidre Grau és nascut a Sabadell, resident, jo diria, pràcticament tota la vida, no? A vegades, en aquests moments, a l'hospital toca anar a Sabadell, sí, però sí. Després la vida és al poble que està a Cerdanyola.
1: Sí. Continua. Sí.
0: De professió, enginyer, mentre podríem dir la part professional, sí. No? Enginyer químic, i després, durant... també vas treballar durant gairebé 30 anys de tècnic industrial. Sí, sí. Però la literatura jo penso que sempre hi ha estat silenciosa, sí. Però persistent. No? Sí. El 1994 vas començar a donar classes d'escriptura a l'aula primera, a l'aula de llibres, i més endavant a l'escola d'escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Escrius de manera regular des del 1975 i vas publicar la primera novel·la, Fugida en gris, l'any 1980. I a partir d'ahí, doncs, imagina't totes les que... De novel·les, 20, però a banda també sí, hi ha llibres de contes...
1: Una vintena de títols, de coses...
0: Després, llibres també de... que ajuden per escriure, com és La maleta de l'escriptor,
1: i l'arquitectura
0: del conte. Sí. Per una banda, ens ensenya a escriure contes, que això ja és també la teva feina, que ha estat a l'Ateneus, no? I La maleta de l'escriptor, que es poden trobar... Bueno, no la trobarem per comprar-la, perquè podem dir que està exhaurida, però sí que la trobem en les biblioteques.
1: Sí.
0: Jo la vaig trobar a la biblioteca, La maleta de l'escriptor, i t'asseguro que ajuda molt, eh? Vull dir, quan fas classes d'escriptura... moltes vegades demanes al professor, no, a la professora, sí. Un manual. I per mi un dels manuals més importants, més que jo m'he trobat, que m'ha ensenyat molt, tenint en compte també el que t'ensenya el professor, sí. És La maleta de l'escriptor.
1: Bé, és una companyia més.
0: Sí, ajuda sí. Molt. Sí. També dic que has guanyat una desena de premis, entre els quals el Sant Jordi del 1987 per Els colors de l'aigua, i també dues vegades al Ciutat de Palma. Mm. Avui, doncs, es portes justament aquesta, la 20, la número 20.
1: Sí,
0: la número 20, que és de novel·les, eh? Ja dic que d'obres tens més. Sí. Doncs la número 20, que és Aquest estiu, enmig del temps.
1: Sí.
0: I per presentar la novel·la, doncs aquí faré un resum, perquè jo de seguida passem a que siguis tu el que parli. Aquest estiu, enmig del temps, ens presenta l'Àlex, que hereta la casa familiar, la Gironda, i decideix renovar-la per anar-hi a viure. Només entrar-hi el retorna a un estiu que li va canviar la vida quan tenia 13 anys, vull dir, és el record. També hem de dir que aquesta novel·la, el passat, és el 2019, i el present estem al 2039.
1: 2039, perquè són 20 anys. Sí,
0: sí, sí, però és que normalment quan estem parlant del present és ara, vull dir, al 2039.
1: Jo ja aquí ja està clar, al final. No, jo no volia posar ni anys ni res.
0: No, però és que aquí
1: res.
0: El veus,
1: sí, sí.
0: Com el veus,
1: no,
0: ho he de dir. No faig spoiler, eh?
1: No, al principi no volia posar anys, però vaig veure... que es prestava a un embolic, i llavors dic, bueno, doncs va, concretem el 2019, que és l'estiu abans de la pandèmia, perquè després ja s'embolicava la cosa, i després havien de passar 20 anys, perquè sí, ja està, doncs el 2039, que no passa res.
0: És a dir, només entrar-hi, el retorn, a un estiu que li va canviar i quan tenia 13 anys, no? Deien en el cas de l'Àlex. Un estiu de silencis, de confessions, de disputes familiars i de descobertes. Un estiu que marca el pas de la infantesa a l'adolescència i que revela que la família, amb tot el que pesa i tot el que el sosté, és un dels grans motors de la identitat, podríem dir, no?
1: Sí.
0: Això... justament, també, d'alguna manera el trobàvem també aquí. És a dir, és diferent, totalment diferent. Vull dir, no té res a veure, perquè aquí, en què ens queden els nostres, tot i que pot ser qualsevol família, qualsevol persona, però sí que hi ha com una part molt, molt teva,
1: aquí
0: podríem dir.
1: No hi ha res inventat, no hi ha res de ficció.
0: Exacte.
1: I aquí tot diria... és inventat.
0: És ficció, és ficció total, no?
1: Sí.
0: I de fet, és a dir, és una novel·la sense estridències, però plena de finor i de mirada i de veritat. Vull dir que, tot i que sigui ficció, la veritat és que trobes molta veritat,
1: sí.
0: Né?
1: Sí.
0: Pues comencem les preguntes.
1: Sí, molt bé.
0: O la conversa. Doncs mira, els orígens i la necessitat de... O sigui, faré una mica, primer, sí. Abans de... Després ja ens centrarem aquí, en la novel·la. És el fet de recordar, no?, els teus inicis. expliques, o sigui, tu expliques normalment que no ve de, que no vens d'una família lectora. Quan mires enrere, què creus que et va portar realment a escriure?
1: Sí, vinc d'una família ben pagesa, bàsicament, i aleshores jo diria que potser m'hi va dur que jo tenia potser una observació en aquell temps que tots vam viure més de silencis, de mitges coses. Jo captava més indicis potser dels que m'explicaven, i llavors hi ha una necessitat d'explicar-te el que no entens. I llavors diria que, bé, per via intuïtiva, que per mi és la meva força principal, doncs, bueno, va, buscar interpretacions de les coses que no veus clares i crear ficcions que te les puguis explicar i que puguis donar un sentit. Per mi, donar el sentit al que passa, per mi potser és el més important.
0: I si parlant, tenint en compte la perplexitat, escriure era una manera d'ordenar el món i d'entendre't?
1: Sí.
0: D'entendre, el món.
1: Sí. I entendre'm també.
0: Com a persona.
1: Tots ho fan, tots, i entendre els altres, i entendre'm a mi, i a tot. Bueno, sí, entendre's.
0: La prehistòria literària. Què queda d'aquell nen que escrivia novel·les als 11 anys? O que començava a escriure llibres ja als 11 anys? O les seves històries, podríem dir.
1: Sí, curiosament, en aquells moments, entre els 10 i els 14 anys o així, hi vaig escriure, diguem, 4 novel·les, 4 històries, d'aquelles que, bueno, que no es poden ni mirar, però senzillament jo llegia coses, llibres, de novel·les històriques del Walter Scott o novel·les del West, dels Anne Gray, i bé, llavors m'agafaven ganes de crear històries, inventar-les totes, no? I bé, no sé, estudiava batxillerat i veu que m'entretenia creant històries. És una cosa que va quedar arraconada, però va ser la base que després, al cap de 15 anys, o sigui, als 30 anys, quan tinc 30 anys, és quan em poso realment, doncs, a dir, va, vaig a veure què passa amb la literatura.
0: El moment de dir sí a la literatura, què et fa apostar per l'escriptura ja als 30 anys?
1: Sí, vull dir, jo, com hem dit, doncs, soc enginyer, etcètera, havia treballat des dels 19 anys, doncs, en una indústria de plàstics, després, bueno, senzillament, en aquells 10 anys, doncs m'havia casat, tingut fills, estava en una situació, diguem-li, estable, i aleshores, bueno, vaig a donar corda a la meva passió, a la meva assignatura pendent, que és la literatura. I llavors, bé, senzillament vaig decidir el setembre del 75. Les coses sempre es decideixen després de vacances, no sé si et passa a tu, però normalment les coses importants és quan el mes d'agost, quan estàs en unes circumstàncies així i et venen altres
0: quan,
1: idees.
0: Però podríem dir quan estàs una mica com més relaxat?
1: Sí, més relaxat.
0: Jo ho veig així.
1: Sí, més relaxat. Més,
0: o que no estàs pensant en la feina o en el que sigui.
1: Que és,
0: no?
1: és un temps d'espera, perquè atures i llavors has de tornar a engegar. I llavors dius, bueno, va, potser és el moment de... I el setembre, doncs el setembre, aquell setembre del 75, quan encara havia de començar tot l'enrenou, doncs jo me'n vaig anar ja a Tossa de Mar, concretament, perquè havia decidit, pel que sigui, escriure una novel·la ficció total, a partir d'això, d'un personatge que havia viscut a tots els estius, cosa que jo no és el cas, i vaig inventar una història que era la fugida en gris. Bé, molt bé, vaig anar... I durant 3 anys vaig aprendre a organitzar-me sense cap contacte amb el món editorial ni amb res, però bé, a base d'innocències es va construint tot.
0: L'ofici i l'evolució com a escriptor de l'ofici després de 20 novel·les, què és el que encara et sorprèn de l'ofici de l'escriptor? Perquè jo dic que l'ofici de l'escriptor no només és escriure, i això tu ho has viscut a flor de pell, no? Vull dir, com persona que has estat formador, sí, o professor, sí, sí, en sí, centres, etcètera, sí, sí, dedicat a la docència també,
1: sí,
0: però relacionat totalment amb el teu, amb l'escriptura, sí, sí, i després la literatura. Sí, bé, sí. I també, doncs, si toquen fer presentacions, sí, etcètera, vull dir, o acompanyar altres vegades a altres escriptors, no?
1: Sí, sí, sí. Bé, entre tot.
0: Per això jo dic que l'ofici de l'escriptor no és només escriure.
1: No, no, no. I després és llegir molt, sobretot, i informar-se, i normalment sempre ens hem d'informar molt per sobre del que acabarem fent servir, perquè bueno, t'ambientes, i més aviat te'n sobra, no? Vull dir, de coses que potser no faràs servir, però bé, l'important és que et sentis com molt carregat del tema, I a mi, com que normalment quan em fico, ambiento una novel·la en un lloc determinat, necessito anar a aquest lloc, necessito conèixer-lo, necessito, etc. Aquí, en aquest cas, que el poble aquest, només parlo de la Gironda, i fins i tot aquí la primera pàgina, abans de començar el text, el lector ja trobarà un dibuix d'aquest espai, que és una casa, una antiga casa de pagès.
0: És curiós perquè ja crida l'atenció aquesta casa, perquè és el paisatge que al principi, si quan no comença, diu, mira, hi ha un plànol. No, aquí no. És un
1: dibuix que no l'he fet jo perquè no en sé, però sí que vaig fer el croquis, i un bon amic que sí que en sap, vam anar perfilant les coses. La gràcia és que tot passa en una casa, una antiga casa de pagès, que ha subsistit amb 10 hectàrees de camps al voltant i no ha venut quan en una banda hi ha el poble ple de cases i en una altra banda hi ha urbanització de torres d'estiuets, i senzillament ells haurien pogut vendre i no han venut. Ja està, és senzillament això. Aquest és l'únic espai totalment imaginari, però que pot ser qualsevol lloc d'aquests d'aquí, pot ser Caldes,
0: sí,
1: però no, no.
0: I un estiu. Bé.
1: I un estiu. Vull dir, aquesta és la idea. I per tant, després sí que hi ha un altre espai dins de la novel·la que és significatiu, que és Formentera, no?
0: Sí. Però
1: bé, evidentment jo ja el coneixia, però jo vaig anar...
0: En aquest sentit veus que és real.
1: Sí, sí, sí. Sí, jo vaig anar... Bé, ja el coneixia, però hi vaig anar, i precisament ara estic pendent de que aniré a fer l'IS al setembre, aniré a fer una presentació de la novel·la
0: a Formentera.
1: Sí, home.
0: Això està molt
1: clar,
0: bé.
1: Clar, perquè a passada fem...
0: I millor que sigui al setembre, perquè
1: sí,
0: ara no,
1: no,
0: no podries...
1: No,
0: ara no podries caminar, no podries donar ni un pas,
1: no.
0: Perquè entre que és petita...
1: És Itàlia.
0: I estàs perquè...
1: Capital Roma. Ara.
0: Sí, és terrible. Vull dir, com han canviat, no? Els
1: sí,
0: jocs
1: molt
0: tan idíl·lics, no? I ara, doncs, s'han convertit...
1: Continuen sempre, sí, en determinades estacions.
0: Exacte. A partir de setembre,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: O a l'octubre, quasi
1: sí,
0: millor, vull
1: sí,
0: dir
1: millor,
0: que...
1: Millor.
0: I fins al mes d'abril, podríem
1: sí
0: dir, perquè ara ja...
1: Abril-maig sí encara es conserva bé. Sí,
0: però ja dic que val la pena, perquè dius tu, una illa tan bonica com és Formentera, no?
1: Sí, sí.
0: I doncs, però bé, si és al setembre, doncs passejar per allà i per allí, diguem, i el fet de presentar la novel·la,
1: bé,
0: això està,
1: sí,
0: està molt bé. I tant que sí. Doncs això jo és el que et preguntava, doncs què és el que després de 20 novel·les te sorprèn encara, o queda sorpreso per aquest ofici, per escriure?
1: Bé, aquí la cosa és que cada vegada, esclar, quan te vas fent així gran o madur, que en diguem, doncs també dubtes de si té sentit continuar escrivint, etc, etc, no? I aquesta novel·la, bé, ja ho explico més o menys, doncs de fet vaig estar, abans de començar-la, un any sabàtic sense escriure res, voluntàriament.
0: Crec perquè... que això va ser després del Ciutat de Canalda.
1: Sí, sí, sí, després del Ciutat de Canalda, que jo havia acabat, i llavors aquell any em vaig dedicar a parada, i també per altres situacions familiars més dures, però vull dir, d'alguna manera vaig dir, bueno, vaig tranquils, perquè la vida és molt relativa, vull dir, en qualsevol moment doncs estem subjectes a la desaparició, per tant, bueno, val la pena o no val la pena escriure. Llavors, senzillament vaig deixar passar un any i em anaven apareixent algunes idees, no? Però jo no, jo anava a dir, mama, jo no. I llavors hi va haver un moment determinat que em va semblar que ja estava com molt carregat d'idees, i llavors, però sí, precisament era el maig del 2023 que em vaig anar a Formentera, em vaig tancar en un lloc al costat del mar, al mateix lloc que hi ha una placa en l'hotel que on la Montserrat Roig havia anat,
0: havia estat,
1: havia també tancat a escriure a l'hora Violeta, i allà l'havia escrit. I jo dic, bueno, jo els vaig dir, per mi jo vinc a començar una novel·la que es dirà Aquell estiu a mig del temps. O sigui
0: que... Això també és fora de temporada, suposo que te vas tancar
1: sí,
0: ja.
1: Sí, al maig hi vaig estar una setmana i no vaig escriure encara la novel·la, sinó vaig...
0: Podríem dir que l'esquelet de la novel·la.
1: Exactament, vaig projectar, vaig escriure en 15 o 20 pàgines doncs, el que havia de ser la novel·la, i després, dos anys i mig, o així, anar fent i anar fent. I sempre hi ha aquest dubte de dir, bueno, i ara què? Vull dir, això que dius, amb la maduresa què? Pues, que dius, escric o no escric? Però llavors... sempre val la pena deixar que tornin les ganes. O sigui, escriure ha de respondre a un desig profund d'escriure. I això és el que em vaig voler demostrar, de dir, no escric perquè no sé fer una altra cosa, perquè cada vegada també descobreixo que el que m'agrada més és viure d'una manera la que sigui, viatjar,
0: viure,
1: trobar els amics.
0: Però a vegades pot ser aquesta viure, això mateix, gaudir dels amics, gaudir fins i tot, podríem dir, del moment que estàs, del paisatge, del sí, que sigui, de la tranquil·litat,
1: sí,
0: o del que et porti, no?
1: Sí, és, a vegades el que és important en alguns moments d'aquests és de que fas el que sigui, a vegades, pues, no sé, un dia pues, dic, bueno, vaig a Barcelona a veure exposicions i tal i qual, i vaig lliure totalment voltant, etcètera, etcètera. Llavors hi ha algun moment determinat, sense buscar-lo, que dius, ostres, estic bé. Diguem-li, i això està al mig de, suposem, fins i tot al mig de la Rambla, que ja és difícil.
0: Sí, i amb les obres, no?
1: I amb les obres. Però vull dir que fins i tot em sembla que el que podem perseguir és aquesta consciència de dir, mira, estic bé amb el que estic fent.
0: I pot ser fins i tot en trobar-te amb amistats, i si estan relacionat amb l'escriptura, doncs encara
1: sí,
0: més, perquè
1: sí,
0: és el fet de comentar, no?
1: Sí.
0: I sobretot quan... sempre que et present, aquí no ho he dit, però que sí que estaves en l'Ofèlia Drac,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: vull dir, que era tot un conjunt d'escriptors
1: sí,
0: i tal que formàveu part sí, de l'Ofèlia Drac. Doncs és el fet, no sé si aquestes trobades
1: això
0: les continuen tenint.
1: No, bueno, o,
0: després, amb els anys,
1: Som, continuen noves amistats, però hi ha...
0: Però ja no teniu trobades.
1: Hi ha defuncions pel mig, vull dir que...
0: Bueno, no, però jo encara sí, conec, sé si la... Espera, Margarita Liceta...
1: Exacte, sí, és de les poques, ella, perquè sí, és més jove, també,
0: sí,
1: és més jove, però bueno, ja també amb el Vicenç Villatoro,
0: també,
1: que també ens veiem, però també és més jove, i bueno, però aviam, hi ha el Jaume Fuster, el Maria Antonio Oliver,
0: ja no
1: que ja s'han mort, després hi havia altres gent, vull dir, circumstàncies,
0: sí,
1: però bé...
0: Però sí que encara quedeu per persones, o sigui, escriptors
1: sí,
0: que estàveu
1: encara
0: aquí en Ofèlia Drac.
1: Sí, sí.
0: La disciplina. Com escrius? Tens rutines, manies, rituals? És que justament fa
1: sí,
0: abans parlaven d'unes... No, en aquest...
1: Sí, no,
0: toc, no?
1: Sí,
0: el toc
1: sí,
0: és... Però sí que hi ha unes persones, sobretot
1: sí,
0: els escriptors, que teniu unes rutines, unes maneres de fer, no?
1: Unes maneres...
0: Cadascú
1: no,
0: ho feu d'una
1: manera... I que són... Jo, per exemple, doncs... puc escriure, diem, amb música, per exemple, però música, però no cant.
0: Música ambiental. Música,
1: sí,
0: tipus...
1: música, el que m'agradi, però música.
0: No sé
1: però...
0: si t'agrada el piano, vull dir, perquè...
1: Sí, sí, evidentment.
0: És que jo, a mi, una de les que més m'ajuden sempre a, sí, a tot és, la,
1: sí, sí,
0: és escoltar música,
1: sí,
0: de piano.
1: Sí, sí, jo tinc una neta que té el piano i que el té allà al costat i a vegades ve, dic, sí, sí, ja pots anar tocant ja, vull dir que no molesta. O sigui, la música, evidentment, és una bona companyia. Això per una cosa. Després...
0: I també t'inspira a l'hora de... O no et molesta quan tu estàs escrivint?
1: No em molesta i a vegades puc posar coses... No és que m'inspiri, vull dir, em dona un ambient correcte, però, a veure, vull dir, la cosa és estar sol, concentrat i després escric... amb moltes intermitències, perquè faig notes, busco, tal... Vull dir que no és allò de, d'escriure, pum, que et ve la inspiració i tal i qual, no? Jo reescric absolutament totes les vegades que calgui. I, de fet, per mi, un dels plaers... Jo sempre dic que m'ho passo bé, diem, suposant que hi hagi tres fases de l'escriptura... M'ho passo bé amb la primera i amb la tercera.
0: El començament i el final.
1: Sí, que la primera, que és acumular, preveure, preparar tot, documentar-se i anar...
0: El que serà, sí, diguem, fas aquí, sí, la primera part, que és el que serà aquesta
1: tot,
0: novel·la,
1: tot
0: no?
1: Tot això, val. Llavors hi ha, diguem, la segona, que és escriure, i escriure, bueno, molt bé, però jo quan escric així per primera vegada tinc la consciència de que allò no val. Diguem-li, no? Vull dir que no, a mi no em surt tot, oi, mira que maco i tal. Vull dir, però passa que necessito escriure-ho i després m'ho rellegeixo i subratllo les idees que hi ha, el que va bé i el que no va bé i tal. Però és una fase que és més insegura. I llavors el que dic, que m'agrada la tercera, que és la reescriptura, quan ja et sembla que has dit tot el que vols dir, i llavors, vale, donar-li la... Hi ha molta gent que això li costa molt.
0: O sigui, de donar-li ja el definir... O sigui,
1: sí.
0: Si has d'afegir o canviar alguna, sí, cosa, sí, és el toc final, no?
1: Sí, sí, sí, sí, tot el que significa. No haver d'inventar, o sigui, quan ja has inventat, llavors remenar l'olla i... Bueno, sí, cadascú. Serien les meves manies, diguem-li.
0: I aquestes manies que podrien dir, però, això, bueno, també a l'hora de quan tu has fet, tens aquell llibre, o bé l'arquitectura del conte, o bé la maleta de l'escriptor, això també ho expliques, la manera, o sigui, el perquè, com ho ha de fer cadascú, no?, a l'hora de preparar...
1: Sí, sí, de fer la maleta de l'escriptor venen d'una sèrie d'articles que durant 4 o 5 anys, l'any, no sé, del 99 fins al 2005 o així, vaig anar escrivint pel diari L'Avui, del suplement, hi havia cada setmana o cada 15 dies un article de tècniques d'escriptura i llavors, bueno, això et concentres en un espai concret que no et pots allargar molt, doncs explicar algunes coses concretes, no? I bé, i a partir de llavors, reelaborant-ho, vaig fer el llibre, però bueno, a base d'això.
0: I continuem amb el tema de la docència. Què t'ha ensenyat ensenyar?
1: Molt. Bé, molt, sí, no és cap cosa, perquè realment quan entres, jo el que feia bàsicament eren, diem, tutories, o sigui, els cursos finals, quan ja els alumnes més o menys tenen i hi ha una novel·la estructurada o tal i qual, un projecte, i llavors va intervenir, entrar a fons. Llavors, esclar, amb cada persona, que és un projecte de novel·la, entres molt a fons a entendre què vol dir i fins i tot moltes vegades més enllà del que aquella persona sap, i llavors és molt delicat perquè, diguem, has d'intentar fer veure que la persona s'adoni de què vol dir i de què no vol dir. I llavors, evidentment, hi ha molta implicació perquè pateixes i aprens després, sobretot, la interrelació del grup amb les classes, quan quan la mateixa gent entre ells es donen consells i tal, eh? I en algun moment li pots dir a aquell que està donant un consell al company, dir, oi, que bé que ho dius, i per què no t'ho apliques tu, això? Bé, que els mecanismes aquests que són els que ensenyen. I nosaltres, els professors, també aprenem alguna cosa.
0: Dels...
1: Sí, però no se sap, eh?
0: Quan justament estàs sí. fent les classes.
1: Sí, sí, sí.
0: Tornem a l'Ofèlia Drats, no? En aquest sentit, havies comentat molt per sobre les persones que hi eren, no? Però què va significar formar part d'aquest col·lectiu tan singular en una època també
1: sí,
0: tan singular?
1: Sí, estem parlant d'anys 80, la plenitud, jo em sembla que era el 79 o 78.
0: Sí, ja quan... diguem que estaven en la transició, sí, vull dir, política.
1: Vam... Sí, ja havia... sí, en tot aquell moment tan important i tot plegat, però bueno, llavors, jo després d'escriure en solitari tot plegat, llavors, doncs, em vaig relacionar a través d'en Josep Albanell en aquells moments i vaig entrar en contacte i bé, i llavors ell em va introduir en el grup aquest que s'estava començant, que ja havien que ells acabaven de guanyar en aquests moments el Premi de la Sonrisa Vertical amb els 10 pometes té el pomer, que jo no hi vaig participar, però llavors a partir d'aquest moment hi havia tot el grup que tenia tot una eufòria, i llavors em vaig integrar i va ser molt important perquè clar, jo anava una mica així de savi, d'innocent, jo podia escriure, però conèixer el sector editorial, conèixer una mica els intríngulis, la duresa del sector editorial, doncs això no, si no ho vius a través dels altres, no ho veus. Llavors, senzillament, també va ser molt important perquè vam fer molts experiments amb gèneres literaris, evidentment, després el policíac, el gastronòmic, el de terror, coses que jo no hauria fet jo sol, perquè la novel·la policíac, que m'agrada llegir-la, però...
0: Però no és el teu estil.
1: No és el meu estil, i en canvi...
0: Sí que persones d'ahir, com per exemple la Margarida Aliceta, o la Maria Antònia Oliver i el Jaume Fuster, novel·la criminal.
1: Sí. Però bueno, i amb altres jugàvem amb molts estils, i llavors, doncs, bé, va ser una experiència, a part de la relació d'amistat i de tot plegat, però van ser uns anys molt... Bueno, uns anys en què, de fet, alguns d'ells ja havien començat a publicar, però va ser l'any de que tothom es va llançar a publicar, tant el Jaume Fuster, el Jaume Cabré també, evidentment,
0: sí.
1: En aquests moments.
0: Veus, Jaume Cabré és un altre estil.
1: Sí, sí, no, no, són estils tot estils totalment diferents. I el Josep Albanell també. Vull dir, tots eren diferents, però quan ens posàvem a fer reculls per Ofèlia Dracs, doncs teníem... O eren molt crítics tots i no tot ho deixaven passar. O sigui, per tant, va ser una molt bona escola, tant literària com de relació i com de contacte amb el mercat editorial, que és una cosa molt difícil.
0: Exacte.
1: De conèixer tu sol. Vull dir, encara...
0: No, hi havia una connexió en aquest sentit, vull dir que totes... Mira, llibres de la Maria Antònia Oliver, que en aquell moment estaven en la Magrana, que ara s'han tornat a reeditar en la nova Magrana, perquè tot va... sí que és veritat que hi ha editorials que d'alguna manera pues, per a poder subsistir és quan entres en els grups més grans.
1: Sí, és.
0: Hi ha algunes, com per exemple Trípode, que encara conserva la seva
1: independència. Independents i també, bueno, hi ha de tot.
0: Sí.
1: Avui dia estem en un mercat molt divers que no té res a veure amb el d'aquells anys.
0: No.
1: Però bé, estem
0: però
1: aquí.
0: Estem. I el que importa és això, perquè sí que és veritat que lectors n'hi ha, però és que cada dia hi ha molt de llibres, és que la quantitat de llibres que van apareixent i llibres que molts estan editats. Per bones, o sigui, jo dic que editorials bé, que són aquests llibres, doncs, que és l'editorial Kissen, vull dir que... Però també n'hi ha, els diu, bueno, si no me lo editan, pues me l'autopublico, no?, que també passa
1: sí,
0: això.
1: Sí, hi ha de tot. Sí, és, a veure, hi ha un bosc molt, molt gran, eh?, i i molts pocs passejants que entrin al bosc.
0: Sí.
1: Que hi ha molta gent que prefereix anar a la platja, per dir-ho així, que entrar al bosc.
0: Sí.
1: Bé, ja ens entenem.
0: Que és difícil també, perquè és difícil, perquè avui dia tant són tant els llibres que hi ha, doncs que la editorial, evidentment, també han de fer una selecció.
1: Sí, sí,
0: i, evidentment,
1: sí.
0: Sempre té més preferència als autors que ja teniu un bagatge coneguts,
1: sí,
0: reconeguts,
1: clar.
0: Que no que els que acaben de sortir, clar.
1: Sí, sí, però és molt variable, perquè avui dia també hi ha bastanta facilitat i bastantes ganes de descobrir valors nous, noves veus, i sobretot els temes que puguin...
0: No, no, i que tema, sigui, exacte, i que tema. Sigui, perquè això també ho tenen en compte. A vegades tenen en compte que la persona sigui el que escriu o el que posa el nom sigui mediàtica, no? Perquè això és garantia...
1: No, això ajuda.
0: Això és garantia de venda, això
1: sí.
0: Per l'editorial.
1: Sí, sí.
0: També que la temàtica sigui de tan atractiva, sí. Tan atractiva, doncs que això sí que aleshores també pot ser una garantia, no?
1: Sí, sí.
0: Però ja te queden tot pel mig dels que... Però que és que això també és normal, no?
1: Sí, sí.
0: I també això ho saps tu, Isidre.
1: Sí, sí, sí.
0: El territori literari. Vinyes de Sabell. És un territori inventat que li dona Vinyes de Sabell i que no li dona un espai real, perquè aquest és,
1: sí.
0: És un espai sí. Que és ficció.
1: Sí, sí, bé, això surt en aquells anys, estem parlant de l'any 83, aproximadament o així, 82-83, amb tota la transició política ja amb el cop d'estat del 23 de febrer i el desengany...
0: El 81, sí.
1: El 81,
0: el
1: 23F del 81.
0: Sí.
1: Bé, per tant, jo ja estava escrivint, ja havia publicat i tal, però llavors dius, bé, sembla que he agafat un cert ofici, per tant, ara ja de què val la pena escriure? I llavors, en aquells moments, amb tota aquella circumstància... Estem parlant d'això a mitja transició, quan ja hi havia veus una mica discordants, doncs jo em vaig plantejar d'escriure sobre l'evolució de l'entorn. I llavors, bé, Cerdanyola, que estava en plena evolució encara, en construcció de tot, no? Com tantes i tantes poblacions de la perifèria. Llavors, bé, senzillament jo em vaig agafar on vaig crear aquest espai, Vinya de Savall, que, bueno, aviam, abans, en temps de la República, es via a Sant Cugat, per exemple, li havien posat Pins del Vallès, no? I perquè Sant Cugat, els sants no eren bons, no eren ben vistos, i llavors, bueno, doncs, van posar... Llavors vaig pensar, jo com, no, evidentment no és Cerdanyola, que com a bateix, llavors, Vinyes, perquè era el més abundant a tots els voltants, i Savall, per no dir Vallès, però doncs, vaig pensar, bueno, els de Sant Llorenç de Savall no s'enfadaran.
0: No.
1: Bé, igual vaig crear un espai que per mi sempre dic que és com el meu Macondo, perquè,
0: sí.
1: Perquè clar, jo també acabava de llegir El cine de Soledat i tot plegat, i aleshores doncs, bueno, tenia aquelles ganes, i em vaig proposar fer una novel·la, una invenció total, no tan màgica com el realisme màgic d'això, però volia que els meus lectors s'ho passessin tan bé com jo m'ho havia passat llegint El cien años de soledad,
0: no?
1: I bueno, i on va sortir aquest espai, i després un projecte que durant 20 anys vaig escriure 4 novel·les més relacionades amb tota aquesta
0: de les vinyes de Sabell.
1: Família. I bé, vull dir, això és una tendència, no?
0: El territori és un personatge, quan parlem d'identitat i paisatge, el territori...
1: És important, és important, no el personatge, però és el marc en què passen totes les coses que han de passar. Per això ara la novetat és que en aquell estiu al mig del temps, en lloc d'explicar gaire el territori, em centro molt en una casa que sintetitza l'evolució de durant 200 anys, i m'ho invento. I per què dic la Gironda? Pues perquè sí, perquè em va venir el cap Em va sonar el nom i jo sempre dic sí o no, sí o no. I llavors quan m'he dit 4 o 5 vegades que sí, doncs dic, bueno, pues tiro, ja està, ja m'agrada, no? Però llavors invento, encara no tingui cap importància, que en realitat el nom ve de que fa 200 anys que va venir un pagès viticultor d'allà de la Gironda de Bordeus de França, i que va venir aquí a collir raïms i es va enamorar de la terra aquesta i van crear una casa i li van posar la Gironda en un hort al seu terreny. Punt, ja està. Per això no importa gaire.
0: Doncs ara ja ens entrem en aquest estiu enmig del temps. El punt de partida, d'on neix aquesta història? Perquè tu dius que vas estar, o sigui, el 23 te'n vas anar allà a Formentera, te'n vas tancar una setmana i a partir d'ahir neix. Però abans pot ser que ja tenies alguna cosa al cap,
1: sí,
0: no?
1: Sí, senzillament la cosa que tenia és que el temps és molt fràgil, que tots podem ser el rei del mambo, però en qualsevol moment, pues, senzillament una malaltia o una caiguda o el que sigui, s'atacava la cosa. Per tant, aquesta idea de que, bueno, vale, que el temps és finit, doncs, i que aleshores, bueno, com diu aquí en alguns llocs de la novel·la, al final un dels personatges, que som un parèntesi enmig del temps, no? O sigui, en realitat ens podem pensar el que sigui, si tinguem diners, si tinguem fama, el que sigui, però en realitat el que convé pensar és que som un parèntesi. Nosaltres estem aquí, hem començat, tancarem, abans han passat moltes coses i després en passaran d'altres. Aquesta és la filosofia. Llavors jo, què passa? Que invento, després de tot el que em va venir lliurement al cap, invento aquesta història d'aquest home, un avi, que és, en aquests moments és un ceramista, diguem-li que als 70 anys, pinto aquesta generació als 70 anys, que acaba de perdre la seva dona fa mig any i que llavors ell, bueno, d'alguna manera, pues, té una caiguda i tal, i llavors la família, la filla i el net l'han de venir com ajudar a socórrer en aquesta casa. I llavors és a partir d'aquest estiu en què ell està convalescent, però bueno, i que després l'hauran d'operar, l'hauran de posar una pròtesi i tot plegat, que per ell és com el final del món, perquè ell que no ha tingut mai cap malaltia i tot plegat, i que li hagin, o sigui, la idea de que hagin d'anestesiar, vull dir, això amb ell ja és com, això ja està, tu, ja, apaga i vámonos, no? I bueno, i llavors aquesta era la idea.
0: Que I ve estiu, aquesta relació que té, en aquest cas, és el net.
1: Sí, el net aquest, que bueno, aquest és el... Però esclar, tot és la suma de molts ingredients. Aquí aquest nano, el de 13 anys, és un... I entro també, m'agrada tocar aquest tema del que serien això que es diu les altes capacitats o els superdotats que es deien abans, que aquest nano és un nano de 13 anys, molt espavilat, que té... que, bueno, que ho capta tot i que té alguns problemes també de relació, precisament per massa, i llavors és un fill únic d'uns papes que molt bé, molt macos i molt tal i qual, però sembla ser, quan comença la novel·la, que estan en crisi.
0: Bé, I llavors, això justament a partir d'ahir, doncs,
1: exactament,
0: no...
1: Exactament, llavors allà desencadena tota aquesta idea d'aquest... aquest noi de 13 anys que durant l'estiu, des de tot el que és l'estiu, des de Sant Joan fins al principi, al final de la tardor, quan s'acaba la novel·la i quan, bueno, etcètera, etcètera, quan continua la vida, doncs jo explico totes les coses i cosetes que passen. Però, evidentment, ho explico des de la veu d'aquest noi quan té 33 anys.
0: Sí.
1: Vol dir que ja és arquitecte i que està a punt de muntar un estudi d'arquitectura amb aquesta casa.
0: La casa La Gironda que li han deixat també.
1: Sí, que li han deixat també, però que és una casa que des dels orígens pagesos, pues, l'avi ja era ceramista, el besavi era fuster... Vull dir que la casa ja ha tingut moltes transicions, i ara
0: l'arriba amb ell.
1: Un altre farà un estudi d'arquitectura d'aquests que estan de moda avui en dia i tal igual. Llavors aquest és el punt de partida i llavors allà vas buscant personatges, vas buscant altres dimensions.
0: Per què la memòria aquí entraria? Per què mirar enrere des de l'edat adulta? Perquè és això, sí. Dir, ell té 33 però fa aquesta marxa enrere.
1: Sí, esclar, estem parlant des d'una edat adulta però encara a mig camí també, perquè un senyor
0: sí,
1: de 33
0: aquí pensem,
1: anys...
0: pensem que el 2019, que és ell té 13 anys, el 2039 és, és que l'actualitat sí. Aquí és el 2039.
1: Sí, però és que el que intento és que no tingui cap mena d'importància. Sí. La meva previsió...
0: Clar, és que jo això també te podria dir o sigui, per què vas situar el present narratiu al 2039 i per què no el 2026? Clar, no sé si això té res a veure amb el... perquè el protagonista havia de tenir una edat, no?, ja, sí. I el del 2019 al 26 no.

0: I llavors, doncs, l'any 72 és quan van tenir aquell estiu que retrat aquí, sí, i tal i qual. Per tant, tot ha de lligar, encara que no importa gaire, però això sí que ho faig lligar. I per tant, ja vaig calcular que, doncs, senzillament, sí, el 2019, diguem, la gent aquesta hauria nascut l'any 49, no perquè m'importi, bueno, és un càlcul.
1: Però sí que tens aquest càlcul, sí, sí, que va per aquí, vull dir que està lligat totalment,
0: està,
1: que no
0: lligat,
1: és, i clar, no, no, i ha de ser d'aquesta manera,
0: està,
1: vull dir que
0: lligat,
1: no és exacte.
0: El que menys lliga és que sigui, a veure, després hi ha una fixació meva, que jo vaig fer aquesta història per dir, bueno, mira, aquest home, aquest 2019, el té els 70 anys i se li acaba el món, sembla que se li ha mort la dona, ell no sé què, ja està fotut, està, bueno, està molt deprimit i tal i qual, jo explico aquest estiu i tot, però què passarà? Jo el que volia és que, veus, tants problemes que teníem aquell estiu i han passat 20 anys.
1: Mm-hmm.
0: Val? Això és el que... 20, per què? Podia ser 10, però no, m'agradava que senzillament sí que aquest nano hagués acabat l'arquitectura, s'hagués situat, i bé, per tant estem parlant en una època que no és madur, o sigui, està a transició,
1: sí,
0: que està començant la seva vida realment professional, perquè muntaran un estudi d'arquitectura d'aquests que avui dia estan de moda, eh? I per tant no està ni al final de la seva vida, està precisament al punt dolç.
1: Sí.
0: Bueno.
1: No, està justament
0: i
1: a la meitat.
0: I l'única previsió, l'única cosa meva dintre aquesta ciència-ficció és que el 2039 estarem fent més o menys la mateixa vida que ara si el senyor Trump no tira la bomba,
1: sí,
0: atòmica.
1: Si algú no li dona algun botó a alguna cosa.
0: Sí, i si no, estarem a la vall d'Aran refugiats en una cabana.
1: No sabem com anirà el canvi climàtic i tot,
0: sí,
1: plegat. Vull dir que sí, millor no pensar, millor
0: sí,
1: pensar.
0: Però en definitiva, que aquest procuro que no, sí, sigui el problema.
1: Clar.
0: Ara, això sí, ja ho puntualitzo, que quan s'acaba la novel·la és el 22 de juny del 2039.
1: Vale.
0: Tu creus o no tu creus? No. És igual.
1: És igual, però aquí és una novel·la, vull dir,
0: sí,
1: que tot,
0: sí,
1: això.
0: Sí.
1: Com construeixes un protagonista amb altres, o sigui, amb altres capacitats sense caure en els tòpics?
0: Clar, això és un tema, evidentment vaig documentar, doncs, també amb nanos que han tingut aquestes diferències, el problema és la diferència, i també amb algun psicòleg que és especialista en grups de nanos d'aquests, i que llavors és una mica que la teràpia de grup amb aquests nanos que tenen certes dificultats a les classes i tal i qual, doncs, bueno, sentir que estan en un procés i que positivar. He llegit molt també, evidentment m'han recomanat llibres i he descobert que hi ha tot un món molt, molt important, que normalment no li donem importància, però que està allà, i el que li toca, no? Llavors, evidentment, el més principal que hi ha és fer un diagnòstic, perquè això de tenir altres capacitats no vol dir que ho tinguis resolt, sinó més que és un niu de problemes, mm-hmm, perquè et donarà aquest sentit de la diferència, de que el nano que és tan espavilat sent que no lliga, que és diferent del seu entorn, i a vegades li dona una superioritat, però aquesta superioritat la paga malament perquè,
1: sí,
0: no té facilitat de relació, i aquest era el aquest és el tema. Aquí amb la novel·la me n'enfoto una mica també, perquè representa que el papa i la mama, pues, bueno, el papa, que és una mica així, s'aixau pelante, pues ja li agrada tenir un fill de coeficient d'intel·ligència 150 cap amunt, i diu, bueno, com més, o sigui, mai no sobra, no?, aquesta idea de que més val que et passis de més intel·ligent que de burro.
1: Que no, exacte.
0: Però, i en
1: que
0: canvi
1: no,
0: la mare sap que hi ha problemes, no? Bé, és igual, aquestes cosetes. M'he documentat i, bé, en definitiva, no és l'únic tema. Però...
1: La família pesa, sosté o condiciona?
0: De tot. Jo crec que tot. tot, evidentment, a vegades

0: A mi ja em diuen que normalment en les meves novel·les sempre hi ha una família i tal, igual, bueno, que em penso que tots estem en família. El que passa és que avui dia jo no faig una defensa, diem, ultra de la família ni res, precisament aquí amb aquesta novel·la pinto un entorn de famílies en reconstrucció.
1: Sí.
0: El tema de la novel·la és una reconstrucció
1: perquè justament està passant una crisi,
0: sí,
1: bastant.
0: Sí, sí, i llavors doncs, vol dir que vulguis o no, tots som influència d'una família, eh? Per tant, el que passa és que aquí me n'ocupo ja precisament d'unes quantes famílies que estan amb, no hi ha cap família tradicional, diem-li, no?
1: Mm. Isidre, amb aquell estiu enmig del temps arribes, com hem dit en un principi, a la novel·la número 20. 20, una fita importantíssima, però aquí no t'hi pots quedar. Sí, és un número rodó, però no vol dir que
0: pot
1: sigui...
0: Depèn de si ara caic aquí, quan sí, o no, però, surto al carrer i caic.
1: Ja sé que ara de moment el que toca és que aquest estiu enmig del temps hagi de caminar. Això, i sabem que durant un any, més o menys, vull dir, faràs caminar de la mateixa manera que fas en totes les obres,
0: sí,
1: no? Però tot i que toqui això, no? El teu cap, i a més ja d'alguna manera me l'has comentat abans, no? Perquè ja tens alguna cosa i ja està treballant, no?
0: Sí.
1: O sigui, i segur que té una història fent soroll.
0: Està
1: aquí,
0: fent...
1: Tot i que sigui aquí, eh?
0: Sí.
1: O en notes.
0: Hi ha una realitat que el meu cap i el meu cos, sobretot, que tenen 80 anys, no? Com vaig fer l'any passat. Però, no, jo amb això precisament el que reivindico...
1: Mentre estiguis bé, que...
0: El que reivindico és que els números són números i ja està, i que tot depèn, o sigui, mira, el meu pare amb 59 anys ja la va petar, eh? I bueno, és igual, hi ha altres circumstàncies. Per tant, el que importa és una actitud. I jo amb això, després de patacades familiars, però he aconseguit doncs viure en aquest moment, estàs bé, i l'únic que passa que evidentment cada vegada costa més també de creure bé, vull dir, de creure en si val la pena escriure o no, vull dir, totes aquestes coses, eh?
1: Home, però... jo això sí que no t'ho pots preguntar tu, que saps molt
0: sí
1: bé que
0: pregunto,
1: creus que
0: sí,
1: val la pena escriure.
0: Jo sí que m'ho pregunto.
1: I les persones
0: perquè...
1: que et llegin també, eh?
0: Sí, molt bé, gràcies.
1: No, això està clar.
0: No, això està clar, però nosaltres som els que hem de crear i hem de fer alguna cosa que estigui bé. Jo estic molt content d'aquesta, però després també he tornat a tenir la parada de dir, i ara què, no? Bueno, a l'ara què, de moment puc dir que va per via lenta, he començat a sondejar alguns temes, vull dir, i de mica en mica van agafant, però encara no tenen una forma molt determinada, però estic treballant.
1: Això és important, perquè tot i que no tingui una forma determinada, hi és, i això és el que importa.
0: S'està covant, però
1: sí,
0: ja en parlarem.
1: Jo espero que no trigarem gaire.
0: Això, dic que sigui per venir a Ràdio Caldes, jo estaré aquí.
1: No, i ara, a les presentacions que hagis de fer, tu m'ho dius, que sempre que pugui
0: mira,
1: aniré.
0: Ara sóc tan així, que vegis que sóc aventurer, que el dia 18 de juliol aniré a presentar la novel·la aquesta amb un grup de lectura a l'Espai L'Avança de vora Tuixent, del Pirineu, el Prepirineu. Perquè m'han convidat allà i mira, jo em deixo convidar si hi ha clientela, si hi ha audiència, jo m'agrada molt el contacte amb la gent.
1: Isidre, aquesta hora se m'ha passat volant,
0: sí,
1: s'ha passat volant, de
0: sempre,
1: veritat, eh?
0: Sempre ens passa.
1: I bé, però sempre trobarem un altre moment perquè hi siguis. Gràcies per aquesta conversa tan plena de mirada, de memòria i de literatura. Gràcies per compartir el teu ofici i aquesta nova novel·la que ens convida a mirar-nos al passat, amb una altra llum, no? Sí. Ha estat un plaer tenir-te avui al Fòrum i aquí a Ràdio Caldes.
0: I per mi retornar-te a parlar amb tu i amb Caldes, que sempre em porta molt bons records.
1: Doncs que hi hagi molta sort, i ja dic que aviat, molt aviat, jo espero tenir l'altra. I així, així arribem al final del Fòrum, marxem amb una cançó que es diu el que avui, això, que és un dia rodó, i crec que així ha estat, no?, aquest matí, Perfect Diet, i que millor que amb la veu de Lou Reed. Doncs així arribem a aquest final del programa. Hem compartit primer navegant per la ment, amb el doctor Conrad Sorribas, i després amb aquesta hora de literatura amb Isidre Grau. Tornarem dilluns amb més veus, més històries i més vides compartides en aquesta plaça pública que és el Fòrum. Moltes gràcies a totes i tots per la vostra companyia, i que tingueu molt bon cap de setmana.
2: Tot seguit us oferim la repetició del programa El Fòrum a més dijous a Ràdio Caldes.
3: Aquí comença El Fòrum amb Conxi Sánchez.
1: Molt bon dia, Caldes. Avui és 18 de juny, Dia Internacional per contrarrestar el discurs d'odi. Un d'aquests dies que no porten globus, ni samarretes, ni hashtags fàcils, però que haurien de tenir subratllat en vermell al calendari. Perquè el discurs d'odi no és només allò que passa a les xarxes, ni només allò que diuen els altres. El discurs d'odi és una erosió lenta, com la desertificació d'ahir. Una paraula mal dita, una burla repetida, una mentida amplificada, un silenci còmplice. I quan ens n'adonem, el terreny ja és sec. Les Nacions Unides ho diuen clar: cal diàleg intercultural, cal respecte per la diversitat, cal alfabetització digital i cal responsabilitat col·lectiva. Però sobretot cal no normalitzar la xerrameca, que fa mal, perquè l'odi no sempre crida, a vegades xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu- altra lluita que hi va de la mà, la lluita per la llengua, per la paraula, per la dignitat de parlar com som. Avui, que toca endavant les atxes, és impossible no veure el paral·lelisme. Quan una llengua és menystinguda, ridiculitzada o arraconada, això també és discurs d'odi. És un altre tipus d'erosió, una erosió cultural. I després hi ha la ràdio, aquesta ràdio que avui, un cop més, improvisa perquè toca ser responsable, perquè quan algú falla, la ràdio no pot fallar. I això també és un antídot contra l'odi, fer comunitat, fer companyia, fer paraula, fer-ho amb respecte, amb cura, amb veritat. El discurs d'odi és combat amb lleis. Millor, dit d'una altra manera, el discurs d'odi es combat amb lleis, sí, amb educació també, però sobretot es combat amb mirada, amb la manera com parlem, com escoltem, com expliquem el món, amb la manera com ens tractem. I avui, des d'aquesta plaça pública, reivindiquem això, que la paraula és un espai de convivència, que la llengua és un espai de resistència i que la ràdio, fins i tot improvisada, és un espai de responsabilitat. Amb aquesta mirada ampla obrim el fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El fòrum és això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant gairebé dues hores, compartim les temàtiques que importen, tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I ara sí, un cop posat en situació, fem un cop d'ull al que ens espera en aquest recorregut radiofònic de dijous. A la primera hora, tot just després d'aquest sumari, si ens es dona temps, farem un viatge ràpid per efemèrides i petites històries que ens ajuden a entendre el món i a situar-nos en el temps. Tot seguit arribarà al nostre espai de dijous, Endavant les Atxes, amb Susana Corxo, de l'Oficina de Català de Caldes, un espai que ens convida a mirar la llengua des de tots els angles, des de la docència i l'ús quotidià fins a les polítiques públiques, passant per curiositats, recursos i expressions que ens identifiquen com a comunitat. I a la segona hora, de 10 a 11, posarem el focus en fer ràdio, des de la responsabilitat, des de la fidelitat, des de la improvisació. Farem una cosa poc habitual, però podríem dir que radiofònica. Quan pel motiu que sigui se't giren els plans, la ràdio té aquesta màgia, la capacitat d'obrir una finestra inesperada. I avui aquesta finestra passa per mirar cap a dins del programa, cap a la cuina del fòrum, cap a la feina que hi ha darrere de cada matí. Per tant, i sense ànim de protagonisme, conversarem amb la Conxi Sant Ruiz sobre la ràdio, sobre l'ofici i sobre aquesta plaça pública que construïm entre tots. Així doncs, iniciem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública sempre oberta i participativa.

sí, venía por teléfono. Doncs passen com tal i com hem comentat, ho hem dit en un principi, i el temps que fins on podem arribar, perquè quan estigui aquí la Susana Corcho, doncs ho deixarem. Però comencem a parlar de tal dia com avui. Són dijous 18 de juny i abans d'entrar en matèria fem una mirada al calendari i a la història, perquè tal dia com avui també van passar coses que val la pena recordar. Primer de tot, ja han passat 169 dies d'aquest 2026 i ens resta 196 per continuar escrivint-lo. El Sant Torà ens porta santes a Audrey, Osana, Isabel de Xanú i Edil Trudis i Sant Siriac. I si us dieu així, doncs moltes felicitats. Pel que fa als dies temàtics, avui ens recorda el calendari quatre causes importants. La primera, d'alguna manera ja l'hem esmentat en l'editorial, però tornarem a dir alguna una mica més. Doncs que avui és el Dia Internacional per contrarrestar el discurs d'odi. És a dir, cada 18 de juny es fa una crida global per contrarrestar aquest discurs d'odi i promoure el respecte, la llibertat d'expressió i el diàleg. Una jornada impulsada per l'ONU per recordar que l'odi, sigui verbal, escrit o digital, vulnera drets humans, alimenta la violència i erosiona la convivència. A Catalunya, iniciatives com l'Odi no xuta utilitzen l'esport com a eina de cohesió i la Generalitat disposa de recursos per prevenir el racisme, la xenofòbia i totes les formes de discriminació. En un món on les xarxes amplifiquen el soroll i la desinformació, aquest dia ens recorda que tots tenim un paper: denunciar, educar, dialogar i construir espais segurs. També avui és el Dia Mundial de la Gastronomia Sostenible, una celebració que a proposta de la ONU per promoure hàbits alimentaris que cuidin la salut i també el planeta. Apostar per productes locals, de temporada i amb menys impacte ambiental és una manera de protegir la biodiversitat, reduir residus i avançar cap als objectius de l'Agenda 2030. Una gastronomia que no només alimenta, sinó que preserva. També avui és el Dia Mundial del Càncer de Ronyó. Cada tercer dijous de juny es dedica a conscienciar sobre aquesta temàtica, sobre el càncer de ronyó, una malaltia sovint silenciosa que es diagnostica tard i que afecta milions de persones arreu del món. Aquesta jornada vol posar el focus en la prevenció, els factors de risc i la importància de detectar-lo a temps. Finalment, també és el Dia contra la incineració, el Dia Mundial contra la incineració, i avui també és un dia per alertar sobre els efectes contaminants de la incineració de residus, una pràctica que allibera substàncies tòxiques i que té un impacte directe en la salut i en el medi ambient. El Conveni d'Estocolm treballa per eliminar aquests compostos persistents i avançar cap a models més nets i sostenibles. Pel que fa a efemèrides de tal dia com avui, un 18 de juny, doncs recordem que l'any 2009 la NASA va llançar la sonda L-CROSS que per estudiar, en aquest cas era per estudiar cràters lunars. El 1986 la matança als penals del Perú va deixar 300 persones mortes en un motí reprimit militarment. El 1981 es va reconèixer formalment la epidèmia de la sida a San Francisco. El 1972 es va estavellar el vol 548 dels British, de la British European Airways Heartwood Down, i en el que hi van haver 118 víctimes. El 1967, el cantant Jimi Hendrix, o músic, va cremar la guitarra Monterrey, va cremar la seva guitarra al Monterrey Pop Festival. El 1928 va desaparèixer l'explorador Ronald Amundsen a l'Àrtic. El 1987, Alemanya i Rússia signen el Tractat de Reassegurança.
1851 a Espanya es va ordenar iniciar les obres del Cardenal, les obres del canal d'Isabel II. El 1815, la batalla de Waterloo, una derrota definitiva de Napoleó. El 1812 va començar la guerra angloamericana. I ho deixem aquí perquè la història no s'acaba mai, però el programa sí que ha de continuar.

0: després d'aquest viatge ràpid pel calendari i la història, és dijous i això vol dir que arriba l'espai cultural i lingüístic per excel·lència. Endavant les atxes, amb Susana Corcho de l'Oficina de Català de Caldes de Montbui, un espai que ens convida a mirar la llengua des de tots els angles, des de la docència, l'ús quotidià i fins a les polítiques públiques, passant per curiositats, recursos i expressions que ens identifiquen com a comunitat. I obrim el programa. Benvinguda, Susana, i avui, a més, molt ben acompanyada. Comencem.
1: Hola, bon dia. Bon dia a tothom.
0: Em presentes a la nostra convidada i al nostre convidat, que són alumnes teus.
1: Sí, avui, com que ja es va acabant la ràdio, ara som ja...
0: Es va acabant el curs.
1: El curs.
0: Ràdio també, ràdio.
1: I aleshores he pensat que la millor manera doncs, era d'arrodonir-ho doncs, amb gent nostra, gent que està aprenent la llengua. I aleshores avui tenim aquí doncs, a dos alumnes del curs de català de bàsic 3. El bàsic 3 doncs, és la suma d'un bàsic 1, 2 i en el 3, doncs, és quan es fa l'examen del nivell oficial A2. Avui tenim, per una banda, a l'Alejandro i a l'Angi, però millor que es presentin ells, que diguin qui són, d'on són.
0: Jo primer diré que benvinguda, benvingut, Alejandro i Àlex. Vull dir que Alejandro, sí?
2: Sí, sí, està bé.
0: I Angi. Angi. Sí, sí. Doncs sobretot era això que volia donar-vos la benvinguda aquí al fòrum. I ara sí, presenteu-vos vosaltres.
3: Bueno, molt de gust. Soc la Angi. Soc colombiana, arribat a Catalunya ja fa quasi 2 anys, i vos estic molt agraïda per estar aquí amb vosaltres, i vos moltes gràcies a la Susana per la invitació.
2: Hola, bon dia a tots i totes. Jo sóc l'Alejandro, sóc la parella de l'Angi, també sóc colombià. Me fa molta il·lusió tenir aquesta oportunitat de parlar aquí a la ràdio i estic molt content per aquest lloc, aquesta oportunitat que ens presenta la professora Susana.
1: Bé, penso que està bé doncs, que el català no només es quedi a l'aula, sinó que ha d'anar més enllà, fora de l'aula. Amb ells doncs, hem sortit, hem fet un tomb també per Caldes, un dia vam fer una sortida, ells han fet visites a comerços per practicar la llengua.
2: Sí.
1: A més, soc conscient que a la feina també esteu posant el català, sí o no? Esteu parlant?
2: Sí, sí, sí. Hem aprofitat l'oportunitat que uns amics ens han brindat per practicar la llengua. En aquest lloc de restaurant Can Roset on estem invitats tots i totes perquè la gent pot ir a parlar, intentar interactuar amb la gent del poble i tratar de més a més de parlar el català.
1: Exacte, perquè com veieu el català? Penseu que és difícil?
3: Jo dic una mica per les verbs, però quan comences a parlar-lo i a escoltar-lo vas com luchando un poc més.
1: Clar, cada vegada una mica més vas agafant confiança.
3: Sí.
2: Jo penso que és molt important que a l'hora de practicar el català quan la gent te va escoltar intenteu parlar el català, la gent li fa molta il·lusió ver com gent de fora intenta aprendre el català i os motiva a que sigue intentando a hablar la lengua y no pasa res que si tú te equivocas, la gente de muy buena manera te va a decir, mira, tú tienes que de ir a que esta palabra así y cuando la gente dice, mira, lo haces muy bien, que ven, intentas hablar el catalán y la gente le agrada mucho esta situación.
3: Sí, es muy agradable cuando la gente se pone feliz porque intenten hablar el catalán o los escuchamos y
1: l'Anteneu,
3: entonces es clar, es muy agradable para nosotras a qué situación.
1: Clar, és que està molt bé que en aquest sentit doncs, nosaltres, si som catalanoparlants i tenim aquesta, ja tenim la llengua de per si doncs va molt bé, però és donar un cop de mà, és a dir, fer-los que se sentin còmodes, tots els que estem dins d'aquí Caldes, ara parlo de Caldes, doncs, que intentem ajudar-nos, que formem doncs, aquesta vinya, de tal manera que ja doncs, ara avui tenim l'Alejandro i tenim l'Angie, que ells estan aprenent català, però ells entenen ganes, per tant, si tenen ganes d'aprendre català, doncs nosaltres el que hem de fer doncs, és obrir-los les portes, donar-los un cop de mà, i des d'aquí, davant de micròfon, doncs el que vull és que tothom sigui pacient, doni, en aquest cas doncs, estigui atent, pendent, que totes aquestes persones que ara aprenen català són els que realment formen part de nosaltres, som més ara, cada vegada som més catalanoparlants, però esclar, necessitem doncs, que en aquest cas ajudar a ell. Ara, per exemple, tant l'Alejandro com l'Angie han format parella lingüística, oi que sí?
3: Sí, sí.
1: Que han tingut una voluntat que els ha ajudat, sí o no?
3: Sí, molt. La Clara nos ha ajudat molt a l'hora de parlar, nos corrige, però és molt agradable i nos ha ajudat molt. Perquè així, bueno, jo soc més tímida i me fa una mica de vergonya parlar-la, però bueno, més a més voy como fluyendo un poc, una mica més.
4: Aquí és un dels problemes de moltes persones, a vegades és la vergonya i no ha de fer vergonya, perquè justament tenint, en el cas de que ja teniu una parella lingüística, ella us ajudarà moltíssim, però a més sí. La profe, cada cop que ella considere, vull dir, el que s'ha de fer és parlar, i a partir d'aquí, o sigui, és dir, tirar cap endavant, i no sempre tot és perfecte, ni perfecte ni molt menys, vull dir que a partir d'ahí doncs sempre es fan les correccions que calguin, que ajuden, etc.
1: Sí, sí, perquè tots ens equivoquem, perquè tots som humans.
4: A veure.
1: I, per exemple, el cas d'Alejandro, doncs, és molt interessant perquè l'Alejandro sempre s'esforça. Si s'equivoca, doncs, ell doncs, s'atura, escolta, i a partir d'aquí doncs, va millorant. Jo penso que a classe n'hem parlat i ell sap que és un exemple perquè ha anat a botigues, ha parlat, li han dit com ho havia de fer i en tot moment, doncs, això, tot i que de vegades et fa vergonya o t'atures, no? Però sí que és veritat que tires endavant.
2: Sí, sí. La veritat, jo he aprofitat molt les oportunitats que la gent m'ha brindat a l'hora de parlar. Jo soc tot el contrari a la meva parella. Jo no soc tímid, no, molt extrovertit, però intento a la meva parella dir-li que quan tu estàs en una connexió a la persona, tot va fluyent.
4: I tant.
2: I com es diu ara, abans, jo vaig tenir l'oportunitat de parlar en molts llocs i m'han recibit molt bé. Invito a la gent a que intenten aprendre el català. Sí, que es una mica difícil, no es fácil, pero sí que tú a medida que vas a escoltar a la gente es más fácil aprender el catalán, porque así de tan en tan tú vas a guardando a todas esas frases de la carrera y moltes coses vas conèixer en el camí.
1: Uh-huh. A més, són molt receptius perquè no només, és a dir, fan el curs, han anat a botigues a practicar la llengua, han format part del voluntariat lingüístic. A més, doncs, sí que esteu... hi ha un programa que us agrada, que n'heu parlat, i que m'han dit que de vegades, doncs, a través d'aquest programa han après més català, no?
2: Sí, perquè no.
1: Quin programa és?
3: Se llama Crims,
2: de Carles Porta.
3: És molt bueno.
4: I tant.
3: Sí.
4: El true crime.
3: Sí, hem d'aprendre molt, molt vocabulari, moltes paraules, expressió. I sempre lo escoltamos en català, perquè està les dues versions. Pero sí. Siempre en catalán.
2: No, y dos claro, si tú vais a escuchar que al Carles Porta va a hablar muy rápido, no tienes problema, porque puedes ayudarte en las subtítulos.
3: La traducción.
2: Y así, a medida que tú vas a escuchar a la gente parlant, vais a mirar a la televisió i vais a observar com aquestes paraules van a escriure i a sonar.
4: Sí.
2: A sonar. Que
4: o sigui,
2: així...
4: que estan els subtítols.
1: Sí. I la suma de tot, no? Sí. Tot us ajuda.
2: Bé, perquè si vais a escoltar les notícies, ui, són molt ràpids.
1: Sí que és veritat que les notícies a vegades...
4: El fet de que estiguin els subtítols, o sigui, estàs escoltant, o sigui, és la parla, no? I a més veus l'escrit, doncs, això ajuda moltíssim.
2: Sí.
3: Sí, i també, con la Susana hem arribat també a la biblioteca i hem agafat llibres. També, jo dic que és un repte.
1: Sí, exacte, ha estat tot un repte perquè vam començar, doncs, bé, són llibres de lectura fàcil, però que a mida ja porteu tres cursos, no? El bàsic 1, 2, 3, i per tant han anat, doncs, llegint, és a dir, que per totes bandes, no? Ja sigui comprensió